divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.

0: has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada, més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: Comunica't.
1: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: de diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: I want to make you a spy.
3: When you're ready, Bond.
4: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.

0: Emboliques.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica. ICAT, la ràdio inquieta.

el que pots fer al web Dicat, també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Us informa Àlex Bosch. Protecció Civil manté el pla Inuncat en fase d'alerta per avui i defensa les restriccions i l'alerta als mòbils d'ahir perquè la previsió era de ruixats molt intensos. Avui encara poden aparèixer pluges a la Catalunya Central i al Ripollès. Ahir els aiguats van ser localment forts al Berguedà, Osona, la Garrotxa, el Baix Llobregat o el Garraf, però bona part de l'aigua prevista va caure sobre el mar i, per tant, les restriccions en la mobilitat o en l'activitat educativa es van poder aixecar a la tarda. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, defensa igualment les mesures que es van prendre.
1: Ha caigut força, però no en quantitat com podíem esperar. Si doncs ha estat possible, tal com fem quan demanem les mesures que veiem una necessitat, perquè la probabilitat és alta, quan aquesta baixa doncs també podem retirar aquestes mesures.
0: El Meteocat també veu justificada la predicció feta, tot i que admet que en la previsió meteorològica sempre hi ha un punt d'incertesa. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: El xoc entre el govern espanyol i els jutges marcarà una vegada més l'acte d'obertura de l'any judicial que es celebra avui al Tribunal Suprem. Els casos judicials que envolten Pedro Sánchez o el retard en l'aplicació de l'amnistia, enguany s'afegeix l'entrada massiva de migrants a Ceuta o la suspensió de la llei de nets. Un any més, el president espanyol no serà a l'acte.
0: Els documents desclassificats sobre la crisi de Ceuta revelen que els serveis d'intel·ligència espanyols els van alertar el dia abans d'una crida a les xarxes per entrar a la ciutat difosa en grups amb 180.000 seguidors. La Moncloa defensa que el CNI no va fer cap avís formal sobre la magnitud ni la fiabilitat d'aquestes alertes, mentre el Partit Popular ho qualifica de mentida d'estat.
2: El Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès. Els analistes creuen que els elevarà un quart de punt, fins al 2,5%, i estaran pendents de si l'organisme deixa la porta oberta a una altra pujada abans d'acabar l'any. El BCE pretén frenar l'escalada de la inflació europea, que s'ha disparat fins al 3,3%, per culpa, sobretot, de l'encariment de l'energia com a conseqüència del conflicte a l'Orient Mitjà.
0: Almenys 5 morts i 87 desapareguts en l'incendi d'un ferri a les Filipines. Les autoritats del país diuen que l'embarcació. Hi havia 134 persones i que n'han rescatat 42. Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per mirar de trobar més supervivents. Els metges anuncien una vaga indefinida a partir de mitjans d'octubre.
2: L'han convocat el sindicat majoritari Metges de Catalunya, que ja va advertir que tornarien a mobilitzar-se després que el govern espanyol aprovés al Consell de Ministres el nou Estatut Marc dels Serveis de Salut. Els facultatius insisteixen que volen un marc regulatori propi i consideren que el que s'ha aprovat no millora les seves condicions laborals. Xavier Lleonart, secretari general del sindicat, remarca que l'aturada coincidirà amb la que es farà també a nivell estatal.
3: Per mirar de visibilitzar aquesta unitat d'acció, però distingint i culpabilitzant el govern de la Generalitat, que és el màxim responsable de solventar aquesta situació a nivell català.
0: Esports, golejada del Barça en el debut de la Champions. Els blaugranes, molt superiors, s'han imposat per 5-1 al Feyenoord. Rafinha ha fet 2 gols i els altres els han fet Adeyemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesús.
2: Pel que fa als altres partits disputats aquest dimecres, destaquem la golejada per 6-1 del PSG davant el Bratislava amb 3 gols de Ferran Torres i la derrota de l'Atlètic de Madrid al camp del Liverpool per 2-1. El davanter argentí Julián Álvarez ha sigut titular amb els matalassers i ha fet l'assistència de l'únic gol del seu equip.
0: A l'Open dels Estats Units de tennis, els nord-americans Ben Shelton i Francesc Tiafoe s'enfrontaran en una de les semifinals del torneig. L'altra la disputaran el rus Karen Khachanov i l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení, les semifinals estan ja definides. La bielorussa Arina Sabalenka jugarà contra la nord-americana Jessica Pegula i la kazakhstana Elena Rybakina s'enfrontarà a la nord-americana Coco Gauff.
2: I a Tarragona ha començat la Lliga Catalana de Bàsquet amb victòries del Lleida davant del Joventut i del Manresa davant l'Andorra. Aquest dijous es juguen el Girona-Lleida a 6:45 i l'Andorra-Barça a 9:00.
4: Fins aquí les notícies.
5: Les 5 del matí, 5 minuts. Marta Viana, hi tenies un desig, que era sortir de casa amb rebequeta. S'ha complert aquest desig o avui encara no ens l'hem posat?
6: No, no ens l'hem posat, però he estat molt feliç quan he sortit de casa.
5: Quina fresqueta.
6: I escolta'm, que bé que s'està en aquest estudi.
5: Avui fa calor.
6: Jo estic perfecta.
5: Avui fa calor.
6: Perquè Àlex, mira, ja vinc amb mocs.
0: Avui s'està bé.
5: Avui s'està bé. Lara García...
7: Què tal? Molt bon dia. Avui s'està perfecte.
5: Maiol.
8: Molt bon dia.
5: Una miqueta, tu t'agrada l'aire a l'estudi?
8: Jo tinc un palet de calor, però escolta, amb l'alegria que s'està veient amb els de jazz a l'estudi a TV3, que estan molt contents, ja fem per despertar-nos.
5: Doncs vinga, anem a escalfar l'estudi. Comencem.
9: A Catalunya Ràdio, els matiners. Amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Avui és dijous 10 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui torna l'estabilitat, amb un matí amb sol i alguna boirina a l'interior i ambient fresc o fred al Pirineu. Tramuntana i mestral als dos extrems. A la tarda creixerà alguna nuvolada. Termòmetre normalitzat amb les màximes més altes tocant els 30 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Premià de Mar el sol sortirà a les 7:26 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 43 minuts.
0: Clara García, també bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Demà, 11 de setembre, és la dia de Catalunya. Nosaltres no fem programa i, per tant, avui us porto una cita de Catalunya. És de Joan Miró i diu així. Quan un artista parla des d'un país com el nostre, cal que faci sentir la seva veu pel món per afirmar contra totes les ignoràncies, tots els malentesos i totes les males fes que Catalunya existeix, que és original i que és viva.
0: Mare meva, més que una cita, sembla el pròleg d'un llibre.
2: És maca.
0: És molt bonica. Maiol Roger, bon dia de nou.
3: Molt bon dia.
0: A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio. Què ens heu preparat, Maiol?
3: Doncs avui amb Núria Parlon, una de les protagonistes d'ahir, després de la dimissió de Trapero i del debat sobre les alert i les decisions del govern sobre aquest temporal, que al final no va ser tant com ens avisaven. Després també farem la prèvia del que pot passar avui al Fossar de les Moreres. Avui ja el Sílvia Oriols ha convocat i també l'extrema esquerra. I com que és dijous, obrirem la taverna i com que hi va jugar i guanyar el Barça, farem alguna esportiva.
0: Doncs vinga, d'aquí uns minuts, d'aquí una horeta, res, com que aquest programa ha passat tan ràpid, doncs sí, d'aquí ara mateix
3: ha passat volant.
0: Catalunya Ràdio. Arrenquem el programa d'avui amb una novetat musical, alerta, perquè així és com sona la nova cançó dels Amics de les Arts.

0: Taula, encara som aquí, i amb aquesta cançó els Amics de les Arts han convertit una història real del món casteller en un himne amb un objectiu claríssim: tornar-se a aixecar. Els Amics de les Arts aquest matí també passen pels matiners.
1: Bon dia, matiners. Des dels Amics de les Arts volem dir-vos que tenim una cançó nova, que estem molt contents, que és una cançó que està basada en fets reals d'una història que vam viure el 2025 i es diu Encara som aquí.
0: Doncs comencem tranquils amb el nou èxit dels Amics de les Arts. Nosaltres no fem cançons, però igual que els Amics de les Arts, us convidem a aixecar-vos cada matí.
2: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 10 minuts, Àlex Bosch, bon dia de nou.
3: Bon dia, matiners.
0: Portem una estona dormint, però el món que segueix girant, per tant, què ha passat mentre dormíem?
3: Sabeu allò que hi ha gent que veu les esteles dels avions al cel?
0: Sí.
3: I diuen, ens fumiguen.
0: Sí, n'hi ha uns quants amb aquestes teories conspiranoiques.
3: Doncs mira, si esteu a Colòmbia i algú diu, potser no és un conspiranoic.
0: No m'ho diguis, potser que ha passat. Real.
3: M'explico, eh? Segons hem sabut aquesta matinada, el govern colombià ha autoritzat una prova pilot per lluitar contra el narcotràfic.
0: Ai, ai, ai.
3: Fumigarà des de l'aire els cultius il·lícits, sobretot els de coca. I ho farà amb un herbicida que es diu, no s'ho dic bé, glufosinat d'amoni.
0: Que això deu matar, perquè aquest nom ja fa por.
3: Hi haurà polèmica, perquè l'Organització Mundial de la Salut, clar, com bé sospitaves, considera que aquest producte és moderadament perillós.
0: És perillós. Ja, quan et diuen moderadament perillós,
4: moderadament.
0: No deixa de ser perillós. Clar, us ho dicen per si de cas.
3: Perquè
0: per no,
3: et facis una
0: per
3: idea, no, la Unió Europea el té completament prohibit.
0: Ja hi som, doncs.
3: Però l'executiu colombià imposa la llei de mort al gos, mort a la ràbia. Així, això sí, de moment la prova serà molt limitada, com a màxim 1.000 hectàrees, i durant uns 7 dies. L'objectiu és comprovar si el producte és eficaç i, sobretot, quins efectes pot tenir sobre la salut de la gent.
4: Molt bé.
0: Si es comencen a trobar cadàvers pels camps de coca,
3: que potser no que deixaran de fumigar, eh? Les fumigacions aèries amb glufosinat estan suspeses a Colòmbia des del 2017, després de diversos anys de polèmica pels seus possibles efectes. Ara, doncs, recuperen l'avió, però un producte diferent, i de moment, només per fer-ne un experiment.
0: Aquest experiment, molt em temo que tal i com ens està quedant el 2026, no arribarà a bon
3: punt.
0: Encara ens queden alguns mesos per poder-ho comentar. Gràcies, Àlex. Vinga, va, que en 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí. El món està una mica fotut, però, com molt bé sabeu, els matiners també ens agrada rascar aquelles bones notícies que ens fan pensar que no tot està perdut. Avui el món serà un lloc una mica millor per iniciatives com la del Centre de Salut Mental d'Adults de la Selva Interior. Andreu Merino.
5: El centre consolida el seu grup de prevenció de la conducta suïcida i també el d'acompanyament al dol de persones que han perdut algú per mort per suïcidi. Avui, que és el Dia Internacional per a la Prevenció del Suïcidi, volen reivindicar la necessitat que existeixin grups com aquests, amb l'objectiu d'oferir suport i acompanyament emocional a les persones que ho necessiten. En les sessions que es fan cada 15 dies, els participants poden compartir experiències i emocions tant amb persones que estan en una situació similar a la seva com també amb professionals que els acompanyen. Tot plegat es complementa amb formacions als professionals d'atenció primària de la zona, que són la primera porta d'entrada dels usuaris al sistema sanitari.
0: Vinga, va, 5 del matí, 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Els allotjaments turístics del Pirineu i les Terres de Lleida preveuen una molt bona ocupació durant el pont de la Diada.
4: El turisme rural i els bungalows preveuen que s'arribi al 80% entre divendres i diumenge, i els hotels que arribin fins al 90%. El que sí que es veu que cauria una mica més és l'ocupació en zones d'acampada, ja comença a fer fred i per tant la gent potser ja no hi va, i podria fregar el 30% des del sector, però estan satisfets, especialment després d'un mes inusual que van fer a l'agost, coincidint amb l'eclipsi.
0: Neixen les primeres cries de tortuga a l'Estartit. Ot Serra.
6: Aquest estiu es va trobar l'únic niu de tortuga careta de tot Catalunya i aquests dies han nascut ja 27 exemplars. Es van recollir 71 ous i s'espera que vagin naixent en els pròxims dies. Segons hem llegit a la CN, les cries han nascut de manera natural després de prop de 2 mesos d'incubació i sota la supervisió dels equips tècnics encarregats del seguiment del niu.
0: I a motiu de la Diada de l'11 de setembre, demà hi haurà museus i edificis històrics de Barcelona que obriran portes per visitar-los gratuïtament. La meva ràdio ferida. Lara García ens explica.
4: Podrem entrar de franc al Palau Güell, també al Palau de la Generalitat, també al MNAC, al Parlament de Catalunya, al Palau Robert i a Santa Maria del Mar. Per visitar la catedral sí que s'haurà de pagar, però hi haurà una entrada reduïda de 15 a 8 euros.
0: Veus-te, veus?
2: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: al top 10 de les llistes.
1: Després de 40 anys, per primera vegada va tornar a estar al top 10 amb aquest tema que sentim. L'últim senzill que, amb el que el grup va arribar al top 10 de les llistes del Regne Unit havia estat One of Us, que va aconseguir el número 3 al desembre, però de l'any 1981. Aquest tema que estem sentint ara, Don't Shoot Me Down, es va gravar el 2017, però no va ser fins al 2021, que recordem que va ser quan es va anunciar el retrobament, que es va acabar publicant el tema.

0: quart de 6 del matí. Bon dia a tots els matiners que, com sempre, ja esteu connectats amb la pública i nacional del país. És Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta Pericat. I és moment de fer una repassada a la tele per engegar el matí. Alerta, perquè l'actor Rodolfo Sancho ha passat per Antena 3.
1: Sancho ha visitat el plató de Llaura Sonsoles i ha parlat de la detenció del seu fill, Daniel Sancho, després del crim.
2: Si el tiempo lo cura todo.
3: No, la mentalidad que tengas lo cura todo, no el tiempo. Yo creo que en todo este proceso reaccionó. Primero es un shock brutal. Eso me lleva a un estado de disociación, porque la situación es muy fuerte.
2: Porque tú alguna vez has dicho que llevabas toda la vida preparándote para esto.
3: Sí, me refería a estas cosas.
2: ¿Pero por qué?
3: El por qué a mí es parte de quejarse. Me sentiría un hipócrita quejándome. Porque a pesar de todo, yo sigo creyendo que tengo una vida privilegiada. Cualquiera que hayamos nacido en Occidente tenemos una vida privilegiada. Esto no quita que ocurren cosas en la vida. Yo intento siempre ser positivo, porque si no caes en algo que, en lo que no quiero caer, ¿no? Cuando la vida te pone a prueba, solo si la vida te pone a prueba, eres capaz de ver de qué estás hecho.
0: Ocurren coses.
1: Clar.
0: Hi han coses i coses.
1: No és un accident, eh?
0: Va tirar una mica de pilotes fora abans d'ahir Rodolfo Sancheta amb Sonsoles Onega. No, la vida te pone a prueba.
1: Passen coses.
0: Home, és que el que ha passat no és... Se m'escapa l'avió.
1: No, no.
0: És que
1: no.
0: Passin coses a la vida. I aquí la poses a prova, però clar.
1: Ho ven com una història de superació personal, gairebé, no?
0: És el teu fill a la presó per... pel que el tens. Bé, en tot cas, anem a posar-li alegria perquè la trapa amb Si Pots de TV3 sempre amaga alguna sorpresa.
1: I és que molt pocs concursants serien capaços de farmejar tanta aura amb la vaca cega de Joan Maragall.
4: Quin poema de Joan Maragall està protagonitzat per un animal que queda lesionat per la pedrada d'un nen?
5: La vaca cega.
4: Sí, senyor, la vaca cega.
5: Estigues d'una nena.
4: I tant.
5: Jo a la ESO, casualment, sí, amb uns companys, vam fer una cançó sobre el poema La vaca cega, vam haver de versionar. La vaca cega, perquè el bailet un ull li va buidar, a l'altre un tel se li ha posat topa. Va de morro en l'esmolada pica, però segueix sent la més bonica.
4: És acollonat!

0: De cada dia passen més coses a la trapa, a la trapa amb si pots. Si sona aquesta musiqueta, és moment d'obrir la revista del cor dels matiners. Una mala notícia, perquè Tom Jones no continuarà com a coach al programa de The Voice al Regne Unit. Què ha passat?
1: Una decisió de la cadena i que ell es veu que ha conegut amb molt poca antelació. Feia 13 temporades que participava al programa, però segons li ha comunicat la BBC hi ha hagut problemes amb l'assegurança. Ell mateix ho ha explicat en un post a Instagram i ha afegit que es veu que la cadena volia renovar tots els coachs i que no hi havia lloc per a ell. Diu que li havien ofert un paper molt més petit, amb menys participació, i finalment doncs ell ha acabat decidint apartant-se'n. A The Voice, per cert, ens va regalar moments i actuacions tan mítiques com aquesta.

0: El que està claríssim és que The Voice perd un dels grans coach que
1: i
0: tenia.
1: I tant.
0: El món de la televisió, el pa de cada dia, vaja.
2: I avui hem de parlar també de l'exparella d'Elon Musk i mare d'un dels seus fills. Us estem parlant d'Ashley Sinclair.
1: Sinclair participa en un documental que pretén desenmascarar i criticar Elon Musk. Al Festival de Venècia, durant la roda de premsa de presentació d'aquest documental, ha explicat que l'empresari va intentar comprar el seu silenci. Li va oferir una enorme quantitat de diners perquè no participés en aquest documental.
3: On my end, I was offered the opportunity not to speak for $40 million.
1: Em va oferir 40 milions de dòlars a canvi de que no parlés, que no digués res. Quan t'ofereixen una cosa així, tens un debat intern i et planteges tot el que el teu discurs significa.
0: Déu-n'hi-do també les paraules de l'exparella, que escolta'm, fotre també Elon Musk o dir alguna cosa.
1: Tala, tala.
0: Bo, ja t'ho dic ara. 9 minuts, 6:45 del matí. Aquestes hores, com sempre, volem saber quin so ens ha deixat la ràdio. Ot Serra.
4: Al matí de Catalunya Ràdio vam abordar la dimissió de Josep Lluís Trapero com a cap de la policia catalana. Fermín Gallart, portaveu del sindicat USPAC, admet que la decisió els va sorprendre.
5: Més que res perquè després del moviment dels últims anys de canvis de tant a la Direcció General de la Policia com el comissari i en cap del cos, doncs per fi Mossos tenia com un rumb, no? Hi havia com un pla estratègic i una idea clara de cap a on anàvem, que sembla que ara doncs torna a trontollar, no?
4: El País Valencià ahir va començar el curs amb els mestres de literatura advertits que només poden ensenyar autors valencians. Sentim la Sònia Caparrós, que és mestra d'institut, i la Juliana Canet, que pilota el podcast sobre literatura Club Tàndem.
6: Jo penso que això el que provocarà almenys en el professorat de català és un rebut d'aquesta persona. Però sí que és cert que pot haver-hi un sector que s'autocensure.
7: Jo crec que és molt important que t'ensenyin de tot a l'escola i que també que t'ensenyin la literatura que ha estat escrita en la teva pròpia llengua. No ensenyar això a l'escola és negar una part de la nostra identitat als nostres nens.
4: A la tarda, Francesc Garriga va aconseguir una reacció molt especial al fet que Aitana parlés en català en el seu últim concert a Barcelona.
8: Carles Porta contesta a la tarda de Catalunya Ràdio a la cantant Aitana i ho fa així.
9: És molt bonic que l'Aitana miri crims, però encara és més bonic que ho digui en públic, en un concert, i encara és més bonic que hagi fet aquesta declaració d'amor cap al català. Clar, aquesta noia, a part de cantar molt bé i de ser molt guapa, se la veu llesta, molt llesta. I que una persona intel·ligent faci aquest tipus de declaracions enmig d'un concert i que parli de crims amb lo carinyo amb què en va parlar, és molt bonic. Més que sorprenent, és molt bonic.
4: I més enllà d'aquesta casa, Carlos Herrera, la COPE, també va parlar d'educació per criticar els mestres arran de les proves PISA.
10: Esto nace de ese jardín putrefacto de pedagogos que han puesto sus manos sucias, son una plaga, literalmente, los psicopedagogos, que han creado un parque de gandules. No se exige, no se premia el mérito, no, ¿qué les voy a contar a ustedes? Tanto no querer frustrar a los muchachos, los hemos hecho unos ignorantes. Lo siento si usted es pedagogo y me está escuchando, pero usted es corresponsable de que tengamos la burricie general instalada en unos niños muy felices, eso sí.
0: M'encanta aquest pont, Carlos Herrera, sí. Música esotèrica, perquè ens dona per conversar-ho d'una manera molt més tranquil·la.
1: T'ho anava a dir, que crec que està molt bé el canvi.
0: Està bé, escolta'm, quina meravella que l'Herrera ho tingui tot tan clar.
1: Sort d'ell.
0: I que saps?
1: Que bé que parla.
0: És un guru, vaja. M'encanta, perquè jo crec que això anirà més al llarg de la temporada, és a dir,
1: acaba de començar, això.
0: Filant una mica més. Vinga, va, anem a connectar-nos, sisplau, amb els astres i saber també quin dia ens espera. Enèrgicament parlant, ens explica des d'astrocat.cat en Sergi Tou. Sergi, bon dia.
11: Bon dia, matiners. Avui, dijous 10 de setembre, el cel ve carregadet. Venus entra a Escorpí, Mercuri a Balança i Urà comença el seu camí retrògrad. A les portes de la Diada, potser no és mala idea preguntar-nos com ens relacionem amb allò que compartim. Mercuri a Balança ens convida a escoltar altres punts de vista. Venus Escorpí ens demana anar una mica més al fons del que sentim i Urà retrògrad ens farà revisar idees que potser donàvem per fetes. Avui, més que tenir raó, potser toca entendre millor què ens uneix, què ens separa i què volem construir a partir d'aquí.
0: Tinc per passar-li a Carlos Herrera els astrocats cada dia. Sí. Li enviaré.
1: Li aniran bé.
0: A qui li diem anys i anys per molts anys avui?
1: Avui, 10 de setembre, fa anys el director, productor, guionista i superex de Madonna, Guy Ritchie, en fa 58. També felicitem Josep Pedrerol, que no sabem si hi haurà algun becari que l'acabi felicitant. Sigui com sigui, avui bufa 61 espelmes. I acabem felicitant el dia a l'exjugadora de bàsquet, Laia Palau. Avui suma un any més i arriba als 47.
0: Deixem-me que avui també des de la ràdio feliciti la meva fillola, que avui fa 18 anys.
1: Ma!
0: Per tant, un aplaudiment per la mare. Benvinguda a la majoria de dades. Quina persona més estupenda, que avui fa 18 anys. Per tant, un petonet aquí des de la ràdio, que ara comença el bo i millor. Pràcticament comencem el cap de setmana. Ja sabeu que demà no farem matiners. Per tant, diguem que estem una mica de divendres. I per això ens va molt bé la nota de veu que avui ens ha enviat una persona que ens estimem molt i que ens convida a començar el matí amb bona música.
12: Bon dia, matiners.
13: Marta Romagosa, periodista, va a dormir molt tard perquè presenta i dirigeix La nit dels ignorants de Catalunya Ràdio.
12: La cançó que em fa començar el dia a dalt de tot, la que em fa animar quan no és el millor dia, o fins i tot ballar quan sola en qualsevol lloc, és It's Raining Men, de les The Weather Girls. De fet, passen els anys i sempre em motiva i em fa moure tot el cos. Que tingueu un bon dia. A mi, si em deixeu, encara trigaré una estoneta a llevar-me, eh?
13: Els més matiners.

0: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 10 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: El xoc entre el govern espanyol i els jutges marcarà una vegada més l'acte d'obertura de l'any judicial.
2: Que se celebra avui al Tribunal Suprem i un cop més el gran absent serà Pedro Sánchez. Els casos judicials que envolten el president espanyol o el retard en l'aplicació de l'amnistia, enguany s'hi afegeix l'entrada massiva de migrants a Ceuta o la suspensió de la llei de nets.
1: Desclassificats els documents policials sobre la crisi de Ceuta.
2: Revelen que els serveis d'intel·ligència espanyols van alertar el dia abans d'una crida a les xarxes per entrar a la ciutat, difosa en grups amb 180.000 seguidors. La Moncloa defensa que el CNI no va fer cap avís formal sobre la magnitud ni la fiabilitat d'aquestes alertes, mentre que el PP ho qualifica de mentida d'estat.
1: El comissari Ferran López assumirà la direcció general dels Mossos d'Esquadra.
2: El nomenaran dimarts que ve al Consell de Govern després de la dimissió per sorpresa de Josep Lluís Trapero. Interior assegura que marxa per motius personals i nega desavinences. La consellera Núria Parlon va explicar ahir que Trapero la va informar de la decisió a finals d'agost, però no va voler entrar en les raons que l'han portat a plegar.
3: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat.
1: I l'oposició carrega contra el relleu de Trapero.
2: I recorden que el comissari Ferran López va ser director general dels Mossos durant l'aplicació del 155 a Catalunya. Junts i la CUP creuen que això l'hauria de descartar i demanen la dimissió de Parlon. En canvi, Esquerra Republicana dona un vot de confiança a López. Sentim la republicana Esther Capella, el juntaire Salvador Vergés i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer.
4: Compta amb experiència, coneixements i en funció també de la seva gestió, nosaltres valorarem.
5: Personifica l'aplicació d'això, del 155, per la seva trajectòria, per la seva agenda i per les seves conviccions.
6: Aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i al seu govern si no les atura.
1: El Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès.
2: Els analistes creuen que els elevarà un quart de punt fins al 2,5% i estaran pendents de si l'organisme deixa la porta oberta a una altra pujada abans d'acabar l'any. El BCE pretén frenar l'escalada de la inflació europea, que s'ha disparat fins al 3,3%, per culpa sobretot de l'encariment de l'energia com a conseqüència del conflicte a l'Orient Mitjà. Ja sabeu que una pujada de tipus s'acaba reflectint a les quotes hipotecàries i també encareix els préstecs al consum.
1: Tragèdia a les Filipines.
2: Almenys 5 morts i 87 desapareguts en l'incendi d'un ferri. Les autoritats del país diuen que a l'embarcació hi havia 134 persones i que n'han rescatat 42. Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per mirar de trobar més supervivents.
1: Una nova teràpia millora els principals símptomes de la narcolèpsia.
2: Sí, es tracta d'un trastorn neurològic incurable que dificulta als pacients mantenir-se desperts durant el dia. El nou tractament aconsegueix rebaixar molt la somnolència i reduint gairebé un 90% la cataplèxia, que són aquells episodis sobtats de pèrdua de to muscular que poden fer caure la persona a terra. Els resultats dels assajos clínics s'han publicat al New England Journal of Medicine.
1: I Apple presenta el primer iPhone plegable, el Duo.
2: Que arribarà a les botigues a finals d'octubre. La versió bàsica costarà 2.340 euros i la més cara s'enfila fins als gairebé 4.000. Serà l'iPhone més car de la història. La mida de l'aparell és semblant a la d'un passaport i es pot desplegar perquè la pantalla sigui el doble de gran. John Termos és el nou conseller delegat del gegant tecnològic.
7: The new iPhone Duo.
8: El nou iPhone Duo, l'iPhone 18 Pro i l'iPhone 18 Pro Max han estat dissenyats per actuar com el teu centre personal intel·ligent, amb un rendiment i unes capacitats per oferir les experiències que més t'importen.
1: Déu-n'hi-do. Haurem de... Qui vulgui haurà de preparar la cartera.
2: 4.000 euros, eh?
1: Espero que et faci un massatget, l'iPhone, també t'ho dic.
2: Doncs sí.
1: Déu-n'hi-do. Gràcies, Anna.
2: Fins ara.
1: Vinga, va, 6:45 del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, molt bon dia.
9: Què tal, bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
10: Bon dia.
1: Avui amb la desclassificació, ja ho diré bé, dels documents sobre la sala Ceuta.
9: Ho has dit molt bé. El periòdico i el País expliquen que el CNI va alertar Interior i Rabat d'un assalt per Tanca i Mar, i La Vanguardia que el CNI es va limitar a avisar per WhatsApp sobre crides a les xarxes. Des de Madrid, la premsa conservadora posa el dit a la llaga del govern espanyol. El Mundo titula que tots els cossos de l'Estat passat van alertar de l'assalt massiu i La Razón també hi sucapà explicant que el govern espanyol va rebre 18 avisos abans de l'assalt.
7: També en portada al relleu al capdavant dels Mossos a l'Ara foto de la consellera Parlon, custodiada per Ferran López i Sílvia Catà, nous director general de la policia i cap dels Mossos, respectivament. I tant El Periódico com La Vanguardia hi afegeixen context i titulen que el canvi passa després de mesos de discrepàncies entre Trapero i Parlon.
9: El Barça també treu el cap a les portades, un Barça espectacular, diu La Vanguardia, un Barça que balla sota la pluja, titula El Periódico, golejada, llegim a l'Ara.
7: Un 5-1 que també s'expliquen fotografies. Els jugadors celebren tot plegats a l'Ara, Lamine llançant un petó a La Vanguardia i Adeyemi fent un salt enrere al Periódico.
1: I els articles d'opinió, reflexions sobre el paper del govern espanyol en la crisi migratòria a Ceuta i sobre la dimissió de Josep Lluís Trapero.
7: L'editorial de l'Ara exposa que els documents dels serveis d'intel·ligència demostren que el CNI va emetre avisos i diu que això retrata el govern espanyol.
9: El Mundo remarca que el govern espanyol sí que va ser advertit de l'entrada massiva de migrants i coincideix amb l'Ara que els líders de l'executiu queden retratats. Assegura que han fet un exercici d'ocultació i mentida.
7: La directora del Periódico, Gemma Martínez, coincideix que els informes desclassificats mostren que hi havia prou informació per activar una resposta extraordinària que no va existir.
9: L'editorial de La Vanguardia considera que les alertes sobre Ceuta no van ser totalment explícites en conjunt, però que hi havia indicis eloqüents.
7: L'editorial del País és el més tebi i exposa que els documents no aporten una resposta definitiva sobre si el govern havia rebut l'avís d'una crisi imminent.
9: Un altre tema destacat dels articles d'opinió és la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director general de la policia.
7: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, parla de dimissió inoportuna que coincideix amb la d'altres als càrrecs que han deixat el càrrec darrerament. També assegura que les opinions de Trapero no sempre han coincidit amb les de la consellera Parlon.
9: I El Periódico recorda l'editorial que és la tercera vegada que Trapero deixa una responsabilitat de primer nivell a la policia catalana perquè no comparteix el model policial del conseller de Torn, primer amb un govern de Convergència, després de Junts i d'Esquerra, i ara del PSC.
1: Sílvia Solanes, molt bon dia.
10: Molt bon dia.
1: Repàs a la premsa digital. Què tindrà Accent Andalús?
10: Doncs mira, la intel·ligència artificial que tindran a l'Institut Català de Finances. Serà una empresa de Sevilla que ha guanyat el concurs per desplegar la IA en aquest organisme. S'hi van presentar 32 ofertes i ha guanyat Guadaltel, que haurà de dissenyar, implementar i posar en marxa solucions basades en la intel·ligència artificial. Per què? Doncs per optimitzar la gestió de dades, millorar l'anàlisi de riscos i agilitzar la presa de decisions financeres. Ho recull el Nacional.
1: Qui ha anat a Madrid de visita inspira?
10: El ministre francès de Treball literalment ha dit: visito Espanya per aprendre a compaginar les pujades de temperatura i el món laboral. L'ha entrevistat al País, diu que França busca implementar noves mesures laborals amb la mirada posada a serveis bàsics als hospitals, diu, on és incompatible agafar-se un permís de 5 dies per una onada de calor. Una de les mesures que li agraden és la jornada intensiva.
1: I per què competeixen Barcelona i Salou amb Madrid i Dubai?
10: Doncs per ser el destí més innovador, el Smart Travel News Awards.
1: Caramba.
10: Aquestes quatre ciutats formen part de 10 candidatures seleccionades, on també hi ha Benidorm, Bilbao, Cabo de Gata, Màlaga, Portugal i València. El resultat es decidirà en votació popular al desembre, ho explica el Diari Més.
1: La frase que segur que heu sentit més d'una vegada: paguen justos per pecadors.
10: Doncs sí, mira, ara mateix hi ha malestar entre les famílies d'una escola de Palma que ha eliminat els viatges d'estudis després que l'any passat hi hagués un episodi de balcòning entre els seus alumnes de sisè. Es tracta del SEIP Aina Moll i Marquès i no només afecta els alumnes de sisè que acaben a etapa, sinó que també eliminen les colònies d'infantil. Tot plegat ha quedat en mans d'Inspecció Educativa Ara i els alumnes han fet samarretes on es llegeix: volem viatges d'estudi, no és culpa nostra. Ho veiem al Diari de Mallorca.
1: Déu-n'hi-do. Gràcies, Sílvia.
10: Fins ara.
1: Vinga, va, que estem fent camí ja cap a 3:45 del matí des de, evidentment, els matiners de Catalunya Ràdio. També saludem els oients d'ICAT, que a aquestes hores ja us esteu despertant amb nosaltres. Marta Viana, bon dia de nou.
11: Bon dia.
1: I amb la Marta, com sempre, repassem alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
11: Doncs amb un rumor, que és un rumor... Però que jo crec que t'encantarà.

0: fa, mira, fa molt temps ja que arrosseguem això, que doncs passin el favor de tornar, i a Spice Girls, i no sé per què no tornen.
1: Espera't.
0: A veure.
1: A veure.
0: Vull saber abans d'hora.
1: Les Spice Girls es veu que acaben de publicar un vídeo.
0: Un altre vídeo.
1: Un vídeo que és molt, molt curtet, ho han publicat a les xarxes socials. Aquest vídeo està acompanyat d'un missatge en què anticipen que avui a les 2 del migdia hi haurà un anunci.
0: Val, però un moment, el vídeo l'han publicat totes les ex-Spice Girls?
1: Totes, i després també al Twitter de les Spice Girls, i hi ha un compte oficial de les Spice Girls, també ho han penjat allà.
0: Val.
1: Què passa amb aquest vídeo? Doncs que està gravat, es veu en les mateixes escales on en el seu moment es va gravar el videoclip del Wannabe que sentim ara, i hi apareix un diari al terra, que és The Stage, que és l'any 1994, on es va publicar l'anunci en què buscaven precisament una nova girl band per formar les Spice Girls. Al diari també s'hi pot llegir que avui faran aquest anunci, que per aquest anunci no es necessita cap tipus de partitura, però diuen que sí que es necessita o bé un vinil o un reproductor de vinil.
0: Oh.
1: I clar, les xarxes, això ja s'ha disparat.
0: Però clar, deuen treure una edició del Wannabe en format vinil.
1: Aquest any em sembla que fa, pues clar,
0: celebren l'aniversari. No hi ha gira.
1: Potser sí.
0: No hi ha gira, Marta.
1: T'imagines?
0: Dic que avui,
1: somies gratis.
0: Avui 10 de setembre, quan falten 5 minuts per 5:45, dic que no hi ha gira i que és una edició especial del Wannabe. Veurem. Tant de bo hi hagi un retorn de les noies picants, però molt em temo que...
1: ja no ho acabes de veure, eh?
0: Ja tenen els dinerets fets i em sembla que els hi fa molta mandra,
1: bueno,
0: això de tornar a pujar a l'escenari. És una opinió personal, no ho sé. Amb què seguim?
1: Mireu, amb un festival que arrenca avui, que és una de les cites més esperades, i és Fira de Targa. Fins diumenge hi haurà 57 espectacles, i si sou per allà o hi voleu passar, doncs us recomano un espectacle de la companyia Festuc Teatre, que es diu Inuit, una expedició a l'Àrtic, que segur que val molt i molt la pena, i precisament l'estrenen, doncs, a Fira Targa.
0: I avui també arrenca el festival Talarn Experience.

0: podreu sentir doncs, aquests Lax and Busto, Burning, també La Frontera, Manuel Fuentes and the Springsteen Band i Santero y los Muchachos. Des d'avui i fins el dia 12 de setembre, a concerts a tocar del Pantà de Sant Antoni, que realment és un lloc idíl·lic i val molt i molt la pena. I acabem amb una previsió per avui mateix, en aquest cas a Barcelona.
1: Tatuaje en el cuello, el pelo negro, el silicone.
0: I és el concert d'aquests que sentim, el duet argentí més estimat del món, que és Catriel i Paco Moroso, un concert que avui fan al Palau Sant Jordi.
2: Molt bé, doncs vinga, en 3 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí, tot preparat com sempre, aquestes hores per la Dada Maria. Avui amb l'Anna Garcia, arribant a l'estudi, força puntual.
0: Home.
2: Espera, que no et sento, Maria. Ara, digue'm.
3: Ha tornat a marxar la Lara, em sents ara?
2: Lara. Sí?
3: Lara.
2: Hola.
3: Home, puntual, puntual. No,
2: no. No, feia bé, ja. Hola. Vinga, va, anem-hi, que avui és com una espècie de divendres del programa. Què ens has preparat, Maria?
3: Mira, saps que hi va ser un dia fatídic per l'altre per la ciutat entre Barcelona i Madrid, perquè hi va haver un llamp que va malmetre la catenària a Sant Vicenç dels Horts. Això va fer que durant dues hores estigués interromput el servei. Per tant, els trens van arribar no tard, no.
2: Tardíssim.
3: O sigui, exagerat. Per això, avui us pregunto...
2: Ai, ai, ai. Quins nervis. Tu porto una setmana amb la de la Maria.
3: Quin percentatge de trens d'alta velocitat de Renfe, és a dir, els AVE i els ABLO, aquí no incloc els Ouigo i els Irio, eh? Només els de Renfe, sí? Van arribar 15 minuts tard o més en el primer semestre d'aquest any, de gener a juny.
2: Ah, mira, que fem de maiolies.
3: Us he posat més de 15 minuts perquè llavors ja és un retard exagerat, eh, diguéssim.
0: Quin percentatge... Tornen els diners.
3: A partir de 60 minuts t'has tornat.
2: Quin percentatge, eh? Tornem a la pregunta, a veure...
3: Quin percentatge de trens d'alta velocitat operats per Renfe, és a dir, AVE i ABLO, van arribar 15 minuts tard o més entre gener i juny d'aquest any?
2: Jo dic un 43.
3: Canalies, 43. Vale.
0: Buah. Jo un 17. Jo un 40 clavat.
2: Espera't un moment. Marta, què has dit?
0: 17.
2: Lara, és que per què?
0: És que jo anava a dir un 40, si em dius 43, pues...
2: Jo crec que potser m'he passat una mica, però és que
0: sí,
2: clar, coneixent Renfe...
0: Però mai se sap, eh?
2: Mai se sap. I qui guanya la Dada Maria d'avui dijous 10 de setembre és...
3: Marta Viana!
2: És que era molt fàcil avui, Marta, també.
0: És que jo he agafat molts aves, guapos.
3: Natal, però no tant com la Renfe dels Reialdies i tot això. Clar, no és tan catastròfic.
0: Clar, per això, clar, jo clar. Sempre arribo puntual.
3: Clar, clar, clar, clar.
2: Quan és? Quin percentatge és?
3: És un 25%.
2: Ah, Nosaltres som una mica haters, eh? Lara,
0: una
2: també.
0: Miqueta.
3: Però he de dir que si mirem els que van arribar 5 minuts tard o més, sí que és un 45%. No estava tan malament. Veus,
2: no, anàvem bé.
3: No anàveu tan malament.
2: Doncs vinga, avui, escolta'm que repeteixes dada. Molt bé, Marta, tranquil·leta, eh?
3: Em portes dues, eh?
0: A mi se'm puja ràpid.
2: Mira
0: la com
3: està inflant. Esteu empatats, eh? Canalies i Marta, dos.
0: I la Lara?
2: I la Lara quants? Quatre.
3: Cinc.
2: Sí.
0: No hem fet tants programes.
3: Discutible per ara.
2: Aquí ens estan prenent el pèl, home.

0: de tots aquests anys. Per exemple, l'any 2000, Adelina Castillejo va presentar el programa La Lluna i les Estrelles, que començava a la mitjanit, i no sabeu la quantitat de vies de contacte que hi havia al programa.
1: Posaríeu la lluna en un cove o les estrelles a una amanida? Enganxaríeu la lluna i les estrelles en una samarreta? Ajuda'ns a buscar el sopar ideal i la samarreta més bonica.
2: Per participar, podeu trucar al contestador automàtic 93-202-0168. Podeu escriure a La Lluna i les Estrelles, Diagonal 614-08021, Barcelona. Podeu enviar un correu electrònic a lluna@catradio.com o enviar un fax al 93-306-9201. A mitjanit, a Catalunya Ràdio.
3: La Lluna i les Estrelles, amb Adelina Castillejo.
0: M'encanta, m'encanta com començaven els programes i el so, com ha anat canviant el so de la ràdio amb el pas dels anys i sobretot la quantitat de vies de contacte. Podries enviar cartes, podries enviar un fax, podries enviar, ara, WhatsApp, telèfon de directe i el correu.
4: Cartes també se'n
0: reben. Cartes també, hauríem de recuperar les cartes manuscrites, a mi m'encanten.
5: Sí.
0: Mentrestant, què passarà a partir de les 6 del matí, Maiol Roger, el matí de Catalunya Ràdio?
4: Doncs parlem també d'una carta, de la carta de dimissió de Josep Lluís Trapero. No sé si hi va haver carta o hi va haver comunicació verbal. En tot cas, tindrem a la consellera d'Interior, Núria Parlon, per preguntar-li tots els detalls. També per preguntar-li si ahir va fallar alguna cosa o no en el sistema de previsió, en l'avís és alert i en les restriccions del govern pel temporal, que finalment no va ser tan greu com es preveia, i això ha generat malestar, sobretot, per exemple, en famílies que no van poder portar els nens a l'escola. Després anirem al Fossar de les Moreres. Demà és la diada. Aquesta nit, de fet, aquesta tarda, hi ha dues manifestacions previstes. Hi haurà Sílvia Oriols d'Aliança Catalana, hi haurà entitats, veïns i partits d'esquerra que han convocat en contra de la seva presència i, per tant, serà un dels punts calents. Parlarem de la Fórmula 1 Madrid, que té molta polèmica aquest circuit, que es diu Madring, i no té polèmica només pel naming, que això se les porta. Després obrirem la taverna i farem Agora Esportiva, que el Barça va guanyar 5-1 en una hora boníssima per jugar a futbol,
0: boníssima,
4: que crec europea, fantàstica.
0: Ens anirem molt a favor aquesta hora.
4: Sí, molt, molt, molt, molt. Per desgràcia, la majoria de partits seguiran jugant-se a les 9, però escolta, avui vam xalar de valent i a una hora que et va permetre anar a dormir,
0: sí,
4: quan toca.
0: Una mica d'alegria, que també fa falta. A partir de les 6 del matí, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
4: Fins ara.
0: 9-3-2-0-7-4-7-4. A partir d'ara mateix, com sempre, amb moltíssimes ganes de saber, de conèixer, de parlar amb els oients que a aquestes hores ja esteu desperts. Per tant, ens podeu trucar al 9-3-2-0-7-4-7-4.

0: esperant els primers visitants del tour.
1: Quin tour? Què dius?
0: La tarda, Catalunya Ràdio Free Tour. Gent de fora que no coneguin el programa i que així els fem conèixer.
2: You should know now about la tarda de Catalunya Ràdio.
3: Where can I find it?
2: Participen del nostre programa Svetlana, en Antoni Bassas.
3: Antoni Bassas.
4: Veus com ho sap?
2: En Lídia Heredia.
5: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
6: La millor.
7: La millor.
6: La millor
7: hora del dia.
6: On la
7: magia.
6: La millor hora del dia.
5: L'11 de setembre, Catalunya Ràdio es mou amb la Diada.
8: Perquè sempre hi som, a tota hora i a tot arreu. I a més, aquest divendres hi serem tots des de bon matí.
9: Amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio desplegats i en connexió des dels punts destacats del dia.
10: A la tarda de 4 a 8 mirarem cap a tot el país seguint amb detall els actes i mobilitzacions.
11: A les 8 del vespre resumirem com ha anat la jornada i en farem l'anàlisi.
12: I a les 11 de la nit no ens oblidem de la perspectiva de gènere que també té la Diada a Les dones i els dies.
5: També us oferirem continguts especials amb motiu de la Diada, els programes Mans,
13: Dracs, Diables, Capgrossos, Molasses, Gegants,
5: en Guàrdia,
14: a 1651 la Guerra dels Segadors estava acabant,
5: La finestra indiscreta,
15: reivindicarem una pel·lícula que avui encara ressona,
5: i L'altre bar,
16: trobem tot un mite del club.
5: La Diada de l'11 de setembre la vivim tot hora a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya. Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
17: Vinga, va, que en 10 minuts arribem a les 6 del matí. Aquestes hores, com sempre, saludo l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia. Eloi, bon dia. El tinc per aquí, l'Eloi? No ho sabem. Eloi?
18: Eloi!
17: Eloi, que t'has adormit.
18: Eloi, bon dia.
17: No ho sabem. No, no hi és? No ho tenim. Doncs n'hem parlat.
0: Ara sí, ara sí.
17: Ara sí, ara, Eloi, Eloi. Ara.
0: És que estava escoltant Catalunya Informació.
17: Molt bé.
0: M'hem connectat amb Catalunya.
17: No passa res.
0: Perdó, 3 Catinfo.
17: Tot fos això, estimat, tot fos això. Que no has dormit gaire avui, Eloi.
0: Sí que he dormit.
17: Ah,
0: sí,
17: potser
0: dormit.
17: És per això, doncs, potser és per això. Que hi ha vegades que si dorms molt malament i si dorms poc, encara també més malament.
0: Doncs que no sigui perquè he dormit molt. Perquè aquesta nit ha estat de son d'aquest profund.
17: Home, perquè amb aquesta fresqueta que ha fet, deus haver dormit com un angelet.
0: Clar, oh, tela, eh? Què? No. Com heu vist això?
17: Jo tinc un calor, aquesta nit també t'ho dic. Jo encara he tingut una mica de calor,
0: no fotis, sí, sí. Perquè potser tenies les expectatives molt altes, sí. De la baixada de la temperatura.
17: Tancar la finestra, però jo de cop i volta l'he tornat a obrir aquesta nit.
0: A veure, és veritat que a la costa, en general, la temperatura s'ha quedat entre els 15.
17: Ah, i això...
0: 15, 19 graus a la ciutat de Barcelona, encara
17: és més alta. Jo necessito aquesta calorassa per ser feliç, si no... Vinga, anem-hi, Eloi, quin dia ens espera per avui, va?
0: Va, avui un dia de sol, esplèndid, així s'acaba ja tot el temporal, les pluges, les tempestes, etc. L'únic que quedarà és una mica de tramuntana avui al nord del Cap de Creus, especialment, que es mantindrà durant tot el dia, potser una mica més fluixet a la tarda, i llavors la temperatura d'avui al migdia pot arribar fins als 28-30 graus a Ponent i al sud, potser en algun lloc del Camp de Tarragona, la resta quedarà entre 25 i 27, per tant, còmode, molt còmode, i així es mantindrà durant tot el cap de setmana. La Diada, dissabte, diumenge, temps assolellat, temps esplèndid, alguns núvols prims, i la temperatura que lentament va pujant, cada dia una miqueta més, però una pujada molt suau.
17: Sembla que anem cap a la primavera, doncs.
0: Sí, anem cap a una tardor suau. Com una tardor suau.
17: Clar, que cada vegada les tardors seran més suaus, els hiverns cada vegada més menys freds, i els estius cada vegada més calorosos. Aquesta és una mica la línia que ens tocarà viure.
0: Doncs vinga, el resum del canvi climàtic va, Xavi Canalies.
17: Escolta, anem rient, no, però, anem rient.
18: Quan et posis malalt, Eloi, ja et substituirà el Canalies.
17: M'encantaria fer el temps de TV3, jo. Cookies, que teniu fred. Ho hauríem de fer una miqueta més així. A veure si m'ho deixa fer Tomàs Molina algun dia.
0: Poseu-vos el jerseiet. Avui, per cert, poseu-vos el jerseiet.
17: No. Oh,
0: que sí, que sí, que sí. No, escolta'm, a l'interior hi ha llocs que no passen dels 10-12 graus. El pla Lleida, la Catalunya Central i el Pirineu,
17: clar.
0: Ara mateix 5 o 6 graus, vull dir que fa fred.
17: Clar,
0: fa
17: que no
0: fred.
17: Siguem centralistes, Lara, perquè hi ha llocs de Catalunya que fa... A Prades deu fotre fred.
0: Vull dir, que el Canalies tingui fogots...
17: Sí.
0: No vol dir que la resta de Catalunya no faci fred.
17: Ja veuràs, tu dia que peti, pum, ja veuràs els fogots. Gràcies, Eloi, una abraçada forta, estimat.
0: Fins ara,
17: adéu-siau. Que vagi bé, adéu.
5: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
17: la Marta Viana ha començat dient en aquest estudi s'està molt bé i ara s'està ventant perquè no, fa calor.
18: Ara fa una mica de caloreta. També és veritat que això de pujar, baixar escales...
17: No, pugem un pis, per favor.
18: Ja, però bueno, en pugem moltes vegades.
17: 9-3-2-0-7-4-7-4, aquestes hores del matí. Vull saludar en Gori. Gori, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
17: Home, un aplaudiment pel Gori, que ja fa veu optimista. M'encanta. Gori, què fas despert a aquestes hores del matí?
1: Doncs mira, m'estic preparant per anar-me'n al gimnàs a activar una miqueta el dia.
17: Ets dels que te'n vas al gimnàs a aquestes hores, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, toca fer-ho aquesta hora perquè és que si no, no es pot.
17: Cada dia anem al gimnàs, Gori?
1: Cada dia no, i també s'ha de tenir en compte una miqueta el recuperar i intentar donar-hi 3 dies a la setmana.
17: Molt bé, eh?
1: Perquè això, anar-hi aquesta hora, sobretot tots els que ens aixequem aviat,
17: sí,
1: sabem que... Que estem també dormint una miqueta. A part, clar, jo vaig a aquesta hora perquè, si no, no tinc temps al llarg del dia.
17: Perquè després del gimnàs comences a treballar?
1: Correcte. Després d'aquí me'n vaig a treballar i després de treballar a fer el plaer de ser pare i cuidar de la família. I després d'això, clar, després tinc assaig de castells.
17: Ets casteller, més a més?
1: Soc casteller.
17: A quins castellers?
1: Bueno, uns que ahir van tenir una repercussió nacional bastant important, soc dels Marrecs de Sal.
17: Home, ara s'entén tot. Tinc aquí a la Lara i a la Marta buscant ràpid el mòbil. Per aquelles persones que no ho sàpiguen, per què són importants els Marrecs de Sal?
1: Bueno, ahir Amics de les Arts va presentar una cançó
17: que ha sonat
1: dedicada...
17: aquest matí, perdona, ha sonat aquest matí,
18: sí,
17: als matiners, eh?
18: I parla de vosaltres, la cançó.
1: I parla de nosaltres,
17: ara s'entén tot.
1: Sí, sí.
17: Escolta'm, però que ben lligat al programa, avui presenten cançó als Amics de les Arts i parlem amb el Gori, que és dels Marrecs de Sal. Això és una meravella. Gori, també una abraçada... Casualitat. Però escolta'm, les casualitats són meravelloses en aquesta vida.

0: 54 Ultra, una de les cançons del moment que posa ritme i converteix els matiners d'aquest final de setmana en una festa amb Talk to You. Ricard Ostrell, molt bon dia.
1: Hola, què tal?
0: T'he animat amb aquesta cançó, no?
1: Molt, m'agrada molt.
0: Que sí, una miqueta de ritme, perquè celebrem que hem arribat el dijous, que és el nostre divendres.
1: El final. Demà no treballes?
0: Demà no treballo.
1: Bueno...
0: Què vols dir?
1: No, ara buscarem alguna cosa per fer, no? Perquè
0: sí,
1: fem un programa especial de la Diada demà, programació especial, des de les 8 del matí ens hi posarem, i per això dic que buscarem alguna coseta per fer, no?
0: Ah, per treballar, dius?
1: Sí.
0: Sí, home, i tant, el que necessitis, i ja saps que jo sempre remo a favor, eh?
1: Doncs ara ho parlem, perfecte.
0: Alguna cosa que em vulguis avançar d'aquest matí?
1: No, és un matí animat, avui tindrem la consellera Núria Parlon, parlem també del que pot passar aquesta nit al Fossar de les Moreres, i parlarem amb entitats antiracistes que també volen protestar per evitar la presència de Silvio Riols i gent d'extrema dreta, doncs, al Fossar de les Moreres.
0: L'actualitat començarà mateix al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon programa, Ricard, que vagi bé. Adeu. Nosaltres hi tornem dilluns.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Vinga, Arnau, quan vulguis.
4: Inici, tret de sortida, arrencada, principi, començament. Benvolguda intel·ligència artificial que ens envies a la web. Aquí comença el Rambla 54.
5: Anna, però què esteu fent?
3: Mira, Ivan, és que ens ha tornat a passar. L'oient que ahir ens va buscar fora d'hora d'emissió a la web de la xarxa, a la xarxa.cat, es va tornar a trobar amb el programa començat. Ei, que es va menjar fins i tot el WhatsApp que ens havia enviat l'Enric Riba, que és el seu pare tecnològic. No vull ser tecnopessimista, però tot plegat fa una mica de

0: tarda.
1: Doncs sí, una mica.
0: Doncs sí. He pensat que potser, amb la veu de l'Arnau, que és més jove, doncs hi connectem una mica més, com una mena d'ofrena de bona voluntat.
1: I heu pensat que potser és que no li agrada el programa?
0: Ui, això, francament, ho descarto.
2: Em sap greu, Anna, però ja podem pedalejar, perquè avui ho petarem. O sigui, que el del tercer capítol...

0: escolto Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Avui parlem de gent important, de gent important de Sant Cugat del Vallès. Una manera infal·lible de saber si un veí o veïna d'aquest municipi de Sant Cugat n'és d'important, potser n'hi hagi d'altres, però aquesta és la definitiva, és repassar la seva llista de capgrossos. Bé, vosaltres en dieu caparrots, oi, Carme?
2: Què tal? Com estàs, Anna?
1: Bé.
2: Diem caparrots, capgrossos... De fet, t'he de dir que no sé ben bé si hi ha una diferència o no, però avui intentarem almenys treure'n l'aigua clara. A veure què.
1: Doncs vinga, som-hi. Ben tornada, Carme Reverte. Aquesta setmana ets la reportera més ramblera de tota la xarxa, sens dubte.
2: Que bé.
1: Avui no són abelles, no parlem de mel. Avui ens portes aquesta tradició que manteniu de convertir en caparrots les persones que formen part de la memòria de la ciutat. I com va això?
2: Doncs mira, perquè ens expliquin com funciona tot això, tenim la Nela Vallhonrat, que és la presidenta de Caparrots de Sant Cugat, i també la Dolors Vilarassau, que és directora teatral, però té caparrot propi.
1: Ah, molt interessant. Benvingudes totes dues al 54 de la Rambla.
3: Ben trobada.
4: Bona tarda, què tal?
1: Nela, per començar, jo he engegat aquesta secció, per dir-ho d'alguna manera, dient que capgrossos i caparrots són la mateixa cosa i la veritat és que ho he fet una mica a la francesa, amb zero base científica. L'he encertat o són coses diferents?
4: Bé, a la nostra entitat considerem els caparrots, els que són caparrots de l'any, que representen una persona real. En canvi, els capgrossos són els personatges ficticis. Tant pot ser, no sé, per exemple, tenim nosaltres el Groucho Marx, el Gepetto, o altres que no corresponen a cap personatge així conegut. I després tenim l'avi pagès, que està així com un entremig, que no és un caparrot de l'any, però com que representa un avi pagès d'aquí Sant Cugat, que ja no n'hi ha gaires, doncs també el considerem com un caparrot.
1: Doncs els caparrots són santcugatencs reals i els capgrossos altres, miscel·lània.
2: Vindria a ser això.
4: Sí, exacte.
2: Els caparrots de Sant Cugat tenen una història que ve de lluny, però Caparrots de Sant Cugat es va constituir oficialment el 2009. Són una entitat petita, són poca gent, però tenen força activitat. Què implica, Nela, formar part d'aquesta colla i què és el que feu al cap de l'any?
4: Doncs com que són poquets, implica com molta feina. La nostra activitat bàsicament està centrada en dos festivitats. Primer de tot la Festa Major, que hi participem molt activament, i després la nostra Diada de Testes, que celebra ara el proper 17 d'octubre, un dissabte. I és quan nosaltres traiem ensenyem a tothom doncs, la nostra activitat que hem fet durant tot el curs de l'any.
1: I els vostres caparrots representen, ens has explicat, persones reals de Sant Cugat. Aquí s'atorga aquesta mena de títol de veí o veïna il·lustre. Bé, aquest és bastant més bonic que un diploma. Com funciona aquesta elecció dels candidats? Com decidiu qui mereix o no convertir-se en caparrot? Que això és una responsabilitat, no?
4: Això es fa per votació popular. Llavors el que fem la Junta, triem 6 persones de Sant Cugat. 3 homes i 3 dones perquè sigui la qüestió paritària. Llavors els donem a conèixer als mitjans de comunicació i xarxes socials i passat un temps prudencial doncs es fan les votacions. L'última vegada ja es va fer en plataformes per internet, però també presencialment a llocs de Sant Cugat. I després que el resultat, quan ja el tenim, es dona a conèixer a la Festa de Tardor. Llavors, entre la Festa de la Tardor fins que la nostra Diada de Testes, que és quan el presentem, és quan hi ha tot el procés d'execució del caparrot de l'any.
2: Clar, això és com un examen,
1: perquè... Si no, quina responsabilitat, Carme, que et nomenin candidat a caparrot i que després quedis sisena. És una mica un compromís.
2: Bueno, si no, mira, ja arribarà l'any, no? Què és el que ha de tenir, Nela, una persona perquè sigui triada com a caparrot de l'any? No només un rostre que doni joc, sinó que també ha de ser prou coneguda, imagino. Sí. Ha de tenir un cert currículum, no?
4: Sí, bàsicament que sigui popular. No vol dir això que sigui famosa, perquè persones famoses a Sant Cugat n'hi ha moltes, però populars... No sé, ara, per exemple, aquí tenim la Dolors Vilarassau, que és famosa per la seva activitat, però també és popular. perquè la veus per Sant Cugat, està connectada amb la gent i tal. I, no sé, l'altre extrem, per exemple, seria l'Alassant, que no és una persona gens famosa, però Sant Cugat tothom el coneix.
2: Sí.
4: Tothom sap que és l'amo del Barba Obab i tothom coneix els seus entrepans fabulosos que fa.
2: Sí.
4: I ell és, vaja...
3: Sí, sí.
4: Ell és el perfecte caparrot de l'any.
1: Sí. Nel, ara ens deies que aquí amb tu i la Carme teniu a la Dolors Vilarassau, que és una santcugatenca que efectivament pot fardar de tenir un caparrot. Dolors, quin honor, no, això?
3: Total, total. Jo, quan m'ho van dir, bueno, primer, a veure, jo, el Calassant i els seus bocates em van superar una vegada i em veu, o sigui, ja vaig estar nominada, però va guanyar el Calassant.
1: Sí. Ah, o sigui, que això pot passar. Tu ets la viva, imatge estic entre els sis, però no arribo sí. A la final, diguéssim.
3: I la segona vegada em van elegir i vaig estar molt contenta. Em va fer molta il·lusió, tu ja ho saps, Nela, perquè ho vas viure realment. Sí. Clar, jo sóc una persona bastant gran i he tingut alguns reconeixements, però aquest va ser un reconeixement molt especial, crec que per dos factors. Una, perquè era per votació popular, per tant el fet de que sigui la gent la que tria, això a mi em va emocionar molt. I segona, perquè jo em dedico a una activitat que són les arts escèniques, que és una cosa que és un art efímer, no? Vull dir, jo faig la direcció de teatre i llavors, clar, el director de teatre no és com el que fa una pel·lícula, que té la pel·lícula, o el que escriu un llibre, que té el llibre. Jo quan he acabat de fer l'obra i la gent l'han vista, a part que a mi no m'han vist, però després no hi ha res. I llavors el fet de formar part d'aquest grup, que és els de l'art efímer, em feia molta gràcia tenir com aquest reconeixement, que era com una mica una eternitat de cartó pedra, no? Per dir-ho d'alguna manera.
1: Està molt bé.
3: I em va fer molta il·lusió per aquests dos aspectes.
1: Dolors, faig un parèntesis, t'he de confessar una cosa. Quan la Carme m'ha dit, vindrà la Dolors Vilarassau, que té un caparrot, clar, amb aquest cognom i vivint a Sant Cugat, he fet una mica de Google, no?
3: Sí, i clar, resulta que no només tens... Ja et va sortir l'Emma.
1: Exacte, no només tens un caparrot, sinó que tu... que tens vincles amb l'Emma Vilarassau, que sou cosines, diu Google, sí. No sé si això és correcte, perquè avui en dia sí. La intel·ligència artificial aquests dies, nosaltres acabem de començar,
3: bueno, diu lo que vols,
1: i ens està fent exacte moltes males passades, sí. Llavors tot ho has de posar com una mica en quarantena, però Google ens diu que tu ets, de fet, la responsable que Emma Vilarassau estigui a dalt dels escenaris.
3: Home, tant com responsable,
1: o molt,
3: no...
1: O molt responsable.
3: Bé, el que puc dir és que, per exemple, el monòleg d'entrada a l'institut el va preparar amb mi, que va començar a fer teatre amb l'agrupació Maragall, que jo dirigia, però jo no sóc la responsable, és ella.
1: Bueno, una miqueta responsable, la primera empanteta, diguéssim.
3: Això sí.
1: Bueno,
3: sí,
1: aquest títol també el tens.
3: Val, d'acord, si me'l vols posar.
2: Saps que em vindria de gust preguntar-li a la Dolors si tu t'has emprovat el teu caparrot?
3: Jo?
2: L'has portat?
3: No.
2: No?
3: El dia de...
4: Jo crec que sí que te'l vas posar.
3: Sí, exacte, algun moment me'l vaig posar. Recordo que el dia que veu fer la proclamació del caparrot, que es va fer una festa i tal... Sí. El qui sí el va portar aquell dia que us ho va demanar va ser la meva filla. Recordes. O sigui, la meva filla portava el caparrot i va fer el ball del caparrot, i hi ha una foto molt maca que també està per internet, que surto jo amb el caparrot, que és una foto per mi molt emotiva, que també és el que tinc a WhatsApp com, i a dintre del caparrot hi ha la meva filla, i és una foto molt emotiva, perquè realment hi ha com una imatge molt, molt propera, i és clar, és que a sota no estava jo, sinó que estava la
2: doncs sí, l'ha provat,
3: sí, jo també l'he provat, sí.
1: I quan vas veure per primera vegada aquest caparrot acabat, t'hi vas reconèixer? Què et va dir la família o la gent que et coneix quan el van veure?
3: La Cristina Martínez, la persona que em va fer el caparrot, em va ensenyar el model, digue, bueno, ja una mica fet, no?
4: Durant el procés.
3: El procés jo hi vaig participar i li vaig dir algun petit detall, potser del meu cabell, del meu nas. Jo no em reconeixia relativament, i li vaig dir dos o tres observacions, després ella va fer el que li va semblar, però bueno, eren coses molt, molt lleus, i la veritat és que cada vegada crec que m'hi assemblo més, no? En el caparrot.
4: Això acostuma a passar amb els caparrots,
3: sí,
4: perquè tenim,
3: sí,
4: en Jordi Franquesa, que cada vegada s'hi assemblava més.
3: Sí.
4: Sí. De tota manera, això que deies de que t'has de reconèixer tu, moltes vegades quan en el procés de fabricació del caparrot es recomana que siguin els familiars que t'aconsellin si realment ets tu o no, perquè a vegades un mateix no s'hi reconeix tant com els familiars.
3: Jo ho vaig preguntar a 3 o 4 sí, persones pròximes, s'assembla a mi? Sí, això, precisament per això que dius tu.
2: I precisament perquè s'assembli, després m'imagino, sí, que l'Anna et preguntarà, Nela, pel procés, no, que és un procés llarg, que s'ha de fer
4: llarg,
2: amb molt de temps.
4: Són mesos.
2: Jo m'agradaria preguntar-li a la Dolors què és el que va haver de fer, o sigui, què implicava haver estat escollida caparrot després en el procés, és a dir, a tu t'haurien de fotografiar, t'haurien de captar d'alguna manera, no?, per reproduir la teva imatge.
3: Bé, la Cristina em va fer dues fotografies, una de cara i una de perfil, bueno, em va fer diverses.
2: Suficient?
3: Sí, sí, sí, va fer això i se'n va sortir, penso que molt bé. Volia dir una cosa que m'agradaria comentar.
5: Endavant, endavant.
3: No, que el que preguntaves abans de si em va fer il·lusió i tal, ara per exemple em fa molta il·lusió perquè tinc dues netes, una de 3 anys i una altra de 6 anys, i em fa molta il·lusió que diguin he vist l'àvia, i això em fa una especial il·lusió en aquests moments, per exemple, no? Perquè de cop, bueno, i també hi ha gent que diu avui t'he vist ballant, o sigui, això de tenir un alter ego és molt divertit, no? Perquè estàs a molts llocs també.
2: Clar, fas festa.
3: Tens
2: més
3: el tema de la ubicuïtat.
5: Francament, molt bonic, eh? Nela, la Carme m'ho deia, aquest procés d'escollir una persona o de que un cop la persona sigui escollida i fer-li el caparrot és un procés llarg, no és una cosa, no és una manualitat d'una tarda, això, eh?
4: No, la persona que ho fa és un escultor, vull dir, no és qualsevol persona que mira, farem un caparrot. En aquest cas va ser la Cristina Martín Zubiols, i el procés pot durar, doncs, uns mesos, des de que es comença fins que s'acaba. Llavors allò que deia la Dolors, primer de tot s'han de fer unes fotografies, ella deia de cara i de costat, però també de mig perfil i d'esquena, per veure el cabell també com és pel darrere.
5: Tipo això, el que veiem a les pel·lícules de Hollywood quan detenen algú, no?
4: Just, sí, sí, sí. Com una fitxa policial li va fer. Llavors, a partir d'aquí, es fa amb fang una escultura. Un cop està feta l'escultura, s'ha de fer un motlle amb guix. I quan està fet el moll en guix, llavors s'ha de triar el material amb què està fet el caparrot. N'hi ha de cartró, el de la Dolors és de fibra de vidre, n'hi ha de resines ecològiques, n'hi ha de diversos. I llavors, un cop es té el moll ja fet, s'han d'anar rellenant, farcint el moll amb la matèria, amb el material. Uh-huh. Un cop es té fet, s'ha de pintar. I llavors, quan el té així a mig procés, és quan se li ensenya a la persona proclamada caparrot de l'any, perquè realment doncs doni també la seva opinió una mica de com s'hi veu, de si se sent identificada.
5: Nela, digues, perdó.
4: No, doncs un cop ja estan fetes les rectificacions, doncs ja tenim el caparrot fet.
5: I a banda de la Dolors, quins altres caparrots teniu? És molt llarga la llista?
4: Nosaltres caparrots de l'any en tenim 10. Uns que són anteriors de que, com a pròpiament entitat, que ho portaven altres entitats, i el que tenim primer és el Jordi Franquesa, que és de l'any 2000. Tenim la Gitana. La Gitana no és pròpiament una persona, però aquell any va ser proclamat caparrot de l'any l'Esbart Sant Cugat, perquè va tornar a portar a Sant Cugat les Gitanes del Vallès, i llavors es va dir que es faria el cap d'una gitana. Després tenim el 2002 la Roser Adeba, que va ser conserge de la Casa de Cultura. El que et deia abans, l'Alassan, que és el propietari del Bar Baobab.
5: El dels entrepans, això també m'ho he apuntat.
4: El dels entrepans, sí.
5: Arnau, apunta que hem d'anar a Sant Cugat a menjar uns entrepans, sí, en un lloc que són espectaculars.
4: Sí. El 2005 tenim el Rogeli Pradero, que també és molt conegut aquí a Sant Cugat. el Joan Llames, que és actor, era actor, fotògraf, company de teatre amb la Dolors, oi?
3: Sí, sí, sí. Respecte a això que dèieu del reconeixement del Caparrot, el Joan Llames, quan se'l va fer Caparrot de l'any, ja havia mort, ja. I aleshores sí. Li van fer el Caparrot, i aleshores, bé, jo vaig participar una mica en la promoció de que se li fes el Caparrot, i el vaig anar a reconèixer. O sigui, el van fer a través d'unes fotografies que precisament les vaig passar jo, i després vaig anar a un magatzem, no recordo ara qui era el que
4: ho
3: va fer.
4: És a la Floresta.
3: Sí.
4: Sí, és l'Eduard Auqué.
3: Doncs
4: el Fauqué, perdó.
3: Vaig anar
4: Fauqué.
3: Al taller, que no sé si era Sabadell o en un altre lloc, de l'Eduard Auqué, sí. I llavors me'l van ensenyar, sí. I també em va fer molta impressió, perquè llavors em van preguntar si semblava moltíssim, si assembla, no s'assembla, i em va fer molta impressió veure la imatge del Joan.
2: Estava molt aconseguit.
3: Sí. Però vull dir el moment, no? Sí. El moment que el Joan era molt amic meu, i veure el plasmat en el Caparrot, i la pregunta que em van fer, no? Això de si s'assemblava o no, ja està, eh? Sí, sí. Avui tinc la vena sentimental.
5: Bueno, són records bonics, no? És una, és un llegat molt bonic, sí. Tenir un Caparrot.
4: Com que som gens d'aquí Sant Cugat, els coneixem i els reconeixem, sí. I llavors sempre tens un vincle o un altre amb diverses persones que són Caparrots de l'any. Uh-huh. Seguim, doncs, també tenim el Josep Grau Garriga, que és Caparrot de l'any 2008, és ben conegut per les seves pintures i tapissos. El Pere Royo, Caparrot de l'any 2009, que era cap de colla dels geganters de Sant Cugat. I llavors ja passem al 2017, va haver un salt bastant gros amb Caparrots de l'any. El 2017 va ser el primer que vam fer nosaltres com a entitat, Caparrots de Sant Cugat, que és la Dolors, i finalment tenim l'Eva Tataret l'any 2019.
5: I suposo que tots ells es donen cita en aquesta Diada de Testes, és això? Com, això és una mena de festa major de Caparrots? O...
4: La Diada de Testes, sí, és la nostra diada. I els vam convidar quan vam fer celebrar el desè aniversari. I quan hi ha Caparrot de l'any també els acostumem a convidar, que no sempre poden venir tots perquè és a vegades un dia així difícil, però en general sí. I sempre que poden, sempre venen a veure'ns. I a més els encanta fer-se fotografies amb el personatge.
5: Clar, és bonic això. Noies, a totes tres, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquests records tan macos, aquestes històries i aquests Caparrots, per recomanar-nos aquests fantàstics entrepans que vindrem a tastar a Sant Cugat del Vallès. I us esperem qualsevol dia d'aquests ben aviat a la Rambla.
2: Clar que sí. Moltíssimes gràcies.
5: Adéu.
2: Igualment.
4: Gràcies, adéu.
2: Gràcies.
0: Rambla 54. No, més fresc, no. Ram... Ui.
2: Ra. Vinga, va. La ra.

0: d'aquest estiu, feia molta calor, em va sortir a Instagram una fotografia que havien penjat la Susana Cabiscol i l'Enric Rubio al pati de casa seva. La Susana i l'Enric són companys de Ràdio Televisió de Cardedeu, parella a la vida real i artística a l'Infopodcast de Cardedeu. Arnau, apunta que algun dia n'hauríem de parlar, dels Infopodcast. De moment tornem a la foto del meu Instagram, @anna2nsmorgades, mu amb u com les vaques i amb AS de Barcelona. Era una imatge bucòlica d'un nenúfar. Qui té un nenúfar a casa, vaig pensar. Surava sobre l'aigua d'una bassa ecològica que estan construint l'Enric i la Susana. Hi ha gent que gaudeix d'una bassa al pati? Vaig envejar. Ja us he dit que feia molta calor. Al text de la publicació, la Susana feia notar que dins del nenúfar en qüestió, que ja em semblava prou exòtic, hi havia una abella fent la migdiada. Total, una xulada. A partir d'aquí, tots tres vam començar un intercanvi de missatges sobre la bassa, el nenúfar i, sobretot, l'abella dorment. És una broma fàcil. Com dormen les abelles? Emoticona d'abella, emoticona d'abella. Quantes hores? Emoticona somrient amb el cap girat. Quan són velles, dormen menys? Emoticona amb una llagrimeta. Aquest matí he recuperat aquell fil i la darrera frase és meva. Enric, al Rambla que vas. Noi Silvestre, benvingut al programa.
1: Gràcies, Anna. Honrat, molt honrat i content de ser aquí amb totes vosaltres.
0: Enric, de seguida parlem d'aquest tema, del son de les abelles, però abans, com que és el primer cop que passeges pel Rambla, què et sembla si ens presentes una mica a Ràdio Cardedeu? I si vols afegir res més sobre tu, que jo he estat bastant indiscreta.
1: Va, em sembla fantàstic, Anna. Doncs va, mira, com sabràs, a Ràdio Televisió Cardedeu vam ser la primera televisió del món en català abans que TV3 i la primera local de Catalunya i Espanya. Però avui deixa'm escombrar cap a casa i parlarem de ràdio, que és el que on estem totes. I és que com a mitjà comunitari que som, que vol dir que és dels socis i de les sòcies, es duen a terme sempre els projectes que ens engresquen en definitiva i esperonen a tots i totes. Per exemple, ara mateix estem fent entre programes i podcast d'enguany una trentena de projectes ben bé, que es poden escoltar per antena cada dia i cada setmana. En definitiva, a Ràdio Televisió Cardedeu som una colla gran d'amics on es barregen alguns dels principals referents del sector amb gent molt, molt jove que arriba aquí buscant quelcom que li esperona. Jo, en el meu cas particular, tot just serà el quart any que hi estic i si m'hagués de descriure a mi mateix, seré poc indiscret també, com has dit, crec que ho faria dient que sóc una persona silvestre, o més ben dit, el noi silvestre, que és com em coneixen a Instagram, un apassionat de la muntanya, la natura i podríem dir que tot el que engloba això.
0: Doncs va, fetes aquestes presentacions, reprenc el fil. Recordo que vam dir que buscaries algú que posés llum al nostre deliri floral, a la nostra foscor floral. Tenim algú que t'hagi parlat de les becaines, de les abelles a les flors?
1: Doncs mira, no només he trobat una persona, sinó que crec que és la millor persona possible per explicar-nos el per què les abelles dormen dins de les flors i si és veritat que ho fan. Què et sembla si te'l presento?
0: Oh, i tant.
2: Soc en Jan Nichter, soc geògraf de formació i naturalista de professió. Em dedico a la conservació de la biodiversitat i també el meu temps lliure pues, em dedico a l'apicultura ecològica.
1: Poca broma, poca broma. Vaig sortir buscant coure i he trobat mel. Anna, ves per on. No pots imaginar la de coses que m'ha arribat a explicar. Saps quantes espècies, per exemple, d'abelles hi ha?
0: Doncs potser la intel·ligència artificial aquesta que ens envia a la web podria dir-nos exactament. Jo, francament, no ho sé. 10, 20, 50, 100?
1: Mira, jo no en tenia absolutament ni idea. I és que quan li he preguntat per com dormen les abelles, el primer que m'ha demanat, en Jan, ha estat... Quines abelles?
2: De qui parlem? Parlem de l'abella de la mel, quan dic l'abella, o de les 700 espècies d'abelles que podem trobar a Catalunya? Doncs clar, això és la primera pregunta, perquè la resposta és diferent. La gran majoria mengen nèctar, llavors per això les trobem en les flors. En forma general, aquí tenim la gran majoria d'abelles. La que més coneixem és l'abella de la mel, que viu en colònies. Això representa 10% de les espècies que podem trobar arreu del món. La gran majoria que ha fet el paper en l'ecologia, en la biologia més important, el 90% són insectes que no són socials, viuen en cada escola que és seva casa, bàsicament. Aquestes sí que podem passar temps en les flors.
1: Ja et dic, 700, Verge Santa. Ja
0: Déu-n'hi-do, són moltes, coses. 700 tipus d'abelles.
1: Moltíssimes. Ja et dic que m'ha explicat un munt de coses que realment desconeixia. Però de moment el que sembla és que si veiem alguna abella descansant en una flor, és una d'aquestes abelles solitàries que són, de fet, majoritàries al nostre entorn.
0: Però i per què estan exactament a dintre les flors? Com és que fan parada i fonda allà i no, per exemple, a la branca d'un arbre?
1: Doncs mira, ara, aquí hi ha un tema interessantíssim, i és que les abelles no sempre s'han alimentat de nèctar.
2: Les primeres flors no portaven nèctar, no podien colors, i els ancestres de les abelles menjaven altres insectes. No venien dins de flor perquè la flor no existia. Amb la evolució han coevolucionat, i el que ha passat és que dins de la flor s'ha fet un líquid dolç, que és el nèctar, que té una funció per l'abella de portar un menjar per ella i per la seva cria. A canvi, què està passant? Fent aquest procés, està posant una mica de pol·len en un part del cos de l'abella. Pot ser el tòrrax, pot ser les potes, pot ser la boca, i mentre marxa a visitar l'altra flor per menjar-la, perd una mica d'aquest pol·len. Això és un avantatge per la flor perquè pot fer pol·linització amb plantes que són més lluny o que està just al costat o la que podia portar amb el vent.
0: Enric, estic desmuntant tants mites. És a dir, pel que diu el Jan, al llarg de l'evolució, les flors s'han adaptat per atraure i alimentar les abelles i demés pol·linitzadors i pol·linitzadores, i així poder augmentar en escreix el seu índex de supervivència, oi? Són llestes, eh?
1: Exacte, sí, sí, així és, i és que el tema semblava menor, però hem pogut veure que tot té un perquè. I després de posar-nos en situació, en Jan ens ha confirmat que sí, que les abelles solitàries, només aquestes, això sí, de vegades es cullen flors per dormir-hi a dins, com ens passa a casa amb els nenúfars.
2: Per tant, a vegades trobant a dins. I sí que podem descansar a dins, això pot passar, no? Es nota molt, per exemple, en el cas de borinots, que venen molt d'hora pel matí, o quan ja s'acaba el sol, o estan descansant, bàsicament sí que poden passar. Això és el cas de les abelles solitàries. Però a les abelles socials, per exemple, l'abella de la mel, aquesta tècnicament no dorm.
0: Doncs bé, solucionat. Ara no només sabem que hi ha algunes abelles que dormen a les flors, sinó que també podem explicar el per què. Però ara m'he quedat intrigada amb una altra cosa, amb aquestes abelles del rusc, les que no dormen. Quan et creuis amb el Jan, li podràs preguntar com sobreviuen?
1: Oh, i tant, quan vulguis. Mira, t'haig de dir que quan li vaig explicar el que és aquesta nova criatura anomenada Rambla 54, em va quedar enamorat, així que hi podrem comptar sempre que vulguem amb ell.
0: Doncs si li vols traslladar aquesta pregunta, volem saber com sobreviu un ésser viu que no dorm. Gràcies, Enric, i compta amb les xarxes socials, que a banda dels haters ja veus que hi ha els curiosers. Ara no em bloquegis, val?
1: El noi Silvestre és casa teva.
0: Fins aviat.

0: Vinga, Jan, que tens més idees, no? Vinga, va.
1: Esteu escoltant Rambla 54.
0: No, Rambla 54, has de localitzar-ho bé.
1: Esteu escoltant...

0: a Ràdio Sant Sadurní.
1: Ai, les abelles, quin gran insecte, no, Ivan? 700 tipus d'abelles a Catalunya. Encara no m'he recuperat. El nostre rambler Miquel García les mencionava ahir entre els animals que col·laboren amb el seu cultiu biodinàmic de la vinya. Abelles, ovelles i muricecs. Ivan, no et vaig veure fer cara de fàstic, amb els ratpenats. No riguis, no. El cas és que hi ha animals o organismes que juguen a favor del cultiu de la vinya i altres que ho fan clarament a la contra. Entre els malvats, el més popular històricament ha estat la fil·loxera, que, tot i així, ha acabat sent motiu de festa grossa a Sant Sadurní d'Anoia. Una festa que ja ha arribat als 45 anys, gairebé dues vides de l'Arnau. O sigui, una tradició lligada al 8 de setembre. Sergi, avui deveu estar una mica de ressaca, no?
2: Doncs sí, una mica cansats sí que ho estem, no t'ho puc negar, perquè portem de celebració i també de cobertura de les fires i festes, que és la nostra festa major gran aquí a Sant Sadurní, des de dissabte. I aquest inici de setmana amb la fil·loxera com a gran protagonista, però és que encara, diríem, necessitem energia perquè tenim diversos actes festius que s'allarguen fins divendres, fins la diada.
1: Doncs va, no intentarem no ocupar-te gaire. De seguida ens expliques aquesta història de la festa de la fil·loxera. De moment, com que estem de setmana d'estrena del Rambla 54, ens agradaria que ens fessis 5 cèntims de Ràdio Sant Sadurní i de tu mateix. Què n'hem de saber?
2: Doncs és l'emissora municipal de Sant Sadurní d'Anoia a l'Alt Penedès. Jo sóc el Sergi Fernández, molts anys vinculat a la ràdio de casa. Vaig ser voluntari, un dels impulsors de l'emissora, de la recuperació d'una ràdio que es va crear als anys 60-70, però que a mitjans dels anys 90 va deixar de tenir activitat, i a finals d'aquella dècada un grup de joves, principalment, la vam recuperar. Fa uns 15 anys vaig tornar a agafar la coordinació de l'emissora i des de fa uns 3 anys i mig sóc el director. I juntament amb el Miquel Cuenca serem les veus periodístiques des de Sant Sadurní, que us acompanyarem amb el Rambla 54. M'agraden molt els esports, especialment el futbol, i aquí a Religió, evidentment també l'hoquei patins, i sempre que puc m'escapo amb els companys de les retransmissions esportives per donar els partits en directe, Anna.
1: Doncs aquí tenim un periodista esportiu. L'Arnau va apuntant, perquè li vaig dient al final, si no, tanta gent, necessitaré una mica de guia. Sergi, ara sí, parlem de la fil·loxera, va, com comença tot això?
2: Comencem amb la data que se celebra, que, com deies, és cada any el 8 de setembre, i què celebrem? Doncs el triomf sobre aquesta plaga mortífera, la fil·loxera, que a finals del segle XIX va arribar al sud d'Europa i que va afectar molt al Penedès i a Sant Sadurní, una de les zones vitivinícoles sens dubte més importants del país. Amb la recuperació de la democràcia després del franquisme i l'impuls de moviments culturals i socials, arreu del país va multiplicar-se l'aparició de gegants, capgrossos, elements de bestiari i festes populars. I aquí no va ser una excepció. L'historiador Toni Romeu, amb qui hem parlat, recorda com el 1981 una iniciativa que va arrencar des del govern municipal es va traslladar a un col·lectiu d'artistes i persones del municipi vinculades al món cultural.
3: Estem parlant dels primers anys d'ajuntaments democràtics, que els arribava una eclosió festa de carrer, també els anys, recordem, del Teatre Comedians al carrer, que per molts municipis es van reviscular els gegants, els diables, es va començar a fer bestiari, etc. La idea va sortir des de l'Ajuntament amb el Xavi Reventós. Ostres, aquí es podria fer algun element de carrer, tal i qual. No sé on es va congregar aquest element de carrer, podria ser un animal de foc. Això es va proposar amb un grup d'artistes locals que tenien un col·lectiu que es deia El Taller, davant dels quals aquests noms s'han de recordar, la Mercè Gosdi i el Jaume Esteve. Com a idea va ser brillant, que si no hauria servit de res, que aquest animal de foc fos una fil·loxera. Paraula en aquells moments, el 99% de la població li deia: és que m'estàs explicant d'una fil·loxera, no?
1: I un altre element que està estretament lligat a aquesta festa de la fil·loxera que m'estàs explicant és el color groc, Sergi, i això?
2: Sí, durant aquests dies, especialment els de celebració de la festa de la Fil·loxera, que diguem, ja té uns actes previs al cap de setmana aquest any, i el dia 7, en què es representa l'arribada de l'insecte a Sant Sadurní, i el dia 8, amb la festa grossa i el triomf, doncs ara tothom veu molt habitual i molt normal que tot el poble es tenyeixi de groc i que tothom vesteixi absolutament de groc. Però, clar, aquesta festa va sorgir a partir d'aquesta bèstia de foc molt desconeguda en aquell moment, a principis dels 80, i de quin color posar-li aquest insecte, aquesta fil·loxera. Bé, hi havia molt desconeixement, com recorda el Toni Romeu.
3: Un cop la van tenir feta amb pasta de paper i amb malla de galliner, l'estructura i aquestes coses, que hi ha fotos que ho documenten, van dir, i això de quin color s'ha de pintar? És una pregunta absurda, 45 anys després, però en aquell moment ningú sabia de quin color s'havia de pintar. I així es va presentar les matinades de fires, em sembla, de l'any 81, ja que tenim el de foc, hi ha una foto que està plantada allà a l'Ajuntament, perquè en aquell moment no tenia ni rodes i tot això, que la gent havia pensat, i això què coi és? Dóna per fer el fet que sigui una fil·loxera i la història de Sant Sadurní, dóna per fer una representació més àmplia, no deixar-ho només en un mel de foc que vagi voltant pels carrers. La fil·loxera, que atacava els ceps i perjudicava els pagesos. Amb aquests tres elements van fer la festa.
1: I així aquesta representació d'aquest insecte que havia arrasat les vinyes del municipi i que s'havia transformat en un element de foc ha anat tenint cada cop més companys, oi?
2: Sí, recordava el Toni que ràpidament se li van anar sumant nous elements i actors en aquesta festa: pagesos, fil·loxeretes, ceps o els set savis de Grècia, uns gegantons i que fan referència a propietaris agrícoles del municipi. Se'ls anomenava així de manera popular pel poble i també amb una certa sornegueria, i aquest grup va ser els que van impulsar els canvis i noves tècniques per poder combatre la fil·loxera. Durant el centenari de l'arribada de la plaga al municipi, que va ser el 1987, va suposar un clar punt d'inflexió de la festa.
3: Va ser a partir de l'any 87 una mica que es va començar a marcar territori, que això va coincidir al centenari de l'arribada de la fil·loxera a Sant Sadurní, que es va fer aquí un gran esdeveniment a Sant Sadurní, etc. I es va presentar un projecte a l'Ajuntament des de la comissió dient, a veure, això és el que volem arribar a fer. I una cosa que s'ha de fer és anar substituint tots aquests elements. I aquell any també va ser la primera gran incorporació, que van ser les fil·loxeretes. Que clar, les fil·loxeretes ja et donen una idea de com havia estat la cosa. És a dir, incorporar fil·loxeretes volia incorporar 50 persones actives a la festa. Així et deia que la fil·loxera ja anava agafant una mica de cos i tal, i a més es van fer, era el primer element que es va fer professional.
1: Doncs així el 92, a banda d'unes olimpíades, va arribar també aquesta versió infantil de la festa, que suposo que és la que garanteix el relleu o més explica la bona salut d'aquesta festa. És així, Sergi?
2: Sí, una festa infantil que ja des de fa molts anys doncs serveix perquè molts nens i nenes des de ben petits ja coneguin la història, participin i s'impliquin molt en aquesta festa de la fil·loxera. Però també ho han estat la renovació de membres de l'entitat que se'n fa càrrec, o la introducció constant de novetats en la programació d'actes. Hem de pensar que hi ha més de 500 persones implicades que participen activament en l'organització d'aquesta festa de la fil·loxera, que hi ha fins i tot llistes d'espera per poder portar alguns dels elements, especialment els de foc, i també per sortir a ballar. Toni Romeu, el nostre historiador, té clar que la clau és que és una festa que es manté molt viva.
3: La gent que entra se senti que allà no és un mes, sinó que pot aportar, i per això s'han fet tantes renovacions, tants canvis. Alguns poden agradar més que altres, alguns es consoliden, altres no, però està viva la festa, l'organització de la festa, i jo crec que això és clau. A més, la infantil, que és una rèplica de la petita, amb incorporació de fins elements menors com les larves, però ja comença a moure's per allà, la gent ja té el desfici d'anar de groc, hi ha una continuïtat de gent que tota la vida ha viscut, quan nosaltres vam viure que no existia res, i hi ha gent que ja ha viscut tota la vida. Les fires no tenien gaire identitat, almenys en què es va fer aquell moment. Clar, abans sí que en tenien, perquè eren unes fires per vendre productes del camp de cara al barem, aquesta història. Però clar, això als anys 60, 80 ja havia desaparegut. Per un argumentar o per fer-hi un relat. I ara va caure, paf, la fil·loxera aquí al mig. Va caure a dreta.
1: Doncs, Sergi, que segueixi ben dreta, et deixem descansar de l'enrenou d'ahir i d'abans d'ahir, i moltes gràcies per haver-nos portat a la Rambla la festa de la fil·loxera.
2: A vosaltres i per molts anys.
4: Vale, la primera, aquesta. Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
5: Per aquesta?
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
5: I ara l'última?
4: Quedem a la Rambla, a la

0: El timbre és, sens dubte, el soroll més esperat a les aules de totes les edats, i ara i sempre. Ja ho era el 98, amb aquest Baby One More Time, que és la banda sonora adient, potser una de les més adients pel proper tema que volem posar sobre la taula, que són els patis. Com estan distribuïts els patis entre nens i nenes? Sovint l'àrea de futbol masculina mana, sort de Santa Alexia Putelles i l'auge del futbol femení, i les altres aficions o activitats doncs queden limitades a la banda. Què ens diu d'això, això, de la societat? Doncs parlem-ne. Sabina Padrós, benvinguda a la Rambla.
1: Hola, què tal? Bona tarda, Anna. Primer de tot, felicitats també a tot l'equip pel programa.
0: Aquesta
1: setmana estrenadíssim ja.
0: Moltíssimes gràcies. Bueno, encara l'estem estrenant, i per això et demanarem, tipus esports, minut, resultat. Què podem dir del Picat Ràdio i de la Sabina?
1: Doncs mira, el Picat Ràdio, primer de tot, és una emissora municipal. Vam néixer oficialment el 22 de març del 86 i, per tant, aquest any, si fem números, estem de celebració, fem 40 anys, que es diuen aviat, i emetem el punt més alt del dial, que és el 107.9, aquí al Picat, al municipi del Segre, molt, molt a prop de Lleida. I per part meva, doncs, encara els 40 anys no els he complert, estic a punt, però sóc la Sabina Pedrós, sóc periodista, i el meu recorregut, pues, la veritat, doncs, ha estat una mica potser a la inversa del que podríem considerar habitual. He treballat a la BBC a Anglaterra, després he estat també força anys dirigint i presentant programes en televisió nacional i també a la pública i privada de Catalunya, i ara fa uns 4 anys aproximadament, potser una mica més, vaig decidir tornar cap aquí, a casa, i estic aquí encantadíssima, coordinant el Picat Ràdio, on podem explicar històries com les que trobem aquí al RAM, que són tan o més importants segurament per la comunitat que les que, doncs, això, acaben ocupant els grans titulars.
0: Doncs avui parlem d'una història molt important. Ens vas plantejar un tema que és cabdal i que és per pensar-hi, que són els patis. I no ho fem només tu i jo, oi? En qui tens a l'estudi?
1: Doncs no estic sola. Estem aquí amb una especialista en pedagogia i coeducació, la Rosa Prats Novau, i també és integrant de l'associació Llavors de Vincle, que el que fa és transformar els patis en espais més inclusius. I també la tècnica de l'ONG El Picat Solidari, i molt vinculada també aquí a la nostra ràdio, que és la Meritxell Espósito. Què tal, com esteu les dues per això?
2: Molt bé, molt bona tarda, i agraïda de la invitació de participar en l'espai.
3: Hola a totes.
0: Disculpeu.
3: Hola. Perdona. Oh, hola a totes, i també volia donar les gràcies a Picat Ràdio, a Ràdio 54, per fer-nos d'altaveu a les entitats que treballen per la justícia social, així que moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, ara sí, per la feina que feu. Anem per feina. Aquests patis sexualitzats, què hem d'entendre? A què us referiu quan utilitzem aquest concepte?
2: Ens referim a que es tracta d'un espai on no tots els infants hi troben el seu espai de manera igualitària. Efectivament, com tu has dit, hi ha un percentatge importantíssim de l'espai del pati que està destinat a esports, i les altres persones, les personetes, els nostres fills i filles que no estan interessats en esports, veuen relegat el seu espai a les vores, i ves en compte que no t'arribi una pilotada. Què important és l'esport? Igual d'important que ho són tots els altres interessos. Per tant, l'espai ha d'estar pensat en clau d'horitzontalitat, en clau de coeducació i en clau inclusiva. Si és així, tots hi estaran de manera còmoda i tots se sentiran còmodes, i aquest pati esdevindrà, a més del seu temps de lleure, un espai educatiu més, de manera que es podrà treure l'aula a fora, al pati, evidentment, i això farà que aquella experiència d'aula sigui molt més rica.
1: De quina manera està afectant aquesta distribució als nens i les nenes?
2: La manera real, quan hi ha aquesta tan gran divisió d'usos com passa en alguns centres educatius, doncs les nenes, que n'hi ha moltes que volen, nenes i nens, volen un temps de lleure més tranquil, doncs es veuen relegats a les vores, sobretot si el pati no és massa gran, perquè és un percentatge altíssim l'ocupa la pista, i es veuen relegats a les vores i han d'anar esquivant les pilotes, i també que la distribució sigui aquesta és sí o sí una font de conflictes, i que no tots tornen a l'aula igual de contents, no, per tant s'ha de repensar i s'ha de fer una mirada crítica i com el podem millorar, i sí se pot millorar. La millor manera de millorar-lo és que en la planificació s'hagi fet bé. hagi hagut aquesta mirada. Però si tenim la mala sort de que no hi va ser en el seu inici, doncs repensem-lo. Hi ha molts projectes que han ajudat a les comunitats educatives a repensar i a millorar els patis escolars.
3: Clar, ens estaves parlant de que cal repensar, no, aquests patis. Com hauria de ser un pati realment inclusiu o coeducatiu?
2: Un pati inclusiu és aquell que dilueix o que no promou que hi hagin jerarquies entre els seus usuaris, entre els infants que allí hi ha, que no promou que hi hagin diferències de gènere ni d'habilitats físiques, com que jo soc més fort, ocupo aquest espai i tu, fora. Després també han de ser patis igualitaris o coeducatius, que donen les mateixes oportunitats de joc, que hi hagi una millor, i això promourà que hi hagi una millor relació sense importar quines capacitats tenen i quins interessos. I han de ser patis que ja s'hagin generat en aquell espai total una diversificació d'espais i que hi hagi una distribució justa de l'espai i que es fomenti la coeducació amb jocs, amb zones més tranquil·les, amb zones on poder fer experimentació o amb un hort, per exemple. No han de tenir hort obligatòriament, no, evidentment que no, hort com a una opció d'experimentació i d'aprenentatge, un espai amb estructures i un espai on tots se sentin segurs i acollits de manera igual. Si fan aquesta checklist, tindríem el pati perfecte.
0: Doncs nosaltres aquí l'hem apuntada, l'Arnau ha estat apuntant, i ens assumem aquesta iniciativa de demanar aquesta mena de patis on hi hagi espai per a tothom. Moltíssimes gràcies, Rosa, per explicar-nos com han de ser els nostres patis, també a la Sabina i a la Meritxell. A totes tres, ens veiem aviat, en algun moment, aquí, al Rambla 54. Una abraçada.

0: Hola, Anna, sóc en Sergi Ferrer de Ràdio Calella Televisió. Mira, Ràdio Calella Televisió, per cert, que és una de les emissores locals més antigues de Catalunya, que va néixer l'any 1980 i aquí continuem doncs donant guerra. I jo, personalment, doncs mira, sóc molt de música i sobretot molt de videojocs. I escolta, que ara mateix sóc aquí en un lloc on m'he trobat doncs una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, la veritat. No et diré exactament què és, perquè tampoc vull donar pistes, però sí que et puc dir que és d'aquelles coses que encara es fan a mà, d'aquelles coses que es fan amb molta paciència i que tenen darrere d'aquestes un ofici d'aquells de tota la vida, saps? I he pensat, ostres, estaria bé explicar com es fa això de zero. Així que he estat veient tot el procés i més endavant us portaré aquest petit reportatge perquè descobriu doncs què hi ha darrere d'aquest ofici. No et dic res més, Anna, que si no ja t'ho destapo tot.
1: Més endavant. Mira, conta-hi demà.
2: A Rubí, si preguntes per un cognom per l'esbar d'en Saira, molts et diran el cognom Rubio. I és que la família Rubio ha estat arrelada a l'esbar d'en Saira des de la seva arribada fa 3 generacions. Així ho explica l'expresident de l'esbar, Isidre Rubio.
3: Hi havia en Jordi, el meu fill gran, i a la Montse, que és la meva filla, en Miquel, que és el petit, per dir-ho d'alguna manera, i a més hi ha la meva neta Júlia, que és una gran continuadora de la feina de ballar i d'organitzar, que m'agrada molt.
2: Però anem a poc a poc. Primer hem de conèixer l'Esbar Dansaire de Rubí. L'entitat cultural rubinenca va ser fundada ara ja fa més de 100 anys, el 1923. Es dediquen a la promoció de la dansa catalana a través de l'ensenyament. Tenen tant escola de dansa com un cos de ball per organitzar espectacles tradicionals. Són una peça clau per la preservació de les tradicions locals de Rubí, com l'Aplec de Sant Mús, la Festa dels Xatos, la Ballada de Gitanes al carrer o l'organització del Festival Internacional de Dansa Tradicional de Rubí, el Rubí Folk. Els seus espectacles han trepitjat alguns dels teatres de Catalunya i de la resta del món més importants, com per exemple el Palau de la UNESCO de París o el Gran Teatre del Liceu a Barcelona. L'Esbar té molts membres, però com hem dit, hi ha un cognom que es repeteix. El veiem en l'expresident Isidre Rubio, el secretari Jordi Rubio i la ballarina Júlia García Rubio. En definitiva, són una nissaga dansaire. Però com és la història d'aquesta nissaga? Com va començar? Doncs ens traslladem als anys 60, quan els germans Isidre i Florentí Rubio van venir a Rubí. Ho explica el Florentí.
4: La nostra arribada a Rubí va ser una conseqüència de que el nostre tiet Miquel Rubio va venir a prendre posició a l'actoria de com a rector a Rubí. Evidentment, la nostra residència en aquell moment va ser la rectoria i a partir d'aquí vam començar a establir o buscar amistat, coneguts de la nostra edat dintre de la població. Mica en mica sortien ocasions de fer xerrades al balcó i aquestes xerrades de vegades no tot era doncs passant-s'ho bé, sinó que es anava aprofundint en activitats. Aquestes activitats, l'Isidre va ser un personatge important perquè doncs hi tenia molta traça. I aquí va sorgir, per exemple, doncs, uns concursos de sardanes a Sant Feliuet, va sortir que ens animéssim més el jovent a participar amb els pastorets que es feien a la població per les festes de Nadal.
2: Per la primera generació dels Rubio de l'Esbar, la dansa va anar molt lligada amb l'església. Al cap i a la fi, van viure un bon temps amb el seu tiet, el mossèn Miquel. De fet, un dels germans, l'Isidre Rubio, va ajudar a construir l'església de Santa Maria al barri de les Torres de Rubí. Més tard, l'Isidre, juntament amb l'actor, cantant i presentador de ràdio i televisió Salvador Escamilla, van batallar per fer festivals internacionals de dansa tradicional i per portar-los a Rubí. El seu gran èxit es va materialitzar al Rubí Folk, que va estar fent-se a la ciutat durant 17 anys.
3: Nosaltres vam començar a batallar pels temes dels festivals de dansa, els festivals internacionals. Havíem participat topat amb l'Esbar amb una colla de festivals arreu d'Europa i sempre dèiem si fóssim capaços algun dia de fer-ho a Rubí, això. I, bueno, amb ell va ser un dels que animava la qüestió i que ja hi havia estat ficat amb els temes de festivals a Barcelona.
2: L'Isidre Rubio també va ser impulsor del projecte Sac de Danses, que buscava ensenyar als professors i a les escoles balls tradicionals catalans. Així ho explica Ana Maria José, amiga de la família Rubio.
5: El nostre va ser un treball de recerca de dansa catalana amb l'objectiu de formar docents per tal d'integrar la dansa catalana dins les escoles. Vam córrer per molts pobles de Catalunya filmant danses i llavors fent una programació per les danses que eren adequades introduir per cada edat escolar.
2: L'Isidre Rubio es va casar amb Maria Josep Serra, una ballarina referent de la dansa tradicional a tota Catalunya, professora de dansa tradicional catalana i una de les persones que van treballar per implementar la música i la dansa a les escoles de Catalunya als anys 80. Els tres fills que van tenir també guarden una relació pròxima amb l'Esbart Dansaire. Escoltem a Jordi Rubio, fill gran i secretari de l'Esbart.
6: He estat 20 anys director de l'Esbart, 20 anys més ballant. Crec que tinc la dansa tradicional posada dins. A més, m'hi he acabat dedicant professionalment. Per tant, es pot dir que el CUP va agafar i va agafar fort.
2: També tenim el Miquel, el germà petit, que no està a l'escenari, però que sempre participa en tot el que cal.
7: Després d'haver estat aquests també 18-20 anys al cos de dansa, a l'Esbart hi vaig néixer, per tant no podria dir que porto els 46, gairebé 47 que tinc, i ara mateix amb temes de producció i sobretot amb aquest aspecte, no?, de que segueixin passant coses, de que es belluguin coses. Ara mateix no tinc cap tipus de càrrec a l'Esbart, ni de fet no l'he tingut mai, però si s'hi ha de ser hi soc i ja està, i pues, el dia de xatos farem la xocolata al matí.
2: I la Montse, la seva germana, que s'ha quedat darrere les bambalines, però mai ha deixat l'Esbart.
8: Sí, jo allà sempre m'ha fet molta vergonya davant dels escenaris, però sí estava a la part de darrere, a les bambalines. Jo soc de bambalines.
2: I l'última és la Júlia, la tercera generació, que també segueix ballant i ho fa sabent que això és part de la seva tradició familiar, de la seva nissaga. Així ho explica el seu avi, l'Isidre.
3: La Júlia ara es van amb una colla de companyes, van agafar les regnes de l'escola de dansa de l'Esbart i jo vaig estar molt content, però vaig estar molt content a més perquè ella ho va justificar dient que d'alguna manera era una forma de seguir la nissaga familiar. Mm-hmm. I vaig dir, doncs això ho sento molt amb l'ànima perquè realment fa goig perquè realment hem treballat molt tots en aquest aspecte.
2: L'Esbart Dansaire de Rubí té un cognom que l'ha mantingut viu i l'ha fet créixer fins a ser una de les agrupacions de dansa tradicional catalana més importants de Catalunya. I el cognom és Rubio.
1: Ei, Mariona, molt bona feina. Genial aquesta família balladora. Com diuen els xarango, un món que balla és un món millor. Escolta'm una cosa, aquesta setmana, bé, aquesta setmana i els propers dies, com que no ens coneixem, li estem explicant a l'oient qui som cadascú de nosaltres, així que pots fer-me 5 cèntims de Ràdio Rubí i de qui ets tu, què t'agrada, o les teves aficions, o el que vulguis explicar-nos. Vinga, moltes gràcies, fins ara.
9: Hola Anna, jo sóc la Mariona Jerez de Ràdio Rubí i bueno, som un mitjà que emetem a la ciutat de Rubí, al Vallès Occidental, i som la ràdio municipal més antiga de Catalunya, amb quasi 50 anys d'història. I sobre mi, poca cosa, a mi m'agrada llegir, cantar i també estudio idiomes, en concret estudio xinès mandarí i sóc molt aficionada pues, a les coses d'Àsia.
10: Jo escolto l'Ambla 54 a la meva ràdio local.
11: Continguts en xarxa.
12: Nutrició amb Laura Crosas.
13: Salses saludables. Hi ha la creença popular que les salses engreixen, i això és així si les comprem comercials, farcides de sucres, olis refinats, additius i altres ingredients innecessaris. Però si són casolanes i amb un contingut nutricional interessant, poden ser el condiment perfecte d'amanides, verdures i cereals. Les bases d'una bona salsa solen ser un oli de qualitat sense refinar. A Catalunya abunda el d'oliva, però al mercat també en trobaràs de lli, ric en omega 3, el de sèsam, el de girassol o el de coco, que dona un toc dolç a les receptes. Vinagres de vi, sidra, poma, mòdena, umeboshi. El de poma i umeboshi són els més digestius de tots. Si no us agrada el sabor del vinagre, també podeu usar el suc de cítrics com la llimona, la llima, la taronja o l'aranja. Espècies com el pebre, la cúrcuma, el gingebre o el curri. Herbes aromàtiques, com el julivert, l'alfàbrega, el coriandre, l'orenga, el romaní o la menta. Llavors o fruits secs, sal, sal d'herbes o salsa de soja. O d'altres condiments, com l'all, ceba, mostassa, iogurt, beguda vegetal o nata vegetal. I fins i tot fruita. A continuació, us deixo alguns exemples que segur que encantaran i donaran un toc diferent als vostres plats. All i oli d'alvocat. Porta al bocat un raig de llimona, una culleradeta d'oli d'oliva verge, 3 dents d'all, sal i julivert. Salsa al pesto, alfàbrega, oli d'oliva, pinyons, all, unes gotes de llimona i unes fulles de menta. Salsa de iogurt. Barrejar iogurt grec de cabra, dent d'all ratllat, suc de llimona exprimit, sal i pebre. I opcional, es pot afegir cogombra, julivert o menta. Vinagreta de llimona, oli d'oliva verge, suc de llimona.

d'una taronja i al suc de mitja llima o llimona. Afegir fulles de romaní i llavors de magrana. Salsa tagina. Tagin o sèsam cromol, ralladura i suc de llima, gingebre en pols, oli d'oliva verge i sal. Hummus, cigrons cuits, tagin o sèsam, oli d'oliva verge, llimona, all, sal i comí. El que cal tenir en compte a l'hora d'afegir salses als plats és que són un condiment i, per tant, no cal posar-ne en abundància. La salsa és per donar sabor al plat, però no per amagar el de l'aliment al que acompanya.

Una curiositat molt interessant és que hi ha una estrella tan gran que si ocupés el lloc del Sol arribaria més enllà de l'òrbita de Júpiter. Es tracta de UI Scuti, una de les estrelles més grans conegudes. Per fer-nos una idea de la seva mida, si el Sol fos una pilota d'uns 14 centímetres de diàmetre, UI Scuti tindria una mida comparable a un edifici enorme. La llum triga uns 7 segons en donar una volta completa al Sol. En canvi, per recórrer la circunferència d'UI Scuti necessitaria diverses hores. És una diferència tan enorme que costa imaginar-la. Tot i això, les estrelles gegants no són necessàriament molt més massives que altres estrelles. Com que són tan inflades, la seva densitat és extraordinàriament baixa. Si poguéssim omplir una esfera de la mida d'UI Scuti amb aire terrestre, en alguns punts aquest aire seria més dens que les capes externes de l'estrella. Els astrònoms creuen que UI Scuti es troba en una etapa avançada de la seva mida. En el futur, probablement acabarà explotant en una supernova o col·lapsant de manera espectacular.

0: sabies que...
1: Cassolada, fins ara el diccionari de la llengua catalana tan sols tenia un significat: menjar que s'ha cuinat d'un cop en una cassola. A partir d'avui, però, el diccionari hi afegeix un nou sentit: protesta col·lectiva en la qual es fa soroll amb cassoles. Així ho ha decidit el 23,8% de les 5.600 persones que han participat en la quarta crida oberta que fan conjuntament l'Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra i l'Institut d'Estudis Catalans per escollir el neologisme de l'any. Els esdeveniments polítics i socials han marcat molt. Cassolades ha imposat a d'altres paraules, com fer pinya, amb un 17%, i també han rebut molts vots els candidats següents: feminicidi amb un 13%, transgènere amb 12,3%.

0: solo sirvió pa perder.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
2: Interior emmarca la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Així ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a futura comissària en cap dels Mossos i primera dona que ocupa un alt càrrec dins del cos. La renúncia de Trapero, aposta personal del president de la Generalitat, arriba a mig mandat i els socis d'investidura n'han celebrat el pas al costat. De fet, ja havien demanat la dimissió per les infiltracions policials en assemblees de mestres. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 10 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Malgrat que l'episodi s'ha saldat sense incidències importants, l'ENS alerta que en meteorologia es treballa amb probabilitats amb un marge d'error. El CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat

0: d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats. La Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi i el CNI ho admet. El jutge decreta llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa. Prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar justament aquest dimecres en les darreres hores i han reclamat més seguretat i convivència. Dels esports, el Barça s'ha estrenat a la Champions amb una golejada per 5-1 sobre el Feyenoord. Un doblet de Rafinha i les dianes de Adeyemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesus completen un nou triomf dels Blaugrana. És la quarta maneta en els 5 partits oficials disputats fins ara. I en Cultura, el Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo de Simone i dirigit per Lucia del Greco, obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre L'Atlàntida el proper dimecres. Són les 7:03, és moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i li preguntem a en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous, de moment amb un vehicle variat a la C32 a l'altura de l'Illa, en direcció a Barcelona, talla un carril de circulació i provoca fins a un quilòmetre de retenció en sentit sud. Per altra banda, doncs, també tenim 2 quilòmetres de congestió a la C58 a tocar del nus de la Trinitat cap a Retruc. Doncs deixa afectacions també a la B20 des del nus de la Trinitat fins a la Vall d'Hebron, en sentit Llobregat. A la B10 també trobem lentitud de fins a 4 quilòmetres, en aquest cas, en sentit sud, des de Sant Adrià del Besòs fins a Barceloneta. Al Vallès es fan retencions habituals també d'un quilòmetre, en sentit sud, a la C17 a Parets del Vallès, i a la AP7 també de manera intermitent a Barberà. Per últim, a la A2, a l'altura de Sant Antolí i Vilanova, hi ha 2 quilòmetres d'intensitat en ambdós sentits de la marxa. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, ara mateix es troba interrompuda la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà per una incidència en els sistemes de regulació del trànsit ferroviari. Això afecta la línia de Rodalies R3. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, què ens espera en les properes hores? Bon dia.
2: Bon dia. Déu-n'hi-do la davallada de la temperatura que estem tenint a hores d'ara respecte ahir al matí. És el més important d'aquesta previsió del dijous, aquest matí ben frescal, però ja força assolellat. Només tindrem alguns núvols baixos, de fet, algunes boires que hi ha hores d'ara en alguns racons del Prepirineu, sobretot el de Girona, també alguns indrets de la Vall del Ter, i una mica de vent, que sí que anirà bufant les immediates hores a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, fent que hi hagi més sensació de frescor. La tarda portarà només algunes nuvolades a les muntanyes de Girona, difícilment amb pluja, i la temperatura suau. Pujarà un palet respecte ahir, però ja de moment la calor intensa la deixem aparcada. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Interior situa la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Així ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com la primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. Serà la nova comissària en cap dels Mossos davant la jubilació de Miquel Esquius. Ens n'informa la Carina Bellvé.
4: Segons la consellera, a final d'agost Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
5: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes aquestes discrepàncies de criteri que l'hagin portat a decidir això.
4: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia abans d'acabar la legislatura davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. Trapero tornarà a la seva feina anterior a la Comissaria d'Inspecció i Avaluació. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es converteix en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona i l'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius.
0: En el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió del major Trapero i se sumen a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament. De fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns ja havien demanat la dimissió del major, que va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials en les assemblees de mestres abans de l'estiu.
6: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests dos anys.
7: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
8: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
0: Però aquest que us explicàvem no ha estat l'únic tema controvertit d'aquest dimecres. Protecció Civil defensa les restriccions també d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. L'alta probabilitat de pluges intenses van portar el govern a enviar un SOS alerta amb la suspensió de classes que no es van reprendre en tot el dia. Durant el matí van descarregar tempestes localment intenses però sense assolir la magnitud que s'havia previst. Ja al migdia, quan els aiguats havien passat de llarg, es va enviar un nou avís als telèfons mòbils per recuperar l'activitat sanitària no urgent i aixecar les restriccions de mobilitat. La subdirectora de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, explica que en meteorologia es treballa amb probabilitats i que sempre hi ha un cert marge d'error en l'enviament d'avisos.
9: No sempre es podrà rebre un SAL, perquè potser no sempre tindrem la capacitat immediatesa d'enviar-lo en el moment que s'està produint. Igual que no sempre aquelles previsions que nosaltres hem fet de danys doncs es compliran, perquè sempre treballem amb un nivell de probabilitat. Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
0: Doncs en aquest context us expliquem que l'Ajuntament de Cornellà del Terri reclama a l'Agència Catalana de l'Aigua que actuï amb urgència als rius i rieres del municipi abans de les pluges de tardor. El consistori alerta que l'acumulació de vegetació, troncs i brancatge pot obstruir ponts i passos i augmentar el risc de desbordaments. Cornellà del Terri també exigeix una revisió prioritària dels punts més pròxims a habitatges, carreteres i camins. És una informació de Banyoles Televisió.
10: L'Ajuntament de Cornellà del Terri ha reclamat a l'Agència Catalana de l'Aigua actuacions urgents de revisió, manteniment i retirada selectiva de vegetació, canyes, arbres morts, troncs i brancatge en diferents trams del riu Terri i de la resta de rius, rieres i cursos fluvials del municipi. El consistori considera que cal fer una actuació preventiva davant els anuncis de pluges intenses de la tardor.
11: En llocs on hi ha restes vegetals, canyes, troncs, arbres molt secs, molt morts, arbres que s'aguanten perquè, evidentment, quan hi ha una gran ploguda o una gran riuada, que fa que la pròpia riuada s'emporta part de terra, llavors què és el que passa? Que moltes arrels van quedant descobertes i ara aquests arbres s'aguanten amb molt poques arrels enterrades. Per tant, amb aquesta deixadesa que hi ha, nosaltres hem demanat a l'Agència Catalana de l'Aigua una actuació urgent per evitar que totes aquestes restes vegetals obstaculitzin a ponts i rieres.
10: En aquest sentit, el consistori ha reclamat a l'ACA que inspeccioni amb urgència els punts més sensibles, identifiqui les acumulacions de vegetació i materials susceptibles de ser arrossegats i executi, quan tècnicament correspongui, les actuacions necessàries per garantir la màxima capacitat de desguàs possible.
0: Passen 11 minuts de les 7 del matí. El CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats, que contrasten clarament amb la primera versió que va donar el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va negar sobre cap avís dels fets que van acabar amb morts i l'entrada de desenes de migrants. Entre els documents difosos n'hi ha un del CNI alertant Rabat que diversos grups de Facebook i de WhatsApp amb fins a 160.000 membres promovien intents d'accés a la ciutat per mar i a través de la tanca. Davant de tot plegat, la Guàrdia Civil proposava un reforç del Servei Marítim Provincial de Ceuta. Malgrat totes les informacions, la Moncloa puntualitza, però, que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi, un extrem que el CNI ha admès. De la seva banda, el PP i Vox acusen el president espanyol Pedro Sánchez de dependre del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant aquesta crisi de Ceuta. Sánchez respon a les crítiques assegurant que no té amo. Ha estat en la primera sessió de control al govern espanyol d'aquest curs polític al Congrés de Diputats, i ens ho explica Lamón Carvajal.
12: Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han parlat de Ceuta per acusar el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc, i el president Sánchez ho ha negat.
13: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre.
14: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat.
15: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
12: D'altra banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que s'han expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
16: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
12: Pel que fa al cas del seguidor del Club Esportiu Europa, Alcorcón, Marlaska ha dit que les seves dades són molt diferents a les denunciades pel club gracienc.
0: I tornem a Catalunya ara, perquè a la vigília de la Diada Nacional volem saber com ho afronta l'Assemblea Nacional Catalana, encapçalant una de les mobilitzacions centrals del dia al costat d'Òmnium Cultural o del Consell de la República, entre altres associacions. I amb el lema enguany, hi soc, hi som, independència. Quin ambient detecten i quin repte es marca l'independentisme social? Doncs li preguntem al seu president, Josep Vila, que afronta el seu primer 11 de setembre al capdavant de l'ANC. Bon dia, senyor Vila, i gràcies per atendre'ns.
17: Molt bon dia i gràcies a vosaltres.
0: Com es presenta la Diada Nacional d'aquest any? Quin és el repte principal que us plantegeu per aquest 11 de setembre?
17: Bé, ho tenim tot a punt per convocar el país a sortir, a manifestar-se, sigui a Amposta, a Barcelona o a Girona, perquè hem motius per sortir l'11 de setembre en aquesta diada. N'hi han sobrats de motius. D'entrada, per fer visible que el conflicte a Catalunya no està resolt, Catalunya no està normalitzada, per fer visible aquesta Catalunya que diu prou, que rebel·la contra la desnacionalització i la pèrdua de la llengua. Per tant, ho tenim tot a punt per convidar a tothom a convertir l'11 de setembre en una jornada de lluita clara als carrers, pacífica, democràtica, valenta i decidida.
0: Senyor Vila, vostè ha estat en contacte amb molta gent aquests darrers mesos. Quin estat d'ànim percep entre la ciutadania? Hi ha ganes de mobilitzar-se?
17: A veure, venim de moments de reculada de la força independentista, i en aquests moments tots els indicadors ens estan marcant que torna a créixer, que l'independentisme social està guanyant, que l'independentisme està guanyant pulsió social. Per què? Perquè el país diu prou. El país viu molts mals estats i aquests mals estats, tots ells tenen un denominador comú, que és la dependència espanyola, un espoli que ens aplica sistemàticament any a any l'estat espanyol i que gairebé no ens deixen, és que no ens deixa ni els recursos suficients mínims necessaris per gaudir d'aquella sanitat, d'aquella educació, d'aquelles infraestructures viàries que la nostra producció de riquesa ens permetria tenir de manera sobrada.
0: Si el país viu aquest moment de tensió que descriu i de malestar i de desconfiança i fins i tot de mancances, però alhora la dreta i l'extrema dreta guanyen pes, la Diada ha de ser una resposta a aquest clima. Què espera l'ANC que passi al carrer?
17: Nosaltres esperem que la Diada sigui una jornada de lluita transversal, protagonitzada per la gent, des d'una diversitat ideològica, però amb la voluntat de construir un país democràtic i socialment avançat, un país lliure, evidentment, que pugui prendre les seves pròpies decisions i que pugui gestionar els seus propis recursos. Per tant, què n'esperem de la Diada? N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
0: Josep Vila, vostè ens ho deia només començar. Tot és a punt, tot ho teniu a punt. Per tant, demà tindrem temps de prendre-li el pols a aquest 11 de setembre. Gràcies, que vagi molt bé. Bona diada.
17: Moltes gràcies. Bon dia.
0: Més coses quan passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí. El jutge ha decretat llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa la matinada de l'1 de setembre. Aquestes detencions se sumen a les altres dues que hi va haver l'endemà del crim. Dos joves de 15 i 16 anys que, recordem-ho, compleixen mesura judicial d'internament en règim tancat. D'altra banda, prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar aquest dimecres a Manresa, convocats pel col·lectiu Manresa diu prou. Durant l'acte s'ha fet un minut de silenci i s'ha llegit un manifest per reclamar més seguretat i convivència, tal com indica Enric Pintado, portaveu de la concentració.
18: Per reflexar el sentiment que té la població de Manresa, que bé, ens parlen d'estadístiques, etc., que les coses han millorat, però si tu parles amb les persones que vivim i treballem a Manresa, la sensació és ben diferent. El que demanem és un pla de seguretat i de civisme, però ben fet, amb un calendari, amb unes propostes i sobretot amb uns resultats.
0: La mortalitat per suïcidi es redueix a Catalunya per tercer any consecutiu. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'any 2025 es van registrar 556 defuncions per suïcidi entre residents a Catalunya. Això significa una taxa de 7,7 morts per cada 100.000 habitants, un 17% menys que el 2022, quan va arribar a 9,3. Una evolució que coincideix amb el desplegament des del 2021 del primer Pla de Prevenció del Suïcidi de Catalunya. Malgrat tot, els suïcidis s'incrementen en alguns grups d'edat, especialment en dones d'entre 40 i 59 anys i homes d'entre 55 i 74. Les dades també revelen que més persones demanen ajuda abans d'una temptativa. Avui, justament, es commemora el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi. Doncs, en aquest context, l'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis. El consistori hi vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció. La primera causa de mort entre la població jove dels 15 als 44 anys a la demarcació de Barcelona és, doncs, aquest. Els responsables públics demanen trencar el tabú. És una informació de la Maite Pol.
4: La xarxa de metro és un dels punts calents de casos de suïcidi a l'espai públic de Barcelona i l'Ajuntament instal·larà recursos, juntament amb transports metropolitans, per intentar evitar-los. Ho ha explicat la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva, que ha fet una crida a trencar el tabú.
19: El mapa l'hem de treballar amb diferents agents. Aquest ha de ser un document que ens ha, com deia, ha de ser un document de treball que ens ha de permetre doncs, identificar aquests espais a la via pública. Sempre estem parlant de l'espai públic i poder doncs, actuar de manera preventiva també amb barreres físiques, si s'escau. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem doncs, que això suposava una imitació de conductes. També hem après, gràcies als experts, doncs, que hem de parlar, hem de posar focus allà on hi ha els problemes.
4: Tot i que la xifra de suïcidis consumats tendeix a estabilitzar-se, encara està per sobre dels nivells prepandèmia. El telèfon de prevenció del suïcidi és el 900-925-555. 900-925-555.
0: I encara de l'àmbit de la salut, us expliquem també que Metges de Catalunya ha anunciat una vaga indefinida a partir de l'octubre. La data exacta encara s'ha de concretar, però el sindicat l'inclou en l'aturada estatal contra l'aprovació del projecte de reforma de l'Estatut Marc del col·lectiu, on hi veuen unes condicions laborals que consideren injustes i discriminatòries per al personal facultatiu. En aquest sentit, reclamen una regulació pròpia que reconegui les responsabilitats i condicions especials de formació dels professionals.

0: golejada del Barça a la Champions. Va superar el Feyenoord per 5-1 en un partit que va dominar des de l'inici. Tot i la intensa pluja que va caure sobre el terreny de joc, Rafinha va obrir la llauna ben aviat, al minut 3. Adeyemi, encara al primer temps, va ampliar també les diferències. A la represa, de nou Rafinha, Lamine Yamal de falta i Gabriel Jesús van completar la maneta de gols, la quarta en 5 partits. La diana dels neerlandesos la va marcar Stein. Rodri destaca el bon moment de l'equip.
1: Hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego y donde todos los jugadores, los que juegan, están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. Hemos de reconocer que llevamos mucho tiempo sin ganar esta competición y que debemos cambiar cosas, y en eso estamos, en intentar afrontar la mejor manera para poder, como dices tú, volver a levantar la Champions.
0: La golejada situa el Barça segon a la classificació, per darrere del vigent campió, el PSG. L'equip francès va estrenar-se també amb una plàcida victòria per 6-1 sobre l'Eslovan de Bratislava, amb un hat-trick de l'ex blaugrana Ferran Torres. La primera jornada es completarà avui amb 6 partits més. La segona, que jugarà d'aquí a un mes, enfrontarà els blaugrana amb el Galatasaray turc. I la Lliga Catalana de Bàsquet ha començat amb les victòries del Manresa i el Lleida. En la primera jornada de la competició, que es disputa a Tarragona, els vegencs van superar el Morabanc Andorra per 83-74. Els de Gerard Encuentra, per la seva banda, van imposar-se a la penya per 89-84. Després d'una bona primera meitat dels verd i negres, els lleidatans van retallar diferències fins a capgirar el marcador amb 28 punts en el darrer període.

0: 5 minuts ens separen de 8:15. El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo De Simone i dirigit per Lucia Del Greco, obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre L'Atlàntida el proper dimecres. Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es fan des de la plaça Major amb música com Mama Duixa, Ginestà o Quimi Portet. Ens ho amplia el David Navarro.
1: L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo De Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia Del Greco, fa anys que no actua en viu.
2: És una persona que treballa amb una visió de 360 graus perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
1: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts de la plaça Major. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi, Mama Duixa i Lia Cali. Dissabte, Queralt Lahoz, Ginestà i Bayuca. I diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.
0: Edicions Cidillà ha publicat la correspondència inèdita entre Mercè Rodoreda i tres amigues de joventut. Es tracta de Cartes a les amigues retrobades de la Catalunya republicana a Romanyà. Un llibre que permet descobrir un vessant fins ara poc conegut d'aquesta escriptora universal. És una informació de l'Alba Pairet, de Televisió Costa Brava.
3: Un volum que reuneix la correspondència entre l'escriptora i tres amigues molt properes, Susina Amat, Julieta Franquesa i Carme Manrubia, i que permet descobrir una faceta íntima, quotidiana i fins ara poc coneguda de la Mercè Rodoreda, una de les grans figures de la literatura universal.
4: Són les teves amigues més personals que has preservat durant una època molt, molt, després d'una època molt dura, no?
3: El llibre únic de més de 400 pàgines incorpora les cartes, estudis introductoris, notes biogràfiques, documentació i un ampli annex gràfic que contextualitza la relació entre les protagonistes. La publicació ha coincidit amb el 15è aniversari d'Edicions Cidillà.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i dependència.
3: La fisioteràpia juga un paper clau en la millora de la qualitat de vida de les persones amb dependència. A través d'exercicis adaptats i tècniques terapèutiques es pot augmentar la mobilitat, la força i l'autonomia d'aquests pacients. Això permet una major independència en les activitats diàries i una millor participació en la vida de la comunitat.
1: Salut Activa.
4: Doncs te'n sents com una persona gran, com si ets un cuidador d'una persona gran. És molt important que aquesta persona, per ser més independent i per poder fer les activitats de la vida diària, es pugui moure's, no?, o fer exercici. Nosaltres com a fisioterapeutes el que recomanem més és fer un petit treball de força que això ens ajudarà molt al nostre dia a dia. Uns exemples d'exercicis, per exemple, podria ser assentats en una cadira, fer un estirament de la cama, com si féssim una extensió de la cama, i tornar. Llavors també, per exemple, amb braços, assentats a la cadira, fem unes peses de cadascú amb el seu pes, el que necessiti, i aixequem els braços amunt i baixem. Això ho podem combinar aguantant el moviment, o sigui, estant quiets estirant la cama, per exemple, o aguantant amb els braços amunt. I a partir d'aquí, també és molt important fer un bon treball respiratori mentre fem exercici, i això ens ajudarà molt a les nostres activitats de la vida diària.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que Interior emmarca la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Així ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a futura comissària en cap dels Mossos i primera dona que ocupa un alt càrrec dins del cos. La renúncia de Trapero, aposta personal del president de la Generalitat, arriba a mig mandat i els socis d'investidura n'han celebrat el pas al costat. De fet, ja n'havien demanat la dimissió per les infiltracions policials en assemblees de mestres. Valorarem l'abast i el context d'aquesta dimissió tot seguit en conversa amb Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 10 de setembre. Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Malgrat que l'episodi s'ha saldat sense incidències importants, l'ENS alerta que en meteorologia es treballa amb probabilitats amb un marge d'error. El CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats. La Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi. I el CNI ho admet. El jutge decreta llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa. Prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar en les darreres hores i han reclamat més seguretat i convivència. Som a les portes de la Diada Nacional de Catalunya en una celebració marcada enguany per l'aplicació de l'amnistia i l'auge de l'extrema dreta. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, confia en un nou punt d'inflexió al carrer en aquesta convocatòria. Ho ha dit fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
7: No esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre.
6: Dels esports, el Barça s'ha estrenat a la Champions amb una golejada per 5-1 sobre el Feyenoord. Un doblet de Rafinha i les dianes de Adeyemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesús completen un nou triomf dels Blaugrana. És la quarta maneta en els 5 partits oficials disputats fins ara. El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo De Simone i dirigit per Lucia Del Greco, obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre L'Atlàntida el proper dimecres. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha 3 incidències destacables. D'una banda, un autocar avariat a la C32 a l'altura de l'Ella en direcció a Barcelona talla un carril de circulació. Una segona avaria talla un carril també de circulació en sentit sud en aquesta carretera, a la B1. I la tercera s'ha produït fa uns minuts a l'AP7 a Salt, on es talla un carril en sentit sud. Per altra banda, cues habituals cap al nus de la Trinitat amb retencions que arriben per la C58. De retruc, deixa afectacions també a la B10, amb lentitud de fins a 4 quilòmetres entre el Fòrum i la Barceloneta. Pel que fa al transport públic, ara mateix es troba interrompuda la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà per una incidència en els sistemes de regulació del trànsit ferroviari. Això afecta la línia de Rodalies R3. I pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, el servei de la línia R6, la línia Llobregat-Anoia, està interromput entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un senglar. I ara, pel que fa al temps, explicar-vos que comencem avui dijous amb una clara davallada de la temperatura i un matí fresc, però força assolellat. Només hi haurà alguns núvols baixos i boires al Prepirineu de Girona i a la vall del Ter. El vent bufarà a l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre, accentuant la sensació de frescor. A la tarda apareixeran algunes nuvolades a les muntanyes de Girona, difícilment amb pluja. Les temperatures seran suaus i pujaran lleugerament respecte a les d'ahir, però de moment la calor intensa queda aparcada.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Passen 5 minuts i mig de 8:15. Us ho dèiem, suar en els titulars. Interior situa la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Així ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com la primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. Serà la nova comissària en cap dels Mossos davant la jubilació de Miquel Esquius. Ens ho explica la Carina Bellbé.
8: Segons la consellera, a final d'agost Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
9: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
8: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia abans d'acabar la legislatura davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. Trapero tornarà a la seva feina anterior a la Comissaria d'Inspecció i Avaluació. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es convertirà en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona i l'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius.
6: En el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió del major Trapero i se sumen a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament. De fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns ja havien demanat la dimissió del major, que va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials en les assemblees de mestres abans de l'estiu.
10: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests dos anys.
11: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
12: La consellera Parlon hauria de plegar, això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
6: Doncs encara sumem una veu més en el capítol de reaccions, ara la del sindicat Sap Fer Pol, majoritari entre el cos dels Mossos d'Esquadra. Parlem amb Imma Viudes, la seva portaveu. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
13: Hola, bon dia.
6: Com interpreteu la dimissió de Josep Lluís Trapero? Què explica que arribi just en aquest moment, segons vosaltres?
13: Doncs a nosaltres, com a la majoria de persones, ens ha agafat de sorpresa, i en qualsevol cas nosaltres no voldríem o compartim aquesta necessitat de la consellera, doncs, de no alimentar especulacions sobre quins són els motius que obeeixen a aquesta dimissió, però en qualsevol cas, doncs, el que volem és agrair-li i posar en valor la tasca que ha fet al capdavant de la Direcció General de la Policia, perquè ha estat molt complexa, ha agafat aquesta direcció en un moment molt complicat i creiem que se li ha de reconèixer la tasca que ha fet.
6: Parlarem després dels nomenaments, dels substituts, dels relleus, però com afectarà aquesta reestructuració al funcionament dels Mossos i els projectes que ja estan en marxa? No sé si teniu previst demanar explicacions per aclarir com queda tot plegat.
13: Doncs efectivament, el pròxim dia 16 tenim Consell de la Policia i allà és on nosaltres demanarem les explicacions oportunes i en què pot afectar a l'organització del cos. En qualsevol cas, nosaltres hem de continuar treballant de la mateixa manera. Tenim un escenari molt complex. Sabem que tenim, doncs, tots els problemes al carrer que tenim, de multireincidència, crim organitzat que genera tantíssima percepció d'inseguretat, armes, etc. No? I per tant, els reptes que tenen els relleus al capdavant doncs no són poc importants i, per tant, nosaltres també estem interessats i volem saber en què es traduirà tot això.
6: Doncs parlem d'aquest relleu, el relleu de Miquel Esquius i el nomenament de Sílvia Catà com a nova comissària. Avui ha estat el veritable detonant? Com valoreu, en tot cas, aquest canvi?
13: Doncs insistim que nosaltres no serem qui alimentarem aquestes especulacions, perquè això, els motius realment, qui té els motius és el senyor Trapero, i per tant escoltarem les explicacions oportunes, però en qualsevol cas nosaltres mostrem la nostra plena confiança amb la senyora Catà i per tant desitjar-li molta sort i molts encerts en aquesta nova etapa.
6: I què us sembla?
13: I també, per suposat, si em permet, el senyor Esquius per la tasca realitzada, que també va agafar el seu relleu en un moment molt complicat i, per tant, desitjar-li tota la sort del món.
6: Què us sembla que Ferran López sigui altra vegada el nou director general i què representa per al cos dels Mossos que la direcció política torni a recaure en un mosso en actiu?
13: Doncs per nosaltres no hauria de canviar res. El senyor Ferran López ja va demostrar en el seu moment, no?, doncs poder tenir aquesta capacitat de gestió que necessitava el cos i donar la calma que necessitava en aquell moment. I per tant, nosaltres creiem i esperem que es continuï treballant amb el mateix tarannà que va tenir amb nosaltres l'anterior director general, el senyor Trapero, perquè si alguna cosa va fer és donar un caràcter de proximitat a les relacions amb el cos, amb l'organització i també amb les organitzacions sindicals. I el que esperem del senyor Ferran López és que vagi amb la mateixa direcció i puguem treballar plegats per millorar les condicions del cos.
6: Doncs Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos, li agraïm moltíssim que aquest matí també ens hagi volgut fer confiança i ens hagi atès. Gràcies, que tingueu un bon dia i molta sort en aquesta nova etapa.
13: Gràcies a vosaltres.
6: Més coses, 3 minuts per arribar a 3 quarts de 8. Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. L'alta probabilitat de pluges intenses van portar el govern a enviar un es alert amb la suspensió de classes que no es van reprendre en tot el dia. Durant el matí van descarregar tempestes localment intenses, però sense assolir la magnitud que s'havia previst. Ja al migdia, quan els aiguats havien passat de llarg, es va enviar un nou avís als telèfons mòbils per recuperar l'activitat sanitària no urgent i aixecar les restriccions de mobilitat. La subdirectora de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, explica que en meteorologia es treballa amb probabilitats i que sempre hi ha un cert marge d'error en l'enviament d'avisos.
14: No sempre es podrà rebre un SAVE perquè potser no sempre tindrem la capacitat immediatesa d'enviar-lo en el moment que s'està produint. Igual que no sempre aquelles previsions que nosaltres hem fet de danys doncs es compliran, perquè sempre treballem amb un nivell de probabilitat. Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
6: El CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats, que contrasten clarament amb la primera versió que va donar el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va negar sobre cap avís dels fets que van acabar amb morts i l'entrada de desenes de migrants. Entre els documents difosos n'hi ha un del CNI alertant Rabat que diversos grups de Facebook i de WhatsApp amb fins a 160.000 membres promovien intents d'accés a la ciutat per mar, però també a través de la tanca. Davant de tot plegat, la Guàrdia Civil proposava un reforç del Servei Marítim Provincial de Ceuta. Malgrat, però, totes les informacions, la Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi. Un extrem que el mateix CNI ha admès. De la seva banda, el PP i Vox acusen el president espanyol Pedro Sánchez de dependre del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant la crisi de Ceuta. Sánchez respon a les crítiques assegurant que no té cap amo. Ha estat en la primera sessió de control al govern espanyol d'aquest curs polític al Congrés de Diputats. Ens ho explica Lamón Carvajal.
15: Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han parlat de Ceuta per acusar el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc, i el president Sánchez ho ha negat.
16: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre.
17: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat.
18: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
15: D'altra banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que s'han expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
19: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
15: Pel que fa al cas del seguidor del Club Esportiu Europa, Alcorcón, Marlaska ha dit que les seves dades són molt diferents a les denunciades pel club graciank.
6: Catalunya arriba a la diada pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol en una manifestació descentralitzada a tres bandes: Barcelona, Girona i Amposta. Josep Vila, president de l'ANC, espera que la jornada de demà marqui un nou punt d'inflexió per rellançar l'independentisme. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
7: Què n'esperem de la Diada? N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
6: El jutge ha decretat llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detingut dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa la matinada de l'1 de setembre. Aquestes detencions se sumen a les altres dues que hi va haver l'endemà del crim, dos joves de 15 i 16 anys que compleixen mesura judicial d'internament en règim tancat. D'altra banda, prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar aquest dimecres a Manresa, convocats pel col·lectiu Manresa Diu Prou. Durant l'acte s'ha fet un minut de silenci i s'ha llegit un manifest per reclamar més seguretat i convivència. I a Sabadell, la formació política assembleària i d'esquerres, la Crida, demana l'expulsió i l'obertura d'un expedient intern per la gent que va clavar un cop de colze a un jove a Sabadell aquest dilluns durant la darrera nit de festa major. També es demana responsabilitat al govern municipal. Al seu torn, des de l'Ajuntament, demanen no descontextualitzar les imatges i asseguren que el cas es revisarà a fons. Ens en dona més detalls el Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
20: La Crida per Sabadell demana actuar amb contundència davant les proves evidents mostrades en vídeo en l'actuació d'un policia municipal contra un jove a la ciutat de Sabadell. Els fets van ocórrer dilluns al final de la festa major de la capital vallesana, quan un agent suposadament va agredir un jove per posteriorment detenir-lo. La Crida ha demanat la màxima celeritat davant uns fets que considera inacceptables, considerant l'actuació policial com a desproporcionada i que no té cap mena de justificació. La formació exigeix a l'equip de govern que analitzi en profunditat els fets i que prengui les decisions oportunes. En aquest moment, la Crida s'ha posat a disposició del jove i de la seva família i ha demanat suspendre immediatament l'agent implicat i l'obertura d'un expedient intern.
21: Es parla de context, no sé exactament quin context necessiten, perquè ells el tenen, saben perfectament què és el que ha passat, no? El que nosaltres el que demanem que s'aclareixin aquests fets, que s'assumeixin responsabilitats i que puguem garantir que la policia municipal de Sabadell no actua amb impunitat.
20: Al seu torn, l'equip de govern ha reclamat que en un vídeo de 30 segons no es pot entendre tota una actuació policial i ha demanat no descontextualitzar la situació. El govern de Marta Ferrés ha assegurat que s'estan analitzant els fets amb rigor i amb tota la informació disponible. També ha volgut reconèixer la tasca exemplar duta a terme per la policia municipal durant la festa major.
6: Dignitat a les Vies denuncia que encara no ha rebut cap informació sobre l'operatiu ferroviari de Rodalies un mes després del caos per l'eclipsi solar del 12 d'agost. A més, la plataforma assegura que aquell dia es van acabar oferint un centenar menys de places del que és habitual per anar de Barcelona a Tarragona. Ens en dona més detalls en Lluís Mata.
22: L'acumulació de gent per tornar a casa des d'estacions com Tarragona, Torredembarra o Altafulla van ser les imatges més visibles del caos ferroviari després de l'eclipsi, però la manca de trens no va ser l'única incidència en un dia d'alta demanda. Malgrat que encara no ha rebut resposta a la petició d'informació que va fer, Dignitat a les Vies ha calculat que l'increment de places per anar de Barcelona a Tarragona va ser de menys d'un miler i que finalment van acabar sent menys que el dia anterior per l'avaria d'un tren de reforç. Anna Gómez és la portaveu de la plataforma.
23: I si hagués sortit tot perfecte, és a dir, que no hi hagués hagut la incidència i que no s'hagués cancel·lat un tren, sol hi va haver un poc més de 900 places. De Barcelona a Tarragona sol s'oferissin 115 places, menys que el dia anterior. Sabem que totes les dades que han donat fins ara no són correctes. I com vull pensar que ningú ens vol enganyar, vull saber d'on surten aquests números i sobretot que deixin d'encobrir-se entre ells.
22: Gómez reclama explicacions per un dispositiu que diu no va ser suficient per un dia laborable i assegura que estan tips del maltractament continuat que reben els usuaris de Renfe.
6: Aquests dies i fins dimarts vinent s'està reasfaltant les vies laterals de l'A2 al Pla de l'Urgell, unes vies molt necessàries per la connexió entre els municipis de la zona i els polígons industrials que hi ha i que es trobaven en molt mal estat. Per la rehabilitació s'utilitzaran fins a 5.000 tones de quitrà nou. Ens ho explica Nil Ortiz, de Mollerussa Televisió.
1: El Ministeri de Transports millora el ferm de les vies laterals de l'A2 al Pla d'Urgell. La rehabilitació, que s'executarà fins dimarts vinent, renovarà un tram de 3 quilòmetres de les vies col·lectores, artèries clau per a la mobilitat local i l'activitat econòmica de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés.
2: Les obres vam iniciar el passat dilluns i la previsió és que fins dimarts de la setmana vinent estiguem actuant en aquests 3 quilòmetres de longitud. El que fem és reduir fins aproximadament uns 6-7 centímetres el ferm existent, vale? I reposem per un nou ferm.
1: En total s'utilitzaran més de 5.000 tones de ferm nou per completar la rehabilitació del tram, una intervenció que forma part del contracte de manteniment preventiu de la xarxa de carreteres de l'Estat a la província de Lleida, que compta amb un pressupost total de 15 milions d'euros.
6: La Comissió Europea ha recomanat als estats membres que prioritzin els permisos per construir habitatge social i que es penalitzin amb gravàmens els pisos buits. Són algunes de les principals propostes que Brussel·les adjunta amb la llei d'habitatge assequible aprovada per l'executiu comunitari i de la qual ahir ja us en donàvem algun detall. Admet la Comissió Europea que en zones tensionades limitar l'ús dels habitatges com a residències no principals pot alleujar la pressió a curt termini. La comissió ha aclarit que el marc legal perquè les autoritats puguin restringir el lloguer temporal o la compra d'habitatge per a un ús no residencial en zones tensionades no afectarà la prohibició de renovar i expedir llicències turístiques al centre de Barcelona a partir del 2028.

0: golejada del Barça a la Champions va superar el Feyenoord per 5-1 en un partit que va dominar des de l'inici. Tot i la intensa pluja que va caure sobre el terreny de joc, Rafinha va obrir la llauna ben aviat, al minut 3. Adeyemi, encara al primer temps, va ampliar diferències. A la represa, de nou Rafinha, Lamine Yamal de falta i Gabriel Jesús van completar la maneta de gols, la quarta en 5 partits. La diana dels neerlandesos la va marcar Stein. Rodri destaca el bon moment de l'equip.
1: Hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego y donde todos los jugadores, pues los que juegan, están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. Hemos de reconocer que llevamos mucho tiempo sin ganar esta competición y que debemos cambiar cosas, y en eso estamos, e intentar afrontar la mejor manera para poder, como dices tú, volver a levantar la Champions.
0: La golejada situa el Barça segon a la classificació, per darrere del vigent campió, el PSG. L'equip francès va estrenar-se també amb una plàcida victòria per 6-1 sobre l'Slovan de Bratislava, amb un hat-trick de l'ex blaugrana Ferran Torres. La primera jornada es completarà avui amb 6 partits més. La segona, que es jugarà d'aquí a un mes, enfrontarà els blaugrana amb el Galatasaray turc. I la Lliga Catalana de Bàsquet ha començat amb les victòries del Manresa i del Lleida. En la primera jornada de la competició, que es disputa a Tarragona, els vegencs van superar el Morabanc Andorra per 83-74. Els de Gerard Encuentra, per la seva banda, van imposar-se a la penya per 89-84. Després d'una bona primera meitat dels verd i negres, els lleidatans van retallar

És una de les notícies destacades del món de la cultura. El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo De Simone i dirigit per Lucia Del Greco, obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre L'Atlàntida el proper dimecres. Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran els espectadors als

0: alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia del Greco, fa anys que no actua en viu.
1: És una persona que treballa amb una visió de 360 graus, perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
0: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La Xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts de la Plaça Major. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi, Mamaduixa i Lia Kali. Dissabte, Queralt Lahoz, Ginestà i Bayuca. I diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: El diccionari Termcat.
5: 40 anys, 40 paraules.
6: 2009. Aliment transgènic. Aliment modificat genèticament procedent d'un organisme transgènic o que inclou en la seva composició un aliment procedent d'un organisme transgènic o algun derivat d'un organisme transgènic.
4: Mercè Bacardí.
7: L'aplicació de la biotecnologia i l'enginyeria genètica a l'agricultura va comportar l'aparició de nous cultius i aliments als quals calia donar un nom. Per aquest motiu, el Consell Supervisor va normalitzar els termes aliment transgènic i aliment modificat genèticament, així com els termes relacionats organisme transgènic i organisme modificat genèticament. En aquesta ocasió, la complexitat que va motivar la normalització d'aquests termes no es trobava tant en la fixació de les denominacions catalanes, totes transparents i descriptives, sinó en la necessitat de delimitar conceptualment aquests termes que sovint es confonen i s'usen indistintament, si bé presenten matisos diferents. I és que tan important és donar nom a les coses com saber què és allò que estem anomenant.
5: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Evitables.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Interior emmarca la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Així ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a futura comissària en cap dels Mossos i primera dona que ocupa un alt càrrec dins del cos. La renúncia de Trapero, aposta personal del president de la Generalitat, arriba a mig mandat i els socis d'investidura n'han celebrat el pas al costat. De fet, ja n'havien demanat la dimissió per les infiltracions policials en assemblees de mestres. Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, s'ha mostrat sorpresa per la notícia, però confia en una bona gestió per part dels relleus. N'ha parlat al Notícies en Xarxa.
2: Per nosaltres no hauria de canviar res, el senyor Ferran López ja va demostrar en el seu moment, no? Doncs poder tenir aquesta capacitat de gestió que necessitava el cos i donar la calma que necessitava en aquell moment. I per tant, nosaltres creiem i esperem que es continuï treballant amb el mateix tarannà que va tenir amb nosaltres l'anterior director general, el senyor Trapero.
1: De seguida us ho ampliem. Abans, al punt de les 8, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 10 de setembre. Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Malgrat que l'episodi s'ha saldat sense incidències importants, l'ENS alerta que en meteorologia es treballa amb probabilitats amb un marge d'error. I entrarem a fons tot seguit en conversa amb Xavier Marramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil. El CNI, la Guàrdia Civil,

0: Ell va advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats. La Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi i el CNI ho admet. El jutge decreta llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa. Prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar en les darreres hores i han reclamat més seguretat i convivència. Som a les portes de la Diada Nacional de Catalunya en una celebració marcada enguany per l'aplicació de l'amnistia i l'auge de l'extrema dreta. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, confia en un nou punt d'inflexió al carrer en aquesta convocatòria. Ho ha dit fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
1: No esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre.
0: El Barça s'ha estrenat a la Champions amb una golejada per 5-1 sobre el Feyenoord. Un doblet de Rafinha i les dianes d'Adeyemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesús completen un nou triomf dels Blaugrana. És la quarta maneta en els 5 partits oficials disputats fins ara. I en cultura, el Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo de Simone i dirigit per Lucia del Greco, obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre L'Atlàntida el proper dimecres. Passen 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta, és vigília també d'un dia festiu. Volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes a la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
2: Bon dia, Helena. Doncs sí, sobretot hi ha molt moviment en aquesta xarxa viària, molt volum de trànsit. És cert que no hi ha cap gran incidència, però hi ha algunes vies que van especialment carregades. Per exemple, a l'extrem sud de Barcelona, l'autovia 2 amb aturades entre Pallejà, Sant Vicenç dels Horts i més endavant entre Sant Feliu i Cornellà de Llobregat. També va especialment plena l'autopista B23. Primer parlem d'aturades que arriben entre Molins de Rei i Sant Feliu i més endavant entre la zona de Sant Just i gairebé la mateixa avinguda Diagonal. Autopista AP7, bàsicament la zona del Vallès, és la que presenta retencions uns 3-4 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès en sentit sud. Acabem repassant algunes vies de a l'extrem nord de Barcelona, bàsicament la C58, especialment carregada en sentit Barcelona, primer a la zona de Sabadell i més endavant entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Pel que fa al transport públic, ara mateix es troba interrompuda la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà per un robatori de cable que provoca incidències en el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Això afecta la línia de Rodalies R3. I pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, el servei de la línia R6, la línia Llobregat-Anoia, està interromput entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un senglar. En paral·lel a la línia Barcelona-Vallès, es troba aturat el funicular de Vallvidrera. La companyia ha habilitat un servei de transport alternatiu per carretera. I moment per a la previsió del temps, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia. Per fi ha arribat la fresca, Lluís Miquel?
3: Bon dia, Helena. Doncs sí, per fi, tenim a hores d'ara les temperatures més baixes ben bé dels últims 4 mesos. I es nota molt, se sent aquesta clara clatellada de la temperatura. No tenim mínimes tropicals, no hi ha cap estació meteorològica a hores d'ara, ni al Rovell de l'Ou de Barcelona capital, on estiguem per sobre dels 20 graus, i de fet són la majoria de comarques entre els 12 i els 15 graus els valors en els quals ens trobem. Per tant, matí que és ben frescal, res a veure amb els últims dies, setmanes i mesos. També al matí està despertant ja tranquil. S'han acabat les tempestes. Ahir, més de 100 litres per metre quadrat a Ripoll. Gairebé 80 litres per metre quadrat al barri de Montbau de Barcelona capital. Doncs tot això és història, però ha quedat una mica d'humitat en forma també d'alguna boira que tenim a hores d'ara, bàsicament a la vall del Ter, també al nord de Barcelona. Una mica de mestral cap a l'Ebre, tramuntant a l'Empordà, i aquesta tarda tindrem una situació també tranquil·la. Puja mínimament la temperatura. Serà suau, serà càlida, però no pas desbocada, no passarem gaire calor. Aquesta tarda amb ventarrot de Garbí a la costa i amb algunes nuvolades que bàsicament es mouran a la capçalera del Fluvià i del Ter. Helena, el dia de la diada, demà, una situació molt tranquil·la i qui vagi a fer activitats al ras al matí haurà de tornar a agafar fins i tot la jaqueteta. N'estarem pendents a la xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Interior situa la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Així ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com la primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. Serà la nova comissària en cap dels Mossos davant la jubilació de Miquel Esquius. Ens n'informa de tot plegat la Carina Bellver.
5: Segons la consellera, a final d'agost Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
6: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
5: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia abans d'acabar la legislatura davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. Trapero tornarà a la seva feina anterior a la Comissaria d'Inspecció i Avaluació. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es convertirà en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona i l'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius.
0: En el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió del major Trapero i se sumen a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament. De fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns ja havien demanat la dimissió del major, que va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials en les assemblees de mestres abans de l'estiu.
7: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests 2 anys.
8: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
9: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
0: I una reacció encara més sobre aquesta dimissió de Trapero. Des del sindicat Sap Fepol, el majoritari dins dels Mossos d'Esquadra, demanen també que no es facin especulacions sobre els motius de la seva marxa. Des del sindicat agraeixen la tasca que ha fet dins de la policia catalana i reconeixen que ha hagut de gestionar moments molt complexos. Sobre el seu substitut, Ferran López creu que és una decisió encertada. Ho ha dit la seva portaveu, Imma Viudes, fa uns minuts al Notícies en Xarxa.
10: Per nosaltres no hauria de canviar res. El senyor Ferran López ja va demostrar en el seu moment, no?, doncs poder tenir aquesta capacitat de gestió que necessitava el cos i donar la calma que necessitava en aquell moment. I, per tant, nosaltres creiem i esperem que es continuï treballant amb el mateix tarannà que va tenir amb nosaltres l'anterior director general, el senyor Trapero.
0: Us ho hem destacat també en titulars. Ahir les pluges, que havien de ser intenses en 5 comarques, van acabar sent més moderades del que indicaven els models inicials. Algunes de les restriccions es van aixecar abans del previst, però Protecció Civil defensa que hi havia una probabilitat elevada i que calia prevenir. En parlem tot seguit amb Xavier Marramon, ell és cap de Guàrdia de Protecció Civil. Senyor Marramon, bon dia i gràcies per atendre'ns de nou.
11: Hola, molt bon dia.
0: Un cop ha passat l'episodi, quina valoració en feu des de Protecció Civil? Ha estat un cas de bona prevenció amb poca afectació? Un cas de previsió sobredimensionada? O és que van fallar, de fet, els mapes, els pronòstics, vaja?
11: Des de la Protecció Civil hem donat per finalitzada l'alerta del Pla Inuncat aquest matí, perquè s'han finalitzat doncs, aquests avisos d'intensitat de pluja que teníem del Servei Meteorològic de Catalunya, i també hem finalitzat tots els avisos hidrològics que ens havia fet l'Agència Catalana de l'Aigua. No? Ha estat un episodi que hem tingut una intensitat molt local i molt focalitzada. S'han arribat a acumular uns 80 litres per metre quadrat a Sant Joan de les Abadesses. Hem tingut zones on també s'ha produït episodis de forta intensitat, com el més elevat, que són uns 30 litres en 30 minuts a la qual. I en total hem tingut unes 450 trucades al 112 i uns 360 incidents. Inclús també s'han desviat, s'han cancel·lat diversos vols a l'aeroport, que hi ha una centena de vols cancel·lats a l'aeroport de Barcelona, i un centenar de serveis de bombers i 6 persones que han hagut d'estar ateses pel servei d'emergències mèdiques. Totes aquestes mesures també que vam haver d'adoptar davant aquesta previsió forta inicial que ens havia fet el Servei Meteorològic de Catalunya, no?, amb avisos vermells, es van mantenir fins a mig matí, aproximadament a mig matí vam aixecar el que eren les restriccions a la mobilitat, perquè ja es veia que no s'estaven produint aquestes afectacions tan importants que estaven previstes i aquesta intensitat de pluja tan forta que teníem amb la previsió inicial, i es van mantenir més aquelles que per temes organitzatius era difícil que es poguessin obrir abans del període indicat inicialment. Però veurem que ha sigut un episodi que sí, ha tingut menys intensitat de la prevista inicialment. Les previsions meteorològiques ja tenen sempre aquesta incertesa, i més avui en dia amb tot el canvi que tenim de la crisi climàtica, però vam poder adaptar, vam intentar adaptar al màxim possible doncs, totes aquestes mesures de protecció de la població que havíem fet inicialment per poder doncs, adaptar-nos a aquest canvi en la situació meteorològica.
0: Senyor Marc Ramon, l'ús de l'ES Alert, suposo que no li passa per alt, ha tornat a generar polèmica. Alguns experts apunten fins i tot que s'ha utilitzat amb poc criteri, que és impossible, li diuen a les administracions, que intentin donar resposta a totes les emergències i que tampoc no es pot infantilitzar els ciutadans. Caldria ajustar els llindars d'activació i, en tot cas, què hi dieu des de Protecció Civil a aquestes queixes o aquestes possibles crítiques, no només dels experts, sinó fins i tot de la mateixa ciutadania?
11: La regulació de l'enviament dels missatges de les alertes als mòbils està a través del Pla Inuncat. El Pla Inuncat és el que ens indica que quan tenim situacions meteorològiques on tenim avisos vermells de 5 sobre 6 o de 6 sobre 6 és quan hem de fer aquests avisos a la població, i que hem d'aplicar mesures de protecció a la població, ja que ens indiquen que amb una elevada probabilitat es poden produir fenòmens amb intensitat de pluja que poden provocar danys personals i danys materials greus. No? Nosaltres creiem que s'han aplicat aquests protocols, s'han fet aquests enviaments, que la previsió meteorològica sempre té aquesta part d'incertesa que fa que no sabem del cert si realment es produirà o no es produirà el fenomen, però que quan tenim aquests avisos amb una alta probabilitat cal fer l'ús del sistema d'alert per informar la població, perquè estigui preparada, perquè sàpiga quines són les mesures de protecció que ha de dur a terme i quines són les restriccions o les activitats que no s'han de desenvolupar.
0: Xavier Marc Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, li agraïm un dia més que ens hagi atès. Que tingueu un bon dia. Gràcies.
11: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: I una última hora ara en l'àmbit dels successos. Un home de 78 anys ha resultat ferit crític en l'incendi d'un habitatge a Tremp, al Pallars Jussà. Ha ingressat a l'Hospital Moisès Brogi, a Sant Joan d'Espí. Les flames han afectat principalment la cuina de l'immoble.
4: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Un quart quart de nou. El CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats que contrasten clarament amb la primera versió que va donar el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va negar sobre cap avís dels fets que van acabar amb morts i l'entrada de desenes de migrants. Entre els documents difosos n'hi ha un del CNI alertant Rabat que diversos grups de Facebook i de WhatsApp amb fins a 160.000 membres promovien intents d'accés a la ciutat per mar i a través de la tanca. Davant de tot plegat, la Guàrdia Civil proposava un reforç del Servei Marítim Provincial de Ceuta. Malgrat, però, totes les informacions, la Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi, un extrem que el mateix CNI ha admès. De la seva banda, el PP i Vox acusen el president espanyol Pedro Sánchez de dependre del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant aquesta crisi de Ceuta. Sánchez respon a les crítiques assegurant que no té amo. Ha estat en la primera sessió de control al govern espanyol d'aquest curs polític al Congrés de Diputats. És una informació de Lamont Carvajal.
12: Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han parlat de Ceuta per acusar el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc, i el president Sánchez ho ha negat.
13: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre.
14: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat.
15: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
12: D'altra banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que s'han expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
16: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera, evidentemente absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
12: Pel que fa al cas del seguidor del Club Esportiu Europa, Alcorcón, Marlaska ha dit que les seves dades són molt diferents a les denunciades pel club graciec.
0: Estem a la vigília de la diada de l'11 de setembre. Catalunya hi arriba pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol en una manifestació descentralitzada a tres bandes: Barcelona, Girona i Amposta. Josep Vila, president de l'ANC, espera que la jornada demà marqui un nou punt d'inflexió per rellançar l'independentisme. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
1: Què n'esperem de la diada? N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
0: Més coses, el jutge ha decretat llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa la matinada de l'1 de setembre. Aquestes detencions se sumen a les altres dues que hi va haver l'endemà del crim, dos joves de 15 i 16 anys que compleixen mesura judicial d'internament en règim tancat. D'altra banda, prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar aquest dimecres a Manresa, convocades pel col·lectiu Manresa Diu Prou. Durant l'acte s'ha fet un minut de silenci i s'ha llegit un manifest per reclamar més seguretat i convivència. La mortalitat per suïcidi es redueix a Catalunya per tercer any consecutiu. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'any 2025 es van registrar 556 defuncions per suïcidi entre residents a Catalunya. Això significa una taxa de 7,7 morts per cada 100.000 habitants, un 17% menys que el 2022, quan va arribar a 9,3. Una evolució que coincideix amb el desplegament des del 2021 del primer Pla de Prevenció del Suïcidi de Catalunya. Malgrat tot, els suïcidis s'incrementen en alguns grups d'edat, especialment en dones d'entre 40 i 59 anys i homes d'entre 55 i 74. Les dades també revelen que més persones demanen ajuda abans d'una temptativa. Avui, justament, es commemora el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi. Canviem radicalment de tema i abans dels esports us expliquem que Tarragona diu adeu al lloguer de patinets elèctrics compartits a la ciutat. Aquest cap de setmana ha expirat la concessió de 3 anys que tenia l'empresa adjudicatària i l'Ajuntament ha decidit no renovar-la. El motiu són els nombrosos incompliments per part de la companyia i que la Guàrdia Urbana detalla en un informe elaborat aquest mes de juny passat. Ens ho expliquen els companys de TAC12.
17: Entre les principals infraccions destaquen l'estacionament fora de les zones habilitades, el mal ús dels vehicles, no respectar les normes viàries, circular per llocs no permesos i no portar casc. De fet, el consistori destaca que totes aquestes il·legalitats es disparen amb els patinets de lloguer. Tot plegat ha suposat que l'equip de govern hagi de reordenar les zones d'aparcament i això suposarà una bona notícia pels motoristes que guanyaran fins a 15 espais per estacionar.
18: Per una part, el que són els scraps, això es mantindran perquè són de l'Ajuntament i s'utilitzaran en un principi igual per bicicletes, però els espais que són de horitzontals, o sigui, de pintura horitzontal reservada per ells, uns se reservaran també per bicicletes i els altres els transformarem en places d'aparcament de motos.
17: Des de la plaça de la Font es comprometen a apostar per la mobilitat sostenible i destaquen que les bicicletes de lloguer sí que funcionen. Això sí, no renovar el contracte implica que les bicis que hi ha ara mateix desapareixeran dels carrers perquè són de la mateixa companyia. En aquest sentit, l'equip de govern confirma que estudia treure una nova licitació o municipalitzar el servei.

0: Estrena amb golejada del Barça a la Champions, va superar el Feyenoord per 5-1 en un partit que va dominar des de l'inici. Tot i la intensa pluja que va caure sobre el terreny de joc, Rafinha va obrir la llauna ben aviat, al minut 3. Adeyemi, encara al primer temps, va ampliar diferències. A la represa, de nou Rafinha, Lamine Yamal de falta i Gabriel Jesús van completar la maneta de gols, la quarta en 5 partits. La diana dels neerlandesos la va marcar Stein. Rodri destaca el bon moment de l'equip.
1: Hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego y donde todos los jugadores, los que juegan, están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. Hemos de reconocer que llevamos mucho tiempo sin ganar esta competición y que debemos cambiar cosas, y en eso estamos, en intentar afrontar la mejor manera para poder, como dices tú, volver a levantar la Champions.
0: La golejada situa el Barça segon a la classificació, per darrere del vigent campió, el PSG. L'equip francès va estrenar-se també amb una plàcida victòria per 6-1 sobre l'Eslovan de Bratislava, amb un hat-trick de l'exblaugrana Ferran Torres. La primera jornada es completarà avui amb 6 partits més. La segona, que jugarà d'aquí a un mes, enfrontarà els blaugranes amb el Galatasaray turc. I el Barça s'ha estrenat també a la Champions d'handbol, en aquest cas amb una còmoda victòria sobre l'Horus danès per 39-28. En el capítol golejador, Dick Amem, amb 7 dianes, va ser el més encertat, mentre que el porter Sergei Hernández, que debutava a la competició amb els blaugranes, va destacar amb un total de 21 aturades.
2: Ha sido un sueño, ¿no?, debutar aquí en el Palau con la camiseta del Barça, y más pues de esta manera. La verdad que estoy muy feliz y muy orgulloso de todo el equipo, del esfuerzo. Llevo muchos años entrenando para poder tener esta oportunidad y no me imaginaba este debut, pero sí que venía con mucha ambición y hambre de poder jugar el primer partido en el Palau así y darle a la afición la confianza.

0: mercat de música viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, que obrirà la 38a edició del mercat el proper dimecres, una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran els espectacles als concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mamaduixa o Quimi Portet. Ens ho amplia el David Navarro.
1: L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo de Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia del Greco, fa anys que no actua en viu.
2: És una persona que treballa amb una visió de 360 graus perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
1: El mercat de música viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts a la plaça Major. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi, Mamaduixa i Lia Kali. Dissabte, Queralt Lahoz, Ginestà i Bayuca. I diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: La figa. La figa és la infructescència de la figuera, Ficus carica, típica del Mediterrani i altrament coneguda com la fruita dels filòsofs pel seu vincle amb la cultura grega. Si es consumeix fresca, és de pell suau, polpa carnosa i sabor dolç. Conté sucres en forma de sacarosa, fibra, vitamines i minerals, entre els quals destaquen la vitamina C i les del grup B, el calci, el potassi i el magnesi. És saciant i el seu consum és recomanable en cas de patir restrenyiment o hipercolesterolèmia. Per altra banda, també poden ser consumides seques la resta de l'any, ja que la seva conservació és més llarga. Són més calòriques perquè concentren els sucres, perden part de les vitamines hidrosolubles, però en canvi són més riques en calci i ferro. Per aquest motiu, les figues seques són interessants per prevenir l'osteoporosis o assegurar una bona salut òssia en la pràctica esportiva o en cas de patir anèmia. Podeu trobar forces varietats de pell verda negra i de polpa blanquinosa morada i també de diferents formes i mides. Algunes de les que es conreen a Catalunya són la de Coll de Dama, la del Bacó, la de Bordissot o la Blanca. És important escollir les madures, les de pell negra, com més fosques i toves millor, i les de pell verda és recomanat pelar-les. A la cuina es poden usar tant per plats dolços com per salats i es poden consumir fresques, seques o cuites. Les fresques combinen d'allò més bé amb amanides, plats de cereals com el cuscús, per acompanyar proteïna animal o sobre torrades a l'esmorzar. També se'n poden fer confitura per a la posterior elaboració de rebosteria o bé menjar-les seques com a snack nutritiu en dies de més activitat durant l'hivern o per esmorzar juntament amb granola.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
4: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Bon dia, com estem? Benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafant FM, dijous 10 de setembre del 2026. Estem abans de la diada, cap de setmana de 3 dies de festa a Catalunya. Divendres, dissabte i diumenge hauria de ser... No, això hauria de convertir-se en una normalitat. No hauria de ser una cosa estranya d'una vegada a l'any. Això hauria de ser cada cap de setmana. A més, escolteu-me, jo afegiria el dilluns, eh? O sigui, divendres, dissabte, diumenge i dilluns. Tots els caps de setmana. Això seria el correcte. Algú diria, home, t'estàs passant, la producció, la productivitat, el no sé què... Penseu que la gent després surt a dinar fora, surt a sopar, gasta gasolina amb el desplaçament, se'n van de viatge, que és una cosa nova aquesta, eh? Abans feies vacances una vegada a l'any, i si sorties és perquè podies, anaves a casa dels pares o als avis o als tiets, al poble, te ficaves a casa d'algú per no gastar, vull dir, la despesa era mínima, venies carregat de xoriços i de coses, vull dir que quan arribaves aquí ja tenies per menjar 15 dies. Avui això ha canviat. A la que hi ha un dia de festa, un pont, un aqueducte, una cosa així, la gent agafa l'avió i no se'n va aquí al poble. Se'n va al poble, però d'una altra, eh? A l'altra banda del país, o fora i fins i tot del país, a Europa o por ahí. Ha canviat la cosa, eh? Però, no sé, això ho podíem estudiar-ho, eh? Això, la gent està lluitant, que hem d'anar allà a fer... treballar 4 dies a la setmana, que això hi ha països d'Europa que ho estan fent, eh? Hi ha opinions de tot. Alguns els hi va bé, els altres no, clar. Però el problema és que van per als 4 dies. Lluitem pels 2 dies de treball a la setmana, ja, directament. Només treballar dimarts i dimecres. Dilluns no, perquè dilluns un està cansat del cap de setmana. Llavors, treballes dilluns i dimarts... Perdó, dimarts i dimecres... I ja dijous enfiles el viatge, si vols sortir, si vols anar al camp, a la muntanya... Ja m'enteneu, eh? Per qui anirà la cosa? Si la IA va bé i si ens fan uns robots que ens faran la feina, ja no anirem ni a treballar. Avui dijous 10 de setembre, la Mare de Déu de les Meravelles, ei! Beats Domènec, Castellet, Lluís Eixarc, Pulqueria i Càndida. Vinga, des de la ràdio, felicitats! Mercats a Alp, Bellver de Cerdanya, Calonge, La Cellera de Ter, l'Estartit, a Figueres també, a Girona, Can Givert, Llagostera, Riudarenes, Sant Pau de Segúries, Tossa de Mar i Vidreres. Cita del dia. Tot és droga per qui escull viure a l'altre costat. Ho va dir Henri Michaud. Tot és droga per al qui escull viure a l'altre costat. Quin és a l'altre costat? Hem de mirar-ho, això, eh? Potser és un costat divertit, aquest. Refrany del dia. Pel setembre, cull i no sembris. El sol ha sortit a les 7:24, cada vegada surt el sol més tard, i s'amagarà a les 8:08. Ei, cada vegada també a les tardes es nota, això, eh? Ja de seguida es fa fosc. Avui, 10 de setembre, es celebra el Dia Internacional per la Prevenció del Suïcidi. També avui és Sant Sostenes, Sant Nemesiano, Sant Alberto, Sant Nicolás de Tolentino i Santa Metrodora. Són noms potser que no s'utilitzen tant, eh? Honoré de Balzac va dir que puede uno amar sin ser feliz. Puede uno ser feliz sin amar. Pero amar y ser feliz es algo prodigioso. Avui lluna menguant, 1,9% il·luminada. Gairebé no hi ha lluna avui, eh? La propera lluna plena serà el 26 de setembre, falten 16 dies. I avui, 10 de setembre de l'any 2023, el cicló tropical de nom Daniel va tocar terra a Líbia, provocant greus inundacions i la trencadissa de dues preses, causant un desastre humanitari de gran magnitud, amb més de 11.300 morts i 10.000 persones desaparegudes, xifres que augmentarien setmanes després. El 2008, a Ginebra, Suïssa, es posa en funcionament l'accelerador de partícules al CERN, després de que altres notícies extinguessin el temor de que podria causar forats negres que acabaria amb el món. El 2000, a Nova York, tal dia com avui, Michael Jackson dona el seu últim concert, el 2001, a Nova York. L'any 1981... El quadre Guernica de Pablo Picasso torna a Espanya procedent del Museu d'Art Modern de Nova York. També tal dia com avui de l'any 1977, a França es produïa l'última execució a la guillotina. Amia de Jobuí es converteix en l'última persona executada en aquest país. I l'any 1972, els Estats Units perden el seu primer partit internacional de bàsquet contra la Unió Soviètica a Múnich. Tal dia com avui, 10 de setembre, és l'aniversari de Ryan Phillip, actor nord-americà, 52 anys, Guy Ritchie, cineasta britànic, 58, Colin Firth, actor britànic, 66, Chris Columbus, cineasta nord-americà, 68, Kate Burton, actriu suïssa, 69, Armie Irving, actriu nord-americana, 73, Joe Perry, guitarrista nord-americà de la banda Aerosmith, 76. José Feliciano, cantant, guitarrista de Puerto Rico, 81 anys. Déu-n'hi-do, el José Feliciano, Quantes cançons, quants temes. Fem una ullada a Empordà Info. El cinturó de ronda de la Nacional 2 de Figueres compleix 50 anys a les portes del desdoblament. El campionat de Catalunya de motos aquàtiques torna a Roses 13 anys després. Figueres donarà la fulla de figuera a Carina Gibert i a l'Associació de Malalts d'Alzheimer el dia de la ciutat, el 18 d'octubre. Bon dia, benvinguts. Tenim per endavant moltes hores de ràdio, d'actualitat, de notícies, de bona música, que faig una tria cada matí. Alex Warren començarà el matí amb el Passengers. Ens la va presentar el juny i ha estat un dels èxits de l'estiu. Benvinguts, us parla i encantat de fer un matí més, Toni Guerrero.

Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 10 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament a un preu imbatible de 9 euros amb 39 al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Benvinguts a aquest matí de dijous. Aquestes són les notícies més importants i destacades a l'àmbit comarcal per al dia d'avui. El mercat immobiliari de la demarcació de Girona ha assolit aquest segon trimestre del 2026 xifres de rècord. El cinturó de ronda de la Nacional 2 de Figueres compleix 50 anys a les portes del seu desdoblament. Figueres donarà la fulla de Figuera a Carina Gibert i a l'associació Malalts d'Alzheimer en el dia de la ciutat. El campionat de Catalunya de motos aquàtiques torna a Roses 13 anys després. Són les notícies en aquesta edició de l'informatiu. El mercat immobiliari de la demarcació de Girona ha assolit aquest segon trimestre del 2026 xifres rècord. Entre abril i juny, la compravenda d'habitatges ha mogut més de 248 milions d'euros, l'import més alt de tota la sèrie històrica i un 7,6% més que el màxim registrat l'any 2008. També s'ha assolit un rècord en el preu mitjà, 2.612 euros per metre quadrat, un 12,5% més que fa un any. En total s'han fet 15.115 compravendes, un 8,1% més que el mateix trimestre del 2025. Les dades, però, mostren una realitat significativa. Girona mou més diners que mai, però no ven més habitatges que mai. El 2007, en ple auge immobiliari, es van arribar a superar les 20.800 operacions. L'augment dels preus explica que, tot i que el nombre de vendes no sigui màxim, el volum de diners mogut pel mercat immobiliari sí que ha sigut un màxim històric. La variant de la Nacional 2 de Figueres, reconeguda com a cinturó de ronda, es prepara per afrontar la segona gran transformació de la seva història, passar d'un carril per sentit a una autovia amb dos colzades i dos carrils cadascuna. La història d'aquesta carretera remunta a principis dels anys 70. El projecte constructiu de la Ronda Est de Figueres es va redactar l'abril de l'any 1972, en paral·lel al desenvolupament de l'antiga autopista A17, actual AP7. El 14 de juliol del 1975 es va inaugurar el tram de l'autopista entre Figueres Sud i la Jonquera, i pocs mesos després, el 2 d'abril del 1976, es va obrir oficialment el trànsit rodat tota la Ronda Est. Tenia 11,7 quilòmetres i havia costat 449 milions de pessetes. Ara, 50 anys després, arriba una nova transformació. El projecte de desdoblament de la Nacional 2 entre la variant de Figueres i Pont de Molins afecta un tram de 8,2 quilòmetres. El projecte es va aprovar el maig del 2025 i les obres ja estan adjudicades per uns 102 milions d'euros, amb un termini d'execució de 53 mesos. La nova calçada es construirà pel costat de Llevant, a l'actual Nacional 2, i també es reformaran els principals enllaços de la Comarcal 31, la Comarcal 260 i la Nacional 260. Aquest divendres 11 de setembre, demà, les motos aquàtiques tornaran al Gent de Roses amb la 50a regata puntuable per al Campionat de Catalunya de motos aquàtiques en modalitat de circuit. Feia més d'una dècada que no es celebrava aquesta prova al Port de Roses. L'última va ser l'any 2013, quan es va disputar una regata puntuable també per al Campionat d'Espanya. La competició reunirà pilots de tres categories de motos de conducció dempeus: esquí GP1, esquí GP3 i F4. Aquesta última reservada a pilots sense palmarès. Es disputaran 9 mànegues, 12 minuts més una volta cadascuna. Els entrenaments començaran a les 11 del matí i les curses a partir de les 12. La competició es podrà seguir gratuïtament des dels espigons del Port de Roses. El Gent Roses tindrà protagonisme amb Roger Pujol, líder del GP1, i Narcís Serra, primer classificat provisional de la GP3.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: L'Ajuntament de Figueres ja ha acordat els honors i distincions de la ciutat del 2026 que reconeixen persones, entitats i empreses per la seva aportació a la vida social, cultural i econòmica de la ciutat. Els guardons es lliuraran el diumenge 18 d'octubre a les 6 de la tarda al Teatre Municipal del Jardí, coincidint amb el Dia de la Ciutat. Entre els principals reconeixements hi ha dues fulles de Figuera. La de la categoria d'entitat serà per l'Associació de Malalts d'Alzheimer i Família, pels seus més de 30 anys de tasca assistencial i social. En l'àmbit personal, la distinció serà per a Carina Gibert, per la seva trajectòria en intel·ligència artificial i transformació digital. La medalla d'honor de Figueres es concedirà als amics dels Museus Dalí, el grup 69 i l'empresa Establiments Olímpia, pels seus respectius recorreguts en la difusió cultural, artística i empresarial a la ciutat. A més, l'exfutbolista Antoni Carbonell serà anomenat fill predilecte de Figueres. Carbonell va jugar a primera divisió amb l'Espanyol i l'Hèrcules i també va vestir la samarreta de la Unió Esportiva Figueres. Finalment, Cristina Vallès presenta l'Associació de Dret a Morir Dignament de Catalunya i Josep Antoni Tudela, vinculat al món del teatre, seran anomenats fills adoptius de la ciutat de Figueres.
4: Un dia s'acaba la situació de pluges i de tempestes que ahir arribaven a afectar gran part de la demarcació, però amb molta irregularitat. Déu-n'hi-do, per exemple, al voltant de Ripoll, gairebé 100 litres per metre quadrat, també ben bé 40 litres per metre quadrat a Olot, bones tempestes les que hi havia al voltant del migdia, i tot això ja diem és història. Ha entrat la tramuntana i també ha baixat d'una forma contundent la temperatura. Déu-n'hi-do, a hores d'ara l'ambient fresquet que tenim i on bufa la tramuntana encara amb més sensació de fred. Moltes temperatures de l'Empordà no han baixat gaire dels 17 o 18 graus, però amb aquest vent la sensació és de molta tardor. La tarda acabarà sent agradable, no pas per tirar coets, però sí que puja una mica la temperatura respecte a ahir, doncs que va quedar la temperatura ben tocada. I tot plegat amb pocs núvols, alguns de primets i aquesta tarda d'altres entre la Garrotxa i el Ripollès, però que serà difícil que arribin a desembocar en tempesta. N'estem pendents a la xarxa.
3: I anem ja per recuperar els titulars del que us hem destacat.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Avui hem destacat que el mercat immobiliari de la demarcació de Girona ha assolit aquest segon trimestre del 2026 xifres de rècord. El cinturó de ronda de la Nacional 2 de Figueres compleix 50 anys a les portes del desdoblament. Figueres donarà la fulla de Figuera a Carina Gibert i a l'Associació Malalts d'Alzheimer en el Dia de la Ciutat. I el Campionat de Catalunya de Motos Aquàtiques torna a Roses 13 anys després. Gràcies per la seva atenció. Recordin que a l'Hora en Punt hi ha més dades a la mà de la xarxa de comunicació local. I també a Empordà.info.
1: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.
2: 5 minuts tan sols perquè siguin les 9 del matí. Claren arriba amb el seu amor, Love.

A Vilafant, donació voluntària de sang. El proper dilluns, 14 de setembre, al Centre Cívic Les Mèlies, a Les Forques, des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Recordeu, donació voluntària de sang a Vilafant, el dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Forques, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Donen una mica. Pots ajudar a salvar vides. Camilo, té nova cançó i es va presentar fa dies. El Árbol, amb ell fins al butlletí de les 9.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El Tribunal de Comptes ha acordat aplicar la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Entre els afectats hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'expresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig. Tot plegat arriba un dia abans de celebrar-se la Diada de Catalunya, gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden a la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol. Josep Vila, president de l'ANC, espera que la jornada de demà marqui un nou punt d'inflexió per rellançar l'independentisme en un moviment que continua encara actiu. Ho ha dit avui al Next.
2: D'entrada, per fer visible que el conflicte a Catalunya no està resolt. Catalunya no està normalitzada. Per fer visible aquesta Catalunya que diu prou, que rebel·la contra la desnacionalització i la pèrdua de la llengua. Per tant, ho tenim tot a punt per convidar a tothom a convertir l'11 de setembre en una jornada de lluita clara als carrers, pacífica, democràtica, valenta i decidida.
1: Les entitats independentistes han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta sota el lema "I soc, i som, pel present, pel futur, independència". I el CNI ha admès que en les informacions que va emetre sobre la campanya a les xarxes socials que cridava l'assalt de la tanca a Ceuta no va anticipar la magnitud i naturalesa del que va acabar passant el 30 de juliol. El Centre Nacional d'Intel·ligència ho ha dit arran de la desclassificació de documents reservats sobre l'assumpte que va fer públics ahir el govern espanyol. El CNI considera que l'entrada massiva de persones va ser un fenomen inusual que no es correspon amb les crisis migratòries conegudes fins ara. Entre la documentació desclassificada hi ha un document del 29 de juliol, un dia abans dels fets, que advertia als serveis secrets marroquins que diversos grups de Facebook i WhatsApp amb 180.000 seguidors estaven promovent intents d'accés a la ciutat per mar. I pel que fa a la mobilitat, una avaria afecta la C32 a l'Eia, deixant un carril tallat, i també un altre a l'AP7 a Salt, que deixa un altre carril tallat. A banda, també hi ha afectacions al servei ferroviari. L'R3 de Rodalies està interrompuda per una incidència a l'infraestructura entre la Garriga i Puigcerdà, i també la circulació de l'R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Masquefa i Piera per l'atropellament.

0: d'un port senglar. I un home ha quedat ferit en l'incendi d'un habitatge ubicat al carrer Alcalde Roser de Tremp. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís ahir a 11:15 PM i fins al punt s'hi van mobilitzar 4 dotacions.
1: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Festa Major de Sant Cebrià 2026. Aquest diumenge 20 de setembre, des de primera hora del matí, matiners, tornejos a futbol sala, pàdel, vòlei platja, música, sardanes i activitat per als més petits. Al migdia, vermut popular i degustació de pomes de relleno a la plaça Major. I a la tarda, molta diversió amb Extreme Race inflables. I per acabar la festa major, a les 6, playback, aires de fiesta a la plaça Major amb clau de sol. Diumenge 20 de setembre, últim dia de la festa major de Sant Cebrià de Vilafant. No hi falteu! Si voleu més informació, consulteu la app Vilafant.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Si vols fer la compra bé,
2: vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 10 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
3: Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, a 6:15 de la tarda, proclamació d'elecció de la pubilla i d'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 7:45, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'església al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als Rajolers. A 8:45 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'església al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el nen del barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem!

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

I és que de vegades ens costa dormir, eh? Això ens passa a molta gent a les nits, allò que no acabes de conciliar el somni. Marina Freixas ens parla d'això des del llit. Ballo per oblidar-te.

0: El ritme continua, els èxits també, i tu al centre de tot.
1: Saps aquest lloc on sempre tornes?
2: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
1: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
3: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 10 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
7: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
6: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
7: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
6: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
7: Ajuntament de Vilafant.

0: 107.3 FM.
1: Típica cançó, molt bona música. La lletra és curteta, no s'hi han escarrassat gaire, eh? Però aquí tens Muchacha, Aisa, RBFB, Kremlin.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.

0: 93 FM.
1: Són els 31 FAM amb la col·laboració de Flying Ice Cream. Aquí tens Dora Yakis.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 10 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'un a 3 quilos aproximadament a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour. Si la compra bé, estan a Carrefour.
1: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh yeah, baby, que rico huele, pero más rica tú estás. La ràdio que ens uneix. Dime que vamos a inventar,
3: porque vamos a aparentar. Si no tuvieron... La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Novetat discogràfica per aquesta setmana de Quevedo i Elvis Crespo, La Graciosa.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tot els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
3: Aquesta cançó l'hem escoltat en anglès amb Bruno Mars. Ara, però, el mateix autor, Bruno Mars, ens la acosta en castellà. Lo arriesgo todo, Bruno Mars.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El Tribunal de Comptes ha acordat aplicar la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Entre els afectats hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'expresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig. Tot plegat arriba un dia abans de celebrar-se la Diada de Catalunya, gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny també de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden a la ciutadania a tornar a omplir els carrers. Les entitats independentistes han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta sota el lema «Hi soc, hi som, pel present, pel futur, independència». I el CNI, la Guàrdia Civil, van advertir al govern espanyol i al Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats fets públics. Ahir la Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi i el CNI ho admet. I pel que fa a les pluges de les darreres hores, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 441 trucades que han generat 362 incidents arreu de Catalunya. Segons el balanç definitiu del CAT 112, el 76% de les trucades s'han concentrat a la demarcació de Barcelona. Les comarques amb més avisos han estat el Barcelonès, amb 156 trucades, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Garraf i el Baix Penedès. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès deixa un carril tallat sentit Girona, un altre a la Nacional 340 al Vendrell deixa la via tallada en els dos sentits de la marxa i també hi ha diverses averies, una a la C32 a Alella i dues més a l'AP7, una a Salt i una altra a Sant Sadurní d'Anoia, totes tres que deixen un carrer tallat. Pel que fa al servei ferroviari, queda aturada la circulació de trens de l'R6, de Ferrocarrils de la Generalitat, entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un porc senglar, i ja s'ha restablert la circulació de l'R3 entre la Garriga i Puigcerdà, que ha estat interrompuda per una incidència. I dos homes han quedat ferits, un d'ells crític, en l'incendi d'un habitatge a Tremp. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís passats 10:45 de la nit i fins al punt s'hi van mobilitzar 4 dotacions. En arribar van constatar que el foc havia afectat part de la cuina de l'immoble. Els efectius del cos van extraure un home que es trobava a l'interior i en paral·lel el SEM va activar també 3 ambulàncies i va traslladar 2 persones afectades a centres hospitalaris. Es tracta d'un home en estat crític que el van portar a l'Hospital Moisés Broggi i un en estat lleu que va estar, en aquest cas, al de Tremp. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
0: La teva companyia diària.

0: És Nueva York, i amb ell hem tornat del butlletí de les 10, Bad Bunny.
1: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
2: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
1: Inscripcions a www.vilafant.cat.
0: Ogel y Solto, vinga, més ritme en aquest matí de ràdio, avui dijous, a les portes d'un cap de setmana de 3 dies de festa, que demà és la Diada Nacional de Catalunya, eh? Ogel y Solto, Jamaican Bambi.

Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 7:45 del matí des de les Forques, a 7:45 des del Camp dels Iginiers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al circ i amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós. Dinar a l'hotel i tornar de Vilafant. Preu 260 euros als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972 54 61 75. Al Camp dels Iginiers, Lluís Riera, al 606 59 90 19 i Joan Costa, al 686 38 04 86. A les Forques, Antoni Casella, 609 45 07 41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Continguts en xarxa.

0: La calor extrema no només afecta la qualitat de vida a les ciutats, sinó que també pot transformar el mercat de l'habitatge i expulsar la població més vulnerable de determinades zones. Investigadores de l'ICTA UAB han creat el primer mapa que permet consultar barri a barri el risc de gentrificació climàtica a l'àrea metropolitana de Barcelona. Entre els punts que hi apareixen hi destaca Sant Cugat i en especial Valldoreix. En parlem amb l'Amàlia Calderón. Ella és investigadora de l'ICTA UAB i de la UOC. Amàlia, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Si et sembla, comencem una mica pel més bàsic, no? Què és exactament aquest concepte de gentrificació climàtica i com es diferencia d'aquest concepte de gentrificació que coneixem tots?
1: Sí, doncs, mira, el concepte de gentrificació climàtica, de certa forma, posa junt el que seria l'habitatge i el canvi climàtic. Després d'aquest estiu en què hem patit tantes afectacions per les onades del calor i ja sabem que el canvi climàtic és una realitat en la nostra vida quotidiana, això també afectarà a com vivim, on vivim, quina mena de decisions prenem i quines prioritats tenim també de cara a l'habitatge. Uh-huh. Llavors, entenem que cada vegada més les zones que siguin climàticament, que siguin més adaptades, que siguin més atractives, és a dir, que tinguin més espai verd, un espai públic de qualitat, ombra, un parc de l'habitatge preparat, que tingui bona eficiència energètica, bon aïllament, doncs és cada vegada vist com més interessant i això pot generar, hi ha un risc que això generi unes dinàmiques de gentrificació i d'especulació. Uh-huh. Això vol dir doncs, que aquestes millores ambientals o aquestes zones que poden tenir, que ja siguin millors o que fins i tot es facin noves millores públiques o privades, això pot implicar que aquestes zones pugin el preu i que les persones que vivien allà es puguin veure desplaçades.
0: Uh-huh. Més endavant parlarem justament de les conseqüències que pot comportar aquesta gentrificació climàtica. Abans, però, ens agradaria saber en què us heu basat, no? Com heu constituït aquest índex i quins són aquells factors que s'han tingut en compte per determinar quines són zones vulnerables.
1: Sí, aquest és un índex que està basat com en un model de vulnerabilitat que té una primera part que és el que es diu exposició, és a dir, quines són les coses que exposen més a la gentrificació i que les entenem com les zones que són més climàticament atractives. És a dir, aquí tenim en compte tant quines són les zones on fa més calor o menys, les zones més contaminades, on hi ha els edificis, habitatges construïts més nous o més antics, i quin és el percentatge d'espais verds i espais blaus, és a dir, rius o platja a prop. Uh-huh. Llavors, tenim per una banda això, però també tenim en compte quines són les zones més precàries des d'un punt de vista socioeconòmic, perquè entenem que les zones on hi ha població més vulnerable des d'aquesta perspectiva socioeconòmica també són més fàcils de veure desplaçades, són més vulnerables a una pujada del lloguer, o bueno, tenen menys recursos per adaptar-se. I així doncs tenim també indicadors sobre quines són les zones amb persones grans vivint soles, persones sense estudis, població migrada, persones vivint de lloguer. És aquesta combinatòria entre quines zones són ambientalment més atractives i alhora socialment més precàries que ens poden dir quines són les zones que són més fàcils de gentrificar o no. I uh-huh. també un últim component d'aquest índex és el que es diu capacitat adaptativa, que és quins són els recursos públics que tenim per amortiguar, de certa forma mitigar aquesta vulnerabilitat, aquesta susceptibilitat a ser gentrificat. I en aquest cas doncs, hem tingut en compte on estan els refugis climàtics grisos, no? Els que estan a dins, no serien parcs, sinó a dins
0: d'edificis. D'edificis.
1: I els equipaments, diferents equipaments culturals, esports, socials. Uh-huh. I on està l'habitatge públic, també. Han sigut com els indicadors que hem pogut quantificar de forma espacial, no? Diguem que podem posar en un mapa. Perquè el que hem intentat amb aquest índex és posar aquest concepte de la gentrificació climàtica en un mapa a nivell de secció censal, perquè això ens permet veure no només a nivell de municipi ni a nivell de barri, sinó a nivell de secció censal, és a dir, bueno, com una proporció d'un barri, no? Són uns blocs, i ens dona això molta resolució. Podem veure realment quines diferències hi ha, quines zones poden ser més vulnerables o no.
0: De fet, aquest mapa del que ara ens explicaves, no? Ja està obert, la gent el pot consultar. Per aclarir-ho, una zona que ja apareix en aquest mapa és perquè ja està patint aquesta gentrificació climàtica o perquè presenta aquestes condicions que ens explicaves perquè es pugui produir en un futur pròxim?
1: Exacte, és aquestes condicions. Hem volgut, en aquesta recerca, tenir una aproximació proactiva, diguem, intentar preveure o prevenir quines són aquestes zones que serien més susceptibles. És a dir, això no implica necessàriament que aquí segur que es farà un procés de gentrificació, però sí que és una zona que, si tenim en compte aquesta sèrie de variables, doncs ens apareix que és susceptible. I aquesta aproximació predictiva, que per això diem que és vulnerable a la gentrificació, també la fem perquè hem vist, quan hem fet aquest índex i aquest mapa a nivell de tota l'àrea metropolitana, les zones que surten més susceptibles no són les zones on típicament s'ha parlat de gentrificació, no? Normalment hem vist gentrificació sobretot a Barcelona, al centre de Barcelona, a les zones més concorregudes, a les zones més turistificades, però ara veiem que el que sorgeix aquí són els municipis més de la perifèria de l'àrea metropolitana.
0: Justament.
1: Com pot ser zones de l'Eix de Llobregat o zones del Besòs, que són zones on normalment no s'ha parlat de gentrificació i, per tant, creiem que poden ser zones que no estan preparades o no hi ha aquesta mentalitat de que potser en un futur pròxim vinguin persones a viure allà buscant, doncs, aquesta millora del benestar, de qualitat de vida des d'un punt de vista climàtic.
0: Justament és un dels resultats que citeu a la nota, no?, que us ha sorprès més aquest risc que es concentra a la perifèria metropolitana, perquè aquests municipis més verds i possiblement menys densos poden ser especialment vulnerables.
1: Bé, perquè creiem que són més vulnerables a aquesta gentrificació perquè reuneixen tota aquesta sèrie de condicions, no? Són zones que, diguem, en comparació, no?, amb tot el que seria tota l'àrea metropolitana, doncs són zones que tenen més espai verd, són menys denses, tenen menys contaminació, tenen un parc de l'habitatge relativament més nou. I, a més, les zones que són una mica, d'un punt de vista socioeconòmic, més precari, també és encara més vulnerable perquè són perfils que serien fàcils de ser desplaçats, no? Si hi hagués una dinàmica de gentrificació, si hi hagués un procés especulatiu, serien les persones que no es podrien permetre continuar vivint allí i serien les primeres en veure's afectades. Per tant, per això veiem que són aquestes zones de la perifèria de l'àrea metropolitana, al voltant de l'Eix de Llobregat, també algunes zones del Besòs i també algunes zones de Collserola, que sí que ens apareixen com més susceptibles i més vulnerables a la gentrificació climàtica. I això també ens parla, doncs, primer, de la importància de fer aquests anàlisis de quan parlem d'habitatge i quan parlem de canvi climàtic, aportar la visió, la perspectiva metropolitana, no? Que Barcelona no és un ens aïllat, sinó que hi ha una circulació constant, i això també afectarà i afecta a com quines són les prioritats a nivell de on volem viure, també tenint en compte quina és la connectivitat d'aquestes zones, i també, doncs, posar el focus en la importància de l'adaptació climàtica i d'una adaptació climàtica que sigui justa, inclusiva, que no deixi ningú enrere i que la importància de vincular tant les polítiques d'habitatge com les polítiques climàtiques.
0: I ja per acabar, Amàlia, som davant d'un risc futur o ja hi ha indicis que aquesta gentrificació climàtica està començant a produir-se en l'àrea metropolitana?
1: Bueno, és una bona pregunta perquè nosaltres fins ara no hem vist si hi ha moviments poblacionals, però això ja es va parlar molt durant el Covid, no?, de qui ha marxat o no. Hi ha alguns estudis al respecte, crec que sí que comencen a haver alguns moviments en aquest sentit, també molt, molt impulsats per la pròpia lo poc assequible que és Barcelona. Cada vegada ja s'ha vist, no?, com que hi ha molta gent que s'està movent més cap a les perifèries, i bueno, queda una mica per veure, o és part del nostre interès, veure, doncs, si hi ha algunes zones de la perifèria que sigui per el seu bon el número d'espais verds o la qualitat de l'habitatge que puguin ser més atractives i puguin atreure més moviments poblacionals. Però sí, creiem que, sens dubte, les dinàmiques metropolitanes de moviments, el canvi climàtic ha vingut i ha arribat, ja forma part de la nostra vida quotidiana i cada vegada serà més agut i més freqüent, així que sens dubte que afectarà en les nostres decisions i la nostra forma de viure.
0: Doncs n'estarem pendents. N'hem parlat amb l'Amàlia Calderón, investigadora de l'ICTA UAB i de la UOC, que és una de les investigadores que ha creat aquest primer mapa que permet consultar barri a barri el risc de gentrificació climàtica a l'àrea metropolitana de Barcelona. Moltes gràcies per atendre el POU i per explicar-nos els resultats i l'impacte d'aquest informe.
1: I tant, moltíssimes gràcies. Només afegir que totes aquestes dades i aquesta plataforma estan accessibles a tothom i es poden consultar a través de la nostra pàgina web, perquè per nosaltres també és molt important doncs, fer la recerca accessible i transparent, i que la informació és poder i que tothom que li interessi pugui veure al seu blog o al seu municipi quines són les dades que hi ha.
0: Doncs prenem nota, no d'aquesta gentrificació que també, sinó d'aquesta democratització també de les dades, perquè siguin accessibles per a tothom. Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
2: Continguts en xarxa.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Olivia Rodrigo, la seva nova cançó d'aquest estiu, aquest Drop Dead.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 10 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour. Si la compra bé, estan a
1: Carrefour. Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Un estiu per gaudir.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Benvinguts en aquest matí de dijous. Aquestes són les notícies més importants i destacades en l'àmbit comarcal per al dia d'avui. El mercat immobiliari de la demarcació de Girona ha assolit aquest segon trimestre del 2026 xifres de rècord. El cinturó de ronda de la Nacional 2 de Figueres compleix 50 anys a les portes del seu desdoblament. Figueres donarà la fulla de figuera a Carina Gibert i a l'associació Malalts Alzheimer en el Dia de la Ciutat. El Campionat de Catalunya de Motos Aquàtiques torna a Roses 13 anys després. Són les notícies en aquesta edició de l'informatiu. El mercat immobiliari de la demarcació de Girona ha assolit aquest segon trimestre del 2026 xifres rècord. Entre abril i juny, la compravenda d'habitatges ha mogut més de 248 milions d'euros, l'import més alt de tota la sèrie històrica i un 7,6% més que el màxim registrat l'any 2008. També s'ha assolit un rècord en el preu mitjà, 2.612 euros per metre quadrat, un 12,5% més que fa un any. En total s'han fet 15.115 compravendes, un 8,1% més que el mateix trimestre del 2025. Les dades, però, mostren una realitat significativa. Girona mou més diners que mai, però no ven més habitatges que mai. El 2007, en ple auge immobiliari, es van arribar a superar les 20.800 operacions. L'augment dels preus explica que, tot i que el nombre de vendes no sigui màxim, el volum de diners mogut pel mercat immobiliari sí que ha sigut un màxim històric. La variant de la Nacional 2 de Figueres, reconeguda com a cinturó de ronda, es prepara per afrontar la segona gran transformació de la seva història, passar d'un carril per sentit a una autovia amb dos colzades i dos carrils cadascuna. La història d'aquesta carretera remunta a principis dels anys 70. El projecte constructiu de la Ronda Est de Figueres es va redactar l'abril de l'any 1972, en paral·lel al desenvolupament de l'antiga autopista A17, actual AP7. El 14 de juliol del 1975 es va inaugurar el tram de l'autopista entre Figueres Sud i la Jonquera, i pocs mesos després, el 2 d'abril del 1976, es va obrir oficialment el trànsit rodat tota la Ronda Est. Tenia 11,7 quilòmetres i havia costat 449 milions de pessetes. Ara, 50 anys després, arriba una nova transformació. El projecte de desdoblament de la Nacional 2 entre la variant de Figueres i Pont de Molins afecta un tram de 8,2 quilòmetres. El projecte es va aprovar el maig del 2025 i les obres ja estan adjudicades per uns 102 milions d'euros, amb un termini d'execució de 53 mesos. La nova calçada es construirà pel costat de Llevant, a l'actual Nacional 2, i també es reformaran els principals enllaços de la comarcal 31, la comarcal 260 i la Nacional 260. Aquest divendres 11 de setembre, demà, les motos aquàtiques tornaran al Gent de Roses amb la 50a regata puntuable per al Campionat de Catalunya de Motos Aquàtiques en modalitat de circuit. Feia més d'una dècada que no celebrava aquesta prova al Port de Roses. L'última va ser l'any 2013, quan es va disputar una regata puntuable també per al Campionat d'Espanya. La competició reunirà pilots de tres categories de motos de conducció dempeus: esquí GP1, esquí GP3 i F4. Aquesta última reservada a pilots sense palmarès. Es disputaran 9 mànegues, 12 minuts més una volta cadascuna. Els entrenaments començaran a les 11 del matí i les curses a partir de les 12. La competició es podrà seguir gratuïtament des dels espigons del Port de Roses. El Gent Roses tindrà protagonisme amb Roger Pujol, líder del GP1, i Narcís Serra, primer classificat provisional de la GP3.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: L'Ajuntament de Figueres ja ha acordat els honors i distincions de la ciutat del 2026 que reconeixen persones, entitats i empreses per la seva aportació a la vida social, cultural i econòmica de la ciutat. Els guardons es lliuraran el diumenge 18 d'octubre a les 6 de la tarda al Teatre Municipal El Jardí, coincidint amb el Dia de la Ciutat. Entre els principals reconeixements hi ha dues fulles de figuera. La de la categoria d'entitat serà per l'Associació de Malalts Alzheimer i Família, pels seus més de 30 anys de tasca assistencial i social. En l'àmbit personal, la distinció serà per a Karina Gibert, per la seva trajectòria en intel·ligència artificial i transformació digital. La medalla d'honor de Figueres es concedirà als amics dels Museus Dalí, el grup 69 i l'empresa Establiments Olímpia, pels seus respectius recorreguts en la difusió cultural, artística i empresarial a la ciutat. A més, l'exfutbolista Antoni Carbonell serà nomenat fill predilecte de Figueres. Carbonell va jugar a primera divisió amb l'Espanyol i l'Hèrcules i també va vestir la samarreta de la Unió Esportiva Figueres. Finalment, Cristina Vallès presenta l'Associació de Dret a Morir Dignament de Catalunya i Josep Antoni Tudela, vinculat al món del teatre, seran nomenats fills adoptius de la ciutat de Figueres.
4: Un dia s'acaba la situació de pluges i de tempestes que ahir arribaven a afectar gran part de la demarcació, però amb molta irregularitat. Déu-n'hi-do, per exemple, al voltant de Ripoll, gairebé 100 litres per metre quadrat, també ben bé 40 litres per metre quadrat a Olot, bones tempestes les que hi havia al voltant del migdia, i tot això ja diem és història. Ha entrat la tramuntana i també ha baixat d'una forma contundent la temperatura. Déu-n'hi-do, a hores d'ara l'ambient frasquet que tenim i on bufa la tramuntana encara amb més sensació de fred. Moltes temperatures de l'Empordà no han baixat gaire dels 17 o 18 graus, però amb aquest vent la sensació és de molta tardor. La tarda acabarà sent agradable, no pas per tirar coets, però sí que puja una mica la temperatura respecte ahir, doncs que va quedar la temperatura ben tocada. I tot plegat amb pocs núvols, alguns de primets i aquesta tarda d'altres entre la Garrotxa i el Ripollès, però que serà difícil que arribin a desembocar en tempesta. N'estem pendents a la xarxa.
3: I anem ja per recuperar els titulars del que us hem destacat.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Avui hem destacat que el mercat immobiliari de la demarcació de Girona ha assolit aquest segon trimestre del 2026 xifres de rècord. El cinturó de ronda de la Nacional 2 de Figueres compleix 50 anys a les portes del desdoblament. Figueres donarà la fulla de figuera a Karina Gibert i a l'associació Malalts d'Alzheimer en el Dia de la Ciutat. I el Campionat de Catalunya de Motos Aquàtiques torna a Roses 13 anys després. Gràcies per la seva atenció. Recordin que a l'Hora en Punt hi ha més dades a la mà de la xarxa de comunicació local. I també a Empordà.info.
1: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca. Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
3: Una carita triste. Després de l'informatiu, Anna Mena i Emília. Recuperem aquesta peça de l'agost del 2020.

Carita triste. Doncs ens informen des de l'Ajuntament de Figueres, una persona ha patit un atac al cor a la pujada del castell. Ara se l'està traslladant al Trueta amb un helicòpter. Resta tallada la circulació a la pujada del castell i al carrer Álvarez de Castro, però se suposa que d'aquí una estona estarà obert.

Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, 6:15 de la tarda, proclamació de l'acció de la pubilla i d'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 7:45, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'Església, al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als Rajolers. A 8:45 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'Església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'Església, al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el Nen del Barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem. Música i ritme de Beyoncé, Break My Soul.

falta només 11 minuts en aquesta jornada d'avui de dijous 10 de setembre. Ahir tenim el dia de núvols, de pluja, de temperatures més baixes. Avui les temperatures, la veritat, amb aquesta tramuntaneta encara són més fresquetes, però en aquests moments aquí a casa nostra, al nucli antic, a Vilafant, ja tenim una temperatura de 21 graus. La màxima avui serà de 25. No pujarà gaire. I els propers dies la temperatura serà entre 26 i 29. Però atenció, la setmana vinent, dilluns, dimarts i dimecres, les temperatures tornaran als 32-33 graus. Això sí, com que les nits són més llargues, les temperatures mínimes entre els 15 i els 17.

temps assolellat i bo d'aquest cap de setmana de la Diada. Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 8:15 del matí des de les Forques, a 8:15 des del Camp dels Iginiers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al circ i amfiteatre romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós. Dinar a l'hotel i tornar de Vilafant. Preu 260€ als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972 54 61 75. Al Camp dels Iginiers, Lluís Riera, al 606 59 91 19 i Joan Costa, al 686 38 04 86. A les Forques, Antoni Casellas, 609 45 07 41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol.

0: Continguts en xarxa.
1: Aquesta setmana s'estrena Lionel, una road movie familiar. També arriba Mother's Baby, la semilla, que explica la distància d'una dona respecte del bebè que acaba de tenir. I Forastera és una història de fantasmes intimista.
2: Alicia, que no vamos ya.
3: No venga de aquí, que estoy trabajando. Vaya vergüenza, tío.
1: Lionel explica com el noi del mateix nom accepta viatjar amb el seu pare, amb qui té una relació distant, per visitar la seva germana a França. El que comença com un simple viatge per carretera es converteix en una venjança estrepitosa. Lionel es veu obligat a posar distància dins la seva pròpia família i a treballar per si encara hi ha llaços que es puguin reconstruir.
2: Joder, para que me bajo, papá.
4: He estado estudiando detalladamente sus informes y no creo que vayamos a necesitar más de un intento.
1: A Mother's Baby, la semilla, la Júlia és una directora d'orquestra exitosa de 40 anys que desitja tenir un fill amb la seva parella. Llavors, un especialista en fertilitat els ofereix un procediment experimental que finalment té èxit. Però el part no va com estava previst i s'enduen el bebè per sotmetre'l a un tractament addicional. Quan la Júlia es reuneix finalment amb el nen, es troba distant i té dubtes sobre si el bebè és realment seu.
5: ¿Por qué el niño no llora prácticamente nunca?
6: ¿Qué no, nena?
7: Se tropezó con un escalón.
8: Sí.
9: Es lo que tienen estos vestidos.
10: Creo que le hubiera gustado hacer algo con ellos.
1: Forastera explica com la Catalina veu com les seves vacances es trastoquen per la mort de la seva àvia, presenciada només per ella. Un gest casual, vestir roba de la difunta, es convertirà en la porta d'entrada a un món fantasmagòric que portarà la noia a ocupar, literal i figuradament, l'espai deixat per l'àvia. Aquest fet provocarà un terratrèmol emocional en els que l'estima.
11: Deixaràs de sentir-la a prop?
0: Continguts en xarxa.
12: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
13: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Catalunya arriba a la diada pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol. Les entitats independentistes han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta, sota el lema "I soc, i som, pel present i pel futur, independència". A Barcelona la mobilització començarà a les 5 de la tarda. I de fet, el Tribunal de Comptes podria aplicar la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Entre els afectats hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig. I Trànsit preveu la sortida d'uns 500.050 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona pel pont d'aquesta diada. El retorn concentrarà uns 260.000 vehicles el diumenge, especialment entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Els Mossos també desplegaran més de 1.600 efectius i 1.100 controls amb mesures especials de regulació a les vies més congestionades. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès deixa un carril tallat sentit Girona. Un altre, la Nacional 340 al Vendrell, talla la via en els dos sentits de la marxa. Un altre accident, en aquest cas a la C32 a Viladecans, deixa també un carril tallat en sentit Barcelona i a banda hi ha avaries que també compliquen la circulació. Una a la C32 a Alella, una altra a la B40 a Abrera, una a l'AP7 a Sant Cugat i una altra també a l'AP7, en aquest cas a Santa Perpètua de Mogoda. I pel que fa al servei ferroviari, aturada encara la circulació de l'R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Masquefa i Piera, i també s'ha restablert la circulació de l'R3 entre la Garriga i Puigcerdà, que ha estat aturada per una incidència. I dos homes han quedat ferits, un dels crítics, en l'incendi d'un habitatge a Tremp. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís ahir passats a 11:15 de la nit i fins al punt s'hi van mobilitzar 4 dotacions. En arribar van constatar que el foc havia afectat part de la cuina de l'immoble i van extreure un home que es trobava a l'interior. En paral·lel, el SEM també va atendre dues persones afectades a centres hospitalaris. Es tracta d'un home en estat crític que van portar a l'hospital Moisés Broc i un altre en estat lleu que el van dur al de Tremp. I pel que fa a les pluges, les darreres hores el telèfon d'emergències ha rebut 441 trucades que han generat 362 incidents arreu de Catalunya.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres...

nostres preus imbatibles. Avui dijous 10 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9 euros amb 39 al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
1: 11:06 minuts al matí d'aquest calorós matí, però s'està molt bé, eh? 21 graus aquí a Vilafant. Siderland, aquí tens el Turu Turu.

0: actual, Remember, Hardcore, High Style i les sessions exclusives del nostre equip de DJs. Connecta't el dissabtes de 9 a 11 del vespre. Aquest estiu, la música es viu a top volum.
1: Música amb veu i música amb el nostre company DJ Flecky. Quina canya que té. BTS, Just to Come.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 10 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament a un preu imbatible de 9 euros amb 39 al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giné.
2: Molt benvinguts a aquest inici de temporada de l'Ensèrie, que comença amb vagues al sector educatiu, però la bona notícia és que les cartelleres venen plenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
3: Single them to open the door, they'll not shoot you. Understand?
2: I ho fem des d'aquest dimarts amb la cinquena temporada de Fauda a Netflix.
4: Everybody on the ground, now.
5: Over there, go down, now, now, you too.
4: On the ground.
5: Go over there, go over there.
6: Llévame hasta tu jefe.
5: Sit, sit, don't worry.
6: Está abajo, abajo.
5: Okay.
2: Torna aquesta sèrie descarnada de suspens on un agent israelià d'elit va darrere la pista d'un combatent palestí a qui donava per mort.
7: No he cogido chaqueta.
8: ¿Hace fresco?
7: Pero no quiero tener calor.
8: Eres un aburrido.
7: ¿Hemos perdido la magia?
8: Te has vuelto un aburrido.
2: També aquest dimarts a Filmin s'estrena Babies.
8: ¿Ese es el bebé?
9: Un segundo, por favor.
2: L'esperança d'una parella als seus 30 es posa a prova al patir múltiples avortaments espontanis. Mentre s'enfronten a un dolor inimaginable, el seu vincle creix amb humor, calidesa i amor inquebrantable.
10: 26 d'octubre de 1979. Esperé años este preciso momento.
11: Desde este momento, lo nombro director interino de la Agencia Central de Inteligencia de Corea.
2: Des de dimecres a Disney Plus arriba la segona temporada de Made in Korea.
10: ¿Qué le parece si usted y yo cruzamos el río Han juntos?
2: Torna aquest drama criminal coreà que s'ambienta en la turbulenta dècada de 1970. La sèrie segueix un oficial de l'Agència Central d'Intel·ligència de Corea durant el dia i narcotraficant per la nit, i a un fiscal dedicat a combatre la corrupció.
12: Has llamado a Triple Cero. ¿Puedes contarme qué emergencia tienes?
13: Decía que había que llamar para pedir ayuda. Estoy perdida y no sé cómo voy a volver a casa.
12: No pasa nada, has hecho bien.
2: A Apple TV y arriba Causa Abierta.
12: Me llamo Ian. ¿Cómo te llamas? ¿Me lo dices?
13: Sara.
12: Sara.
13: Tal vez Max, no lo sé.
12: ¿Has dicho Max? ¿Lo repites, por favor?
13: No lo sé.
12: ¿Otra vez?
13: No lo sé, quizás sea Max.
2: La vida d'un detectiu de policia es va esmoronar fa 10 anys quan la seva filla desapareix sense deixar rastre. De sobte, però, rep una trucada demanant ajuda d'una jove que ell creu que és la seva filla. Davant aquest fet, no s'aturarà davant de res per trobar-la i reunir la seva família, costi el que costi.
14: My husband and I, we take turns supporting each other. So he supported me through my first book, now it's my turn.
15: My turn is... yet to win me the Nobel.
14: The Nobel? Are you joking? Honey!
15: Not at all.
2: També des d'aquest dimecres trobem a Movistar Plus La Mujer Miniatura.
14: This is the top secret project you've been working on?
15: Oh, oh no, Lindy.
2: La ficció examina els equilibris de poder d'una parella després d'un accident tecnològic que provoca la crisi definitiva en la seva relació. La protagonista s'encongeix per un experiment del seu marit.
16: ¿Qué es lo que quería contarnos?
14: Todo.
2: Aquest dijous a Netflix hi arriba El Club Gastronómico.
16: A veces conoces a gente y esa nueva amistad es como estar enamorada. Vivíamos en nuestra burbuja. Nos gustaba todo de los demás. Nos sentíamos seguros.
17: Creo que es la hora de un fiestorro.
2: Quan un dels membres d'aquest club mor en un incendi, quatre parelles aparentment perfectes es veuen obligades a qüestionar tot el que creien saber l'un de l'altre.

0: prowadzę śledztwo w sprawie śmierci Michaliny Badury.
1: I també aquest dijous trobem a Sky Showtime la segona temporada de Lazos Mortales.
2: Wszystkiego najlepszego.
1: En aquesta segona entrega, la sèrie narra la història d'una jove antropòloga i un periodista. L'assassinat d'un estudiant d'arquitectura destapa un modus operandi amb inquietants similituds amb els crims d'un assassí en sèrie que actualment compleix condemna.
3: Soy Tigantao. Remar, como la vida, se basa en realizar reajustes constantes. Y cuando lo consigues...
4: Debe acompañarnos.
3: La decisión inesperada de otra persona.
5: Queremos hacerle unas preguntas sobre su marido.
3: Te lo arrebata todo.
1: Encara aquest dijous, a Netflix s'hi estrena La Timonel.
6: ¿Eres nueva? Sé que este instituto puede asustar, pero la gente es bastante maja.
7: ¿Sabes qué es?
6: Ilústrame.
7: Es para chicas que buscan diversión.
6: Tú evítalo, a toda costa.
1: Una jove esportista de 16 anys, amb un prometedor futur, el veu truncat per un escàndol familiar. Obligada a mudar-se a la costa est, espera poder començar de zero, però l'arribada descobreix que no tan sols és la noia nova, sinó que també està condemnada a quedar-se a terra ferma.
8: Mi amor, ¿estás 100% segura que quieres hacer esto?
1: Arribem a divendres, a Amazon Prime s'hi estrena El Juicio.
9: Abusaron de mí. Carlos Huerta,
10: sí se llama.
11: Su papá tiene toda la lana del mundo.
8: Pero me apena mucho molestarlo, pero hubo un problema entre mi hija Andrea y Carlos, su hijo.
12: Quiero ofrecerte una disculpa.
8: Lo que pasó fue algo grave.
1: Es tracta d'una sèrie judicial inspirada en fets reals en la que un pare i la seva filla busquen justícia contra un sistema fallit després que la jove hagi estat abusada sexualment.
13: Felicitaciones, nos enteramos de la nominación.
14: Lástima que no todo es perfecto.
15: No tiene pulso. Entra en paro.
14: Se va.
1: A Netflix també divendres hi arriba En Coma.
16: Hoy mismo esa paciente dona su corazón.
17: Siente que está en UCI.
18: Usted no está loco.
19: Por favor, ayúdeme.
20: Hay alguien que quiere sacarme el corazón.
21: ¿Es usted o soy yo?
1: Una jove entra en coma després de patir un violent incident. Un infermer que, sent els esperits, haurà d'intentar mantenir-la en vida abans que els seus enemics la trobin.
22: Shall we plot how to take the new season by storm? I have schemed.
1: I finalment, la última proposta de la setmana ens situa Movistar Plus amb la segona temporada de Los Forsyth. En aquesta entrega, la família protagonista haurà d'enfrontar-se a un món on el desig, el deure i l'ambició topen de forma cada cop més perillosa.
23: Son tiempos convulsos.
1: Arribem ara sí a la recomanació de l'ensèrie i en aquest inici de temporada toca fer un repàs de la tercera temporada de La Casa del Dragón.
24: Aquí no estàs a salvo.
25: Su derrota está escrita. Tomaremos la ciudad.
1: A grans trets, la tercera entrega de la prequela de Joc de Trons ha superat sens dubte la segona temporada, però tampoc ho tenia difícil. Ens expliquem. Si bé és cert que millora pel que fa a les dosis d'acció, enfrontaments i el desplegament visual dels dracs, la sèrie continua deixant-nos aquella amarga sensació que s'està allargant el xiclet de manera innecessària.
24: El peso de la corona te aplastará. Tus decisiones nos traerán la muerte a todos.
23: Poco a poco... Abocado. Estamos demostrando que es incapaz de gobernar.
1: I és que, després d'un inici molt prometedor, tornem a episodis de calma tediosa i on les trames de conspiracions i traïcions no li arriben ni a la sola de la sabata a la seva predecessora. És cert que analitzant Joc de Trons tampoc són tot flors i violes, deixant de banda el polèmic final, en general el magnetisme dels seus personatges aconseguia suplir els episodis més fluixos.
23: Has llegado lejos. Pero sigue sin saber quién eres.
1: Però no tot és avorrit en aquesta nova entrega de La Casa del Dragón, ni molt menys. Els últims capítols de la temporada aconsegueixen recuperar el to i, com ja ens tenen acostumats, els seus creadors ens auguren una quarta i darrera temporada espectacular.
24: No te advertí que acabaries així.
1: Diríem que, en definitiva, aquesta tercera entrega té com a punts forts seqüències visuals impressionants, més que en cap altra temporada, gràcies en gran part a una major presència dels dracs en pantalla. I sí, insistim, la sèrie recupera força tràgica i tensió política en la seva pugna pel tro de ferro, però el problema continua sent la manca de ritme en els seus episodis intermitjos, amb subtrames denses i amb diàlegs massa pesats.
0: Aunque la reina tenga dragones, el pueblo no se siente a salvo y no debería.
1: L'única esperança que ens queda ara, després d'un final immillorable, és pensar que quan torni la sèrie amb la seva quarta temporada el 2028, ja no tindrem la sensació d'estar esperant les grans seqüències d'aquesta trama.
25: Se ha permitido que mis enemigos reúnan fuerzas.
1: I és que, per bé o per mal, la batalla del darrer capítol, de la que no en farem cap spoiler, marca sens dubte l'inici del descens de la Casa Targaryen, on cada nou episodi haurà d'acostar-nos per força al desenllaç de la Danza de Dragones. Això sí, haurem d'esperar 2 anys per comprovar-ho. Mentrestant, aquí us deixem un fragment d'aquesta tercera entrega.
2: ¿Quiénes sois?
10: Unos pobres servidores de la Ciudadela.
2: Sí.
10: Llevamos estos cuervos a Puerto Blanco.
2: Estáis en tierras de la reina. Si queréis pasar, tendréis que abjurar del usurpador, hincar la rodilla y jurar lealtad a su alteza, la verdadera reina, Rhaenyra Targaryen.
10: Abjuramos del usurpador y juramos lealtad a Rhaenyra Targaryen. Vamos, amigo. Así podremos retomar nuestro camino.
2: Te ha dicho que te arrodilles.
10: Que os follen.
2: Solo basura.
10: Disculpadle, es muy testarudo.
2: Están con Egon. Pasadlos por la espada.
10: No.
2: Es vuestro día de suerte.
10: Por favor. La razón por la que no quiere jurar lealtad a Rhaenyra es porque es Egon Targaryen.
14: ¿Qué? No, no. Esa es... ¿A qué estás jugando? Siempre de chanda.
2: ¿Es cierto?
14: No, no. Claro que no es. Es mentira.
10: Lo purificó el dragón de Rhaenys con fuego de su dragón en reposo del grajo.
14: Mi compañero es un fabuloso
10: cómico.
14: Soy
10: el consejero.
14: Que se jacta de hazañas
10: y el
14: por
10: señor
14: diversión. ¡Esos son putas mentiras!
2: Uno de los dos miente.
10: Su corona.
14: No.
2: Preciosa melena. Decapitadlos. La reina nos dará una buena recompensa.
10: Disculpadme, no, pero eso os costaría la cabeza. Es el pretendiente al trono. Seguro que os pagarán lo que pidáis por entregarnos a ambos, a la reina, como prisioneros.
1: Fins aquí l'En Sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
18: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.
19: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 10 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'un a 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9 euros amb 39 al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Així sona Sons Like a Melody, una de les conegudes d'Alphaville.

Com ens agrada la música i recuperar alguns temes com aquest. 5 minuts i les 12 del migdia. Sounds like a melody. Així sona aquesta bona peça musical recuperant Alphaville.

I ara mateix s'està fent un control als viatgers lleugers, als VTC, a l'estació de l'AVE Figueres-Vilafant. Intervenen Mossos, Guàrdia Urbana, inspectors de la Generalitat en aquest control que s'està fent a l'estació de l'AVE Figueres-Vilafant.

Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 7:45 del matí des de les Forques, a 7:45 des del Camp dels Iginiers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al circ i amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós, dinar a l'hotel i tornar de Vilafant. Preu 260 euros als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al Camp dels Iginiers, Lluís Riera, al 606-59-91-19 i Joan Costa, al 686-3804-86. A les Forques, Antoni Casellas, 609-45-07-41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol. Shakira, Bele. Pesa per arribar ja a la informació de les 12. Algo tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya arriba a la diada pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol. De fet, les entitats independentistes han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta sota el lema "I soc, i som, pel present i pel futur, independència". A Barcelona la mobilització començarà a les 5 de la tarda. I el Tribunal de Comptes podria aplicar la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Entre els afectats hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig. I Trànsit preveu la sortida d'uns 550.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona pel pont d'aquesta diada. El retorn concentrarà uns 260.000 vehicles el diumenge, especialment entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.600 efectius i 1.100 controls amb mesures especials de regulació a les vies amb més conglomeració. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la B20 a Barcelona deixa un carril tallat sentit nus de Trinitat. Un altre a la Nacional 340 al Vendrell continua deixant la via tallada en tots dos sentits de la marxa. Un tercer accident, en aquest cas a la C32 a Viladecans, deixa també un carril tallat en sentit Barcelona. A banda, també hi ha diferents avaries que compliquen la circulació. Una a la C32 a Alella, una altra a la 26 a Montagut, una altra a la P7 a Santa Perpètua de Mogoda i una quarta a la C31 a l'Hospital de Llobregat. I Catalunya ha tancat l'agost amb 3.700.000 afiliats a la Seguretat Social, 94.800 més que ara fa un any, un increment del 2,6% segons l'IDESCAT. Tot i això, la xifra baixa lleugerament respecte al juliol, amb 23.000 afiliats menys. L'augment interanual s'ha registrat a totes les comarques i l'Aran, excepte al Pallars Sobirà. Destaca també especialment el creixement dels afiliats de nacionalitat estrangera, que pugen un 12,8%. I la plataforma Sociocorristes i UGT han convocat una manifestació el dimecres vinent a Barcelona per reclamar una llei que reguli el sector i acabi amb la precarització del servei. Els socorristes demanen fixar uns estàndards mínims de seguretat a les platges catalanes després d'un estiu que qualifiquen com el més tràgic, amb 26 morts al litoral. També reclamen que el servei de socorrisme sigui obligatori a totes les platges i que la temporada s'allargui de Setmana Santa fins l'octubre.
0: Notícies en xarxa.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Oh yeah, bebé, que rico huele, pero más rica tú estás.
2: La ràdio que ens uneix.
3: Dime que vamos a inventar, pa' que vamos a aparentar.
0: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Una cançó per al record tequila, rock and roll en la plaza del pueblo. Vinga, que aviat serà la festa major de Sant Cebrià de Vilafant, la setmana vinent.

Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, a 6:15 de la tarda, proclamació d'elecció de la pubilla i d'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 8:15, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'església al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als Rajolers. A 9:15 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'església al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el Nen del Barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem. Quevedo, nueva línia, plegats amb aquest Al Golpito.

0: Vale.
1: A Vilafant, donació voluntària de sang. El proper dilluns, 14 de setembre, al Centre Cívic Les Mèlies, a Les Forques, des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Recordeu, donació voluntària de sang a Vilafant, el dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Forques, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Donen una mica. Pots ajudar a salvar vides.
2: Continguts en xarxa.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes de nou al Guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Sergi, com ha anat aquest estiu?
2: Molta calor.
1: Molta calor, eh?
2: Molta calor.
1: I una calor que no se'n va.
2: No, que no marxa ni amb allò que se'n diu que no marxa ni amb el detergent aquell famós de color verd. Doncs amb això.
1: Ni amb aigua calenta, que
2: ni amb aigua calenta, eh? No marxa, no se'n va i, evidentment, ja n'han parlat tots els mitjans, però avui en farem una miqueta de més d'èmfasi en aquest estiu de rècords. O sigui...
1: Estiu de rècords. Avui ens vens a parlar d'això, Sergi, sí. D'aquest estiu de rècords.
2: Sí, sí, us vinc a parlar d'història, que hem fet història climàtica, podríem dir, perquè ja veurem quan dura aquesta història climàtica, si, com diuen en castellà, ens la cepillem l'any que ve, l'estiu que ve, dura poquet, però bé, no, hem fet història perquè la magnitud de tot plegat, no només aquí a Catalunya, sinó també a la península i bona part d'Europa, és molt, molt gran, és una magnitud totalment inèdita i superant de molt les calors prèvies, o sigui, els estius càlids previs que havíem tingut fins ara. Doncs, primer de tot, Ona, el que farem o el que vull fer és una mica definir quina situació ens ha portat a tot plegat, perquè sí que és veritat que el context de tot és aquest escalfament global que tenim, no? Però sense conèixer la situació d'arrel, tampoc s'explica, perquè no només podem dir, no, és que això ha estat per un augment de temperatura general, no, hi ha unes situacions a darrere que són les que provoquen que la magnitud hagi estat aquesta que ha estat, no? I podríem dir que gairebé tot ha estat provocat per una situació estàtica, persistent, inamovible, del que en diem una dorsal càlida en alçada, és a dir, d'altes pressions en alçada i temperatures elevades en alçada, que ha anat des del nord d'Àfrica passant per Espanya fins a ben bé al centre d'Europa, i això ha estat inamovible. O sigui, és una situació que cap entrada, per exemple, cap entrada de nord, cap entrada de cap front, cap etcètera, ho ha pogut moure.
1: Per tant, s'ha instal·lat aquí tot l'estiu i no s'ha mogut, això, eh?
2: No, ha estat persistent i s'ha anat viciant amb el temps.
1: O sigui, per tant, s'ha fet encara més calent.
2: S'ha fet encara més calent, perquè, clar, quan comences una situació, si aquesta situació no marxa, tant la Terra es va escalfant més, per tant la temperatura de la Terra cada cop és més alta, i també la temperatura del mar cada cop és més alta, com veurem. Per tant, tot això podríem dir que es va sumant, o sigui, va sumant i va fent que l'efecte sigui més gran. Per exemple, el fet que la Terra cada cop sigui més càlida, però que el mar també sigui cada cop més càlida, et resta poder a les marinades. Per exemple, no entren marinades i, per tant, fa que la temperatura s'escalfi molt més. Zones interiors com la península Ibèrica generen la seva pròpia calor.
1: Ostres!
2: Com passava antigament, per exemple, o més cap al nord d'Àfrica o interior de l'Àfrica, no?, que genera les seves bombolles càlides, ara s'està donant que la península Ibèrica genera les seves pròpies bombolles càlides. Això fa, per exemple, que es donguin determinades situacions que amb humitat molt, molt, molt baixa, calor molt seca, sense cap mena de ventilació, com si fos una boira d'hivern, aquelles capes d'inversió que no es mouen, doncs es crea també una capa d'inversió, es crea una situació, sobretot entre superfície i 1.500-1.600 metres d'alçada, que és on es concentra aquest gruix càlid de temperatures i on les anomalies són més bèsties. Per això, observatoris com, que t'anava a dir, Montserrat, Sistema Ibèric, Collserola, Observatori Fabra, o sigui, la baixa i mitja muntanya mediterrània són la que donen la senyal més intensa d'aquest escalfament que hem tingut aquest estiu. Vale? Per aquesta capa d'aire que es genera, aquesta capa d'aire càlid que es genera a terra, puja cap a dalt i no es mou d'aquesta capa. Per tant, això és el que ens porta a parlar després de màximes superaltes, de mínimes tòrrides, de tots aquests llindars climàtics de l'estiu que han fet que ha persistit tant en alçada.
1: O sigui, aquesta capa és el que ens ha fet batre rècords de temperatures.
2: Exacte.
1: A tot arreu, eh?
2: A tot arreu. i és la que encara continua.
1: Encara continua
2: aquesta. Això té una paraula tècnica que no és cap insult, sinó que se'n diu subsidència.
1: Subsidència.
2: Aquest vici a l'aire per culpa de les altres pressions que no el deixen escapar i es va escalfant a mesura que va perdent humitat, etc. Això se'n diu subsidència. I una situació que, com dèiem, ha afectat a tot el centre, nord i nord-est peninsular, sobretot, curiosament, quasi al llarg de l'estiu ha fet més calor en aquestes regions que no Andalusia, per exemple, ha estat així, i sobretot França, Centre Europa i Regne Unit. Després ho veurem amb dades, Parlant de magnitud, saps que en física o en ciència les coses es baremen per diferents magnituds, o sigui, s'ha superat en 2, 3, 4 vegades 5 ordres de magnitud. Doncs aquest, el balanç de l'estiu meteorològic, dona anomalies entre 3 i 4 graus i mig per sobre de la mitjana.
1: Això és molt, eh?
2: Això és molt, perquè sobre ho dona en els mesos ja de per si més càlids de l'any. O sigui, en climatologia és normal fer anomalies més bèsties en els equinocis, o sigui, primavera i tardor, que tenen una disbauxa més gran de temperatura o de, són més irregulars, que no a l'hivern o a l'estiu, que fer anomalies fredes a l'hivern costa molt més i fer anomalies càlides a l'estiu costa molt més, perquè ja són els mesos més càlids de l'any. Els anteriors rècords, que databen de l'any 2022 i a l'estiu del 2003, s'han superat entre mig grau i un grau i mig, els anteriors registres. Això és un altre tema, perquè el tema és no només el rècord, sinó la magnitud que se supera. Aquests dies de setembre, per exemple, estem superant entre 2 i 3 graus per sobre la temperatura màxima absoluta que ja hi havia d'un setembre anterior. I no només un dia se supera el rècord de l'altre dia. Portem 3 o 4 jornades que estem superant consecutivament aquell rècord.
1: O sigui que cada dia fa més calor, eh?
2: Cada dia fa més calor. I aquests rècords es baten amb més diferència de graus. O sigui, quan tenim una situació càlida, és molt més càlida. Aquestes situacions són molt més càlides. Per què passa això? Doncs és el quid de la qüestió, perquè no només és que s'estigui escalfant, el que dèiem abans, perquè tot això sigui la magnitud aquesta que sigui de gran, han d'intervenir molts, molts factors més.
1: I quines són les regions on s'han donat més aquestes anomalies aquest any?
2: Aquí a Catalunya, per exemple, ha estat el Pirineu, el Prepirineu i la Catalunya Central. Per exemple, aquí s'ha arribat entre els 4 i els 4 graus i mig per sobre de la mitjana, que és moltíssim.
1: Home, i tant.
2: Perquè et facis una referència, valls del Pirineu, com per exemple la del Segre, la de les Nogueres, la del Ter, han assolit temperatures màximes entre els 40 i 42 graus. No només això, a les valls de l'Ebre i per exemple a les valls del sistema ibèric, per sobre dels 1.000 metres d'alçada, també s'han assolit els 38 a 39, 40 graus aquest estiu, amb mínimes que pràcticament tropicals també aquestes alçades, superant els 20 graus. Estem
1: clar que parlant... això fa uns anys era impensable.
2: Per tant, anem cap aquí. Per exemple, observatoris del litoral, aquí a Catalunya, han superat la cinquantena de dies per sobre dels 30 graus. El prelitoral han superat els 60 a 70 dies consecutius d'aquests registres. Observatoris de la Catalunya Central, de la Plana de Lleida i de la Vall de l'Ebre han superat els 50 a 60 dies en màximes per sobre dels 35 graus. I en el conjunt de Catalunya es comptabilitzen fins a dia d'avui 23 jornades on la màxima ha superat els 40 graus en algun observatori de Catalunya.
1: Ja començo a tenir calor amb aquestes temperatures, Sergi, perquè 40 graus són molts i 23 dies seguits superant els 40 graus.
2: Exacte.
1: Acabarem
2: rostits. És moltíssim. Pel que fa a les mínimes, el panorama és igualment espectacular. En indrets del litoral ja superen les 80 a 100 mínimes tropicals, aquelles que superen els 20 graus de mínima. I al centre de Barcelona han superat les 60 nits tòrrides, és a dir, per sobre dels 25.
1: Aquelles nits en què no podem dormir.
2: Aquelles nits en què no donem dormir. I al cap de creus fins i tot es va registrar una mínima de 32 graus a Portbou, que ja no és nit tòrrida, és nit roent.
1: Home, és que 32 graus a la nit?
2: A la nit?
1: Uf, no passa ni un bri d'aire, m'imagino,
2: Una situació d'aquella tramuntaneta feble, rescalfada, càlida, igual, i amb humitats del 10 al 15%, humitats mínimes. En fi, com dèiem, són valors extrems que superen entre 20, 20 i 50 dies els valors mitjans d'aquests extrems climàtics, que fa poc, fa just de mig any, publicava el Servei Meteorològic de Catalunya amb un atlas del període dels anys 90 fins a 2010 aproximadament. Doncs els valors d'aquest any superen en una magnitud de 20 a 50 dies aquests llindars.
1: Déu-n'hi-do, que estem, sí, estem batent rècords i de manera molt, molt gran.
2: De manera molt gran. Europa, evidentment, també té aquesta magnitud, eh? Per exemple, un repasset ràpid, a Catalunya, en el balanç global de l'estiu, ha estat 3 graus per sobre de la mitjana, amb una màxima absoluta de 44,1 graus a Vinebre. A Espanya, la mitjana ha estat de 24,8 graus al conjunt del territori espanyol. Això són 2,6 graus per sobre. Amb una màxima de 45,2 graus a Écija, a la Sartén, allà a la vall del Guadalquivir. A França, la mitjana de l'estiu ha estat de 24 graus. Això és 3,6 graus per sobre de la mitjana.
1: 3,6 graus per sobre de la mitjana és molt, eh?
2: Quan a l'estiu més càlid fins ara, que era el de 2003, havia superat els 2,7 graus. És per això que et deia abans, superem un grau i mig. Un grau a l'estiu més càlid establert fins ara, que era el 2003, que hi era una barbaritat a nivell europeu. La màxima absoluta a França ha estat els 44,3 graus a la població de Pisós, a les Landes.
1: Clar, 44,3, això és pràcticament el doble de la temperatura mitjana.
2: Exacte.
1: Per tant, aquests ho devien notar molt i molt, eh?
2: No, clar, és una temperatura extrema. Estem parlant de temperatures gairebé de la vall del Guadalquivir, del sud de la península Ibèrica.
1: Clar, és que se't dobli la temperatura, déu-n'hi-do.
2: A Anglaterra, la mitjana ha estat de 18,2 i s'ha situat en 2,5 graus per sobre de la mitjana. Londres, per exemple, ha arribat als 38,1 graus, rècord absolut. La gespa dels parcs de Londres està socarrimada, perquè hem de dir que a part de tota aquesta calorada s'ha sumat la sequera, ha plogut molt poc en tot el conjunt d'Europa. Això en general ha estat un estiu terriblement sec, per tant això ha afectat molt a la vegetació. Alemanya, 3,3 graus per sobre de la mitjana, amb una màxima absoluta de 41,8 graus a Mockern-Drewitz, a la Saxònia. I a Bèlgica, una mitjana de 2,8 graus per sobre de la mitjana, i la màxima absoluta ha estat de 40,4 graus a Ullet.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I Sergi, a tu que t'agrada sempre capbussar-te al mar, l'aigua del mar també li han afectat aquestes temperatures?
2: Li han afectat, mira, de tant en tant que he passat a l'aigua, perquè hi havia dies que he estat més d'una hora dintre l'aigua i em coneixia, ja li posava noms a les roques i als peixos perquè en tanta estona, però tota aquesta calda en superfície i les situacions meteorològiques aquestes que us dèiem, no? De gran insolació, de poc moviment d'aire, poc moviment de mar, han fet que la temperatura de l'aigua del mar, per exemple, l'Estartit, hagi assolit els 27,8 graus en superfície, rècord absolut. 30,3 graus a la costa central.
1: Déu-n'hi-do.
2: 33 a la boia de Sa Dragonera d'Illes Balears, de Mallorca. Rècord absolut. I el golf de Lió s'ha arribat als 29,2 graus.
1: Això és una aigua tan calenta que potser fins i tot no ve ni de gust posar-s'hi.
2: No ve de gust. Té una afectació molt gran a la vida marina, tant a la intrusió d'espècies més d'origen tropical o subtropical, però també la mortalitat d'aquelles espècies que no es poden moure: coralls, gorgònies, mol·luscs, equinoderms, algues.
1: Per tant, està provocant un canvi de biodiversitat.
2: Exacte.
1: Marina.
2: Molt important. Parlem, per exemple, que són aquestes onades de calor marina, aquestes que se'n diuen, clar, primer es van anomenar les onades de calor terrestre, després es va passar el qualificatiu a onada de calor marina. Són valors entre 4 i 7 graus per sobre de la mitjana.
1: Clar, és que es disparen totalment.
2: Són valors totalment disparats, per tant, això ha de tenir una afectació super alta. Per exemple, el golf de Lleó, com tampoc hem tingut tramuntana aquest estiu, que hem tingut un total de 6 dies de tramuntana en tot l'estiu, poquíssim, s'ha arribat gairebé a superar els 29 graus de temperatura.
1: Déu-n'hi-do.
2: A l'indret més fresc de la Mediterrània, podríem dir.
1: Que 29 graus siguin l'indret més fresc de la Mediterrània, això vol dir que comencem a tenir un problema, amb aquestes altes temperatures.
2: Oi tant, no.
1: Doncs Sergi, moltes gràcies per fer-nos una mica aquest balanç, per posar xifres, una mica aquesta calor que ens ha estat asfixiant tot l'estiu, i ens retrobem el proper guaita, esperem, amb una temperatura una mica més baixa.
2: Espero que ens trobem una miqueta més frescos i no ser tan dramàtics com aquest primer episodi.
1: Doncs moltes gràcies, Sergi.
2: A vosaltres.
0: Continguts en xarxa.
3: Psst. Saps aquest lloc on sempre tornes?
4: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
3: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
5: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 10 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Si la compra bé, estan a Carrefour.
8: Viu l'estiu a Ràdio Vilafant.
9: Calor, calor i calor, perquè tot i que avui s'està bé, déu-n'hi-do, la propera setmana les temperatures pujaran, eh? I acabarem el mes de setembre, segons les previsions meteorològiques, amb temperatures altes, eh? O sigui que podríem dir que l'estiu encara no s'ha acabat.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs, la llum vermella modulada...

0: Valentina, porta-lo, crele!
1: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
2: Estem al mes de setembre i ja estem tots pensant o esperant i desitjant que arribin les dates. La Festa Major de Vilafant, de Sant Cebrià, el 18, el 19 i el 20. Per parlar d'aquesta Festa Major m'acompanya la regidora de Festes, la Rebeca López. Benvinguda.
3: Moltes gràcies, Mercè.
2: Festa Major, no sé, primera pregunta, heu mirat la meteorologia?
3: Ai, sí, sempre estem igual amb la Festa Major, el temps.
2: Sempre ens fa patir per la Festa Major el temps,
3: Sí, perquè hem tingut calor tots aquests dies i ha sigut un juliol, agost calorós i ara estem patint ja al setembre a veure la nostra Festa Major, si tindrem sort o no amb el temps.
2: Va, segur que sí. A més, heu preparat moltíssims actes i per començar jo voldria parlar d'aquest tema solidari, perquè ens entenguem. Podem fer donatius, s'ha fet un procés participatiu per triar l'entitat beneficiària. Explica'ns una miqueta això d'on ha sorgit.
3: Doncs mira, ja, com ja altres vegades havia dit, a mi m'agradaria molt que Vilafant fos pioner en aquest sentit, ser un referent en solidaritat, sobretot a l'àrea de festes. Penso que mentre ens ho passem bé està molt bé pensar doncs, en causes solidàries i m'agrada molt que hi hagi aquest punt de solidaritat dintre de la festa. Llavors, l'any passat vam decidir posar uns punts de recol·lecta solidària voluntaris totalment, perquè recordem que tots els actes de la Festa Major són gratuïts i això és una recollida solidària que qui vol dona i qui no vol no dona. Vam fer-ho per Sant Joan de Déu, per l'Hospital Sant Joan de Déu. I aquest any vaig parlar amb la Meritxell Novillo, la regidora de participació, que a mi m'assemblava que aquesta activitat que es fa dintre de les festes, que m'agradaria que, s'iniciés un procés participatiu perquè la gent pogués triar quina entitat li volia majoritàriament.

0: volia majoritàriament la població de Vilafant, que recollíssim els diners i els hi donéssim, no? Llavors es van triar 4 per proximitat a Vilafant.
1: Podrem participar, perquè clar, això de portar efectiu a mi personalment, i molta gent ja li sé que li passa, que ja no em porta, podem participar d'alguna altra manera, fer un donatiu d'alguna altra manera?
0: Doncs mira, ara sortirà molt pròximament a les xarxes un número de compte de l'Ajuntament on ja es podran començar a recollir aquests donatius. A part, durant els 3 dies de la festa també hi haurà uns estants a les activitats que fem on es recollirà tant per targeta de crèdit com per bústies, donatius econòmica així en efectiu, i tot el que recol·lectem per les tres vies doncs tot serà entregat a l'entitat del Té a l'Empordà, i ells doncs ens explicaran també aquests diners dels veïns i veïnes de Vilafant en què s'invertirà.
1: Doncs molt bé, que és la festa solidària, no? També que ens ho passem tots molt bé, però també podem ser solidaris. Hi haurà de tot en aquesta festa major. No sé quin és l'acte que més il·lusió li fa a la regidora.
0: A mi...
1: Pregunta complicada,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, complicat. Sí, a mi tots els actes m'agraden, eh? Vull dir, tots tenen... Són coses diferents tot, i tant m'agrada un vermut com m'agrada un concert, com m'agrada una marxa nòrdica d'esport. Però per mi... la gent que amb aquesta d'obstacles
1: que això és novetat, no? Del diumenge a la tarda
0: penso que pot ser molt divertida per les famílies i bueno, per tots els públics, vull dir, penso que pot estar molt, molt divertit.
1: A més, aquest any tindrem pubilla de Vilafant, no? Perquè s'ha recuperat aquest pubillatge, que això també fa festa major, no?
0: Sí, bueno, això també, bueno, és una manera, és un acte arriscat, no? Perquè fa molt d'anys que a Vilafant no es feia, però s'ha volgut recuperar. Molts de pobles sembla que torna a haver l'interès.
1: S'està reeixint una mica,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sembla que torna a haver l'interès de l'Areu i la Pubilla, i bueno, es va pensar que, bueno, que podia ser maco tornar-ho a recuperar, a veure si també els joves, és veritat que ara hi ha interessos diversos i
1: és que hi ha moltes coses.
0: Clar, i bueno, s'ha d'intentar reconnectar novament amb aquesta tradició, que a veure si el jovent s'interessa i els hi ve de gust de participar.
1: I tenim un pregó que comença la festa major, que aquest any bueno, jo l'any passat no me la vaig saltar, però no sé com la vau fer. També es farà a l'Ajuntament, sembla, el pregó, que no serà el cau com estàvem acostumats en els darrers anys, no?
0: Sí, aquest any farem a l'Ajuntament, farem tant l'elecció de la pubilla i l'hereu com la concentració dels capgrossos, on tota la mainada que hagi fet un capgross a casa doncs l'ha de portar, perquè bueno, fem com un petit concurs que tothom guanya.
1: Fer un capgross, sí, és molt divertit, o sigui que s'animin, sí, la gent, no?
0: Sí, que s'animin sobretot, bueno, els petitets, que venen amb molta il·lusió del seu capgross, i bueno, tenim un detall per tots, tothom guanya, i a més ens agrada molt veure aquestes manualitats tan xules que han fet, i allà es retroben aquests capgrossos que venen de cada casa amb els gegants, no?, de la colla dels Rajolers i els Grallers, que també és molt maco, i també allà mateix a l'Ajuntament farem el pregó, i després quan tot això ho hagin fet doncs començarà la cercavila, que ens portarà directament cap al Vilafant Fest.
1: Clar, la Vilafant Fest, que és una nit que organitzen els joves, però és per tothom, que sí, ningú es pensi que només és pel jovent.
0: Sí, home, clar, organitza la Revolució Jove, home, per suposat, perquè els joves puguin disfrutar de la festa, però els més grans també estan convidats, només faltaria.
1: Jo, amb lo bé que m'ho passo, jo ja no sóc jove tampoc, ja m'ho han deixat ben clar, no? La gent, o gent de la meva edat, no? que bé, s'ho passa bé, no? Grups doncs, més de versions, no? Que s'ha apostat a aquest any, i també hi haurà això, la tronada major, que li heu dit, que és el petardasso, no?
0: Sí, com un xupinasso, no? Vindria a ser, bueno, la sortida de la festa major, on serà amb aquest acte que ha preparat la Revolució Jove també, i ho farem des del pàrquing de sorra de l'església, doncs allà es farà el Vilafant Fest i hi haurà la sortida de la festa major.
1: I el dissabte serà apoteòsic, que no pararem.
0: No pararem. Està ple d'actes, bueno, matí tarda, tenim de tot. Bueno, us convido a que mireu a la programació, que tant la trobareu a les bústies com a les xarxes, com la trobareu, bueno, exposades als diferents panells informatius, als comerços, perquè bueno, hi ha moltes activitats d'esport, hi ha durant el dissabte, hi ha, bueno, matinal esportiva, hi ha marxa nòrdica, hi ha portes obertes per provar el volei platja, hi ha també la possibilitat de fer zumba amb Safit, que també estarà a l'Àgora. Després tindrem jocs de taula. Mhm.

0: perquè matí i tarda al Centre Cívic de les Mèlies Ossificció farà jocs de taula per les famílies, i tindrem al matí també el circuit viari de bicicletes.
1: Molt esportiu, però també cultural, perquè tenim la visita guiada també a Palol.
0: Sí, sí. La visita de Palol, la gent que s'apunti a venir a la marxa nòrdica, que no cal apuntar-se, és només anar-hi, anar al punt de trobada i ja hi pots participar. Doncs sortirà des de l'Àgora i tothom que vagi a la marxa nòrdica, com que acabarà més o menys cap a la zona de Palol, doncs s'hi podrien afegir a la visita teatralitzada.
1: Que a més s'ha fet amb el taller de teatre, no?, que durant l'estiu, sí. O sigui que seran vilafantencs que faran teatre, no?, també.
0: Sí, serà una barreja de teatre i de patrimoni, no?, perquè la gent conegui una miqueta Palol Sabaldoria, no?, i la història, i bueno, penso que és, bueno, que està molt xulo, no?, de veure-ho.
1: I a la tarda tenim una de les coses, tinc entès que Vilafant és bastant pioner amb el tema de la baixada de carretons, perquè m'he trobat amb amics així que em diuen: oh, el meu poble també ho fan, i jo dic: mira que Vilafant és la 17a edició, Déu-n'hi-do, no?
0: Sí, sí, home, 17a, ja tenim...
1: L'any que ve majoria d'edat, eh?
0: Això mateix, haurem de fer alguna cosa especial l'any que ve, perquè la majoria d'edat s'ha de celebrar sempre. Però sí, 17a edició, ja una edició, bueno, com tu dius, ja molt avançat, la baixada de carretons de Vilafant, molt de veterans també de baixades de carretons, i bueno, és tradició ja al nostre poble, no?, i disfrutarem molt perquè, bueno, sempre preparen baixades amb molt espectacles i, bueno, divertides, no?,
1: i sempre amb seguretat.
0: Ai, sí, sisplau. És l'activitat que, bueno, per mi és més...
1: Amb la que més pateix, no?
0: Sí, sí, sí, sí, perquè, clar, no vols que ningú es faci mal, sobretot, és el més... Bueno, ja tenim allà un bon despliegue d'entrar a l'ambulància, bueno, la preparació de... Bueno, ja hi han posades tot el ballat pel
1: aquests
0: públic.
1: Aquests dies ja hem vist les tanques, eh?
0: Sí. Ja comencem a, bueno, normal, perquè clar, aquesta activitat, doncs, ha d'estar molt al màxim de segur, tant el que baixa.
1: Quina edat, és la mínima per poder baixar? Vull dir, pot baixar tothom? No sé, els nanos, que allò que els agrada construir, potser es construeixen un carretó, potser ells no poden baixar si són molt, molt jovenets. A partir de quina edat?
0: No, ja tenim una normativa que està penjada a la web, i que també la gent que s'apunta la pot comprovar. Abans d'apuntar-se ja pots llegir les normes, no? El pantaló llarg, el casc. Ja venen totes les normatives, no? I menors d'edat, no, em penso que és a partir de 12 anys, ara de memòria, 12 anys, i si són menors, que són 12, 13, han d'anar acompanyats d'un adult. Diria, bueno, s'ha de repassar les bases en allà, però tu, en principi tothom pot participar, però bueno, certa edat, perquè nens petits...
1: Clar, clar, no... jo per això ho preguntava, no? Perquè clar, els més menuts, doncs millor que la gaudeixin des de fora, no? Mirar-la,
0: sí,
1: fer fotos...
0: Els petits és per disfrutar-la i ja està, mirar-ho. A més, ja, ells ja tenen tota la tarda infantil.
1: Exacte, exacte. I després dels carretons ens anem a la tarda infantil, que hi ha de tot.
0: Sí, sí, la tarda infantil la farem al Parc de l'Era, el casc antic, i hi haurà un espectacle de danses esbojarrades que és la festa Chachipiruli, o sigui, no sé com
1: serà. Amb aquest títol jo auguro diversió,
0: però penso que els nens ho passaran molt bé. També hi haurà berenar popular, hi haurà dos estants de pintacares, i després hi haurà diverses taules de jocs de fusta, que jo penso que també s'ho passarà molt bé la gent. Seran com, bueno, diferents zones de joc, i la música també per tothom. I, bueno, i els nens aniran, bueno, del berenar, doncs els pintacares, després per allà els jocs de taula, i, bueno,
1: i l'altre
0: tot com dinamitzar tota la part.
1: Exacte,
0: la
1: i l'altre costat del poble, la plaça Major, el ball de tarda, no?
0: Exacte, i a la plaça Major, ben bé al costat, a les 8 de la tarda, doncs tindrem el concert de tarda amb l'Orquestra Meravella.
1: Grans orquestres, eh? L'any passat vau tenir la Bisbal, ara la Meravella, Déu-n'hi-do.
0: Que molta gent diu, però és mitja orquestra o és orquestra sencera? Orquestra sencera. Ens han passat que són 24, o sigui que...
1: Déu-n'hi-do.
0: No sé quanta gent vindrà, però és l'orquestra al complet. Vull dir, per la gent que m'ho pregunta, que és força gent, m'ho pregunta al carrer, és l'orquestra sencera.
1: I superem, llavors, superem.
0: Home, haurem de sopar, perquè l'AFA del Sol i Vent, doncs...
1: Ja tens el tiquet?
0: Ja, mira, havia pensat que avui l'he de recollir, perquè si no després poder me'n quedo sense i tinc que poder sopar, que si no què?
1: Això que poden comprar els tiquets en diferents comerços,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, mira, pots comprar al Bar de l'Era, a Can Morera, a Mascotes a Punt, a la Farmàcia Gómez o al Forn de la Plaça.
1: Per tant, fàcil.
0: Per tant, hi ha diferents llocs on es poden comprar i, bueno, venir al sopar, que estarà boníssim, estarà allà al costat.
1: Aquí a la
0: plaça. Ho fem al pàrquing de sorra, a l'església, que està molt bé perquè es podrà veure el concert, després sopar allà tranquils i més tard hi ha el ball, o sigui que i qui no vulgui anar al ball doncs pot quedar allà xerrant i sempre un sopar popular, doncs fa goig per parlar amb
1: amistats. És que la festa major és per trobar-se, no?
0: Per trobar-se, per xerrar, estar a gust, no? A l'aire lliure, sopar, si ens fa bona nit.
1: Sí,
0: sí,
1: sí.
0: Esperem que sí, que no veurem els dits, doncs estarem allà superbé.
1: Sant Cebrià ho està negociant. I després a ballar, una mica de ballaruca i a descansar.
0: Exacte.
1: Perquè el diumenge segueixen les coses.
0: De bon matí ja els grellers ens estan despertant amb les matines.
1: Sí, sí, sí. Que són molt matiners, com diu en Toni, eh? Matiners.
0: Matiners. A les 8 del matí ja passaran la colla de grellera de la colla de la gegantera. Doncs ja passaran per tot el casc antic.
1: Però s'ha consolidat, eh? Perquè fa 2 o 3 anyets, no? que s'està fent.
0: A l'inici d'aquest mandat, sí, es va començar. Sí, sí.
1: Que està molt bé, també, sí. Que per començar el dia amb energia.
0: Sí, bueno, sobretot pel que s'ha quedat fins l'últim hora del ball i de tot, sí. Sobretot per aquest.
1: Segur que es desperta amb moltes ganes. Després també tenim més actes o més tradicional, no? El diumenge potser és com més tradicional, sí. Missa...
0: Sí, la missa la farem al matí, a les 10, que estarà en Josep Quer, que sempre ens posa la música a l'ofici solemne, i després hi haurà tornejos diversos d'esports, torneig de futbol sala, torneig de voler platja, hi ha una matinal de padbol que es fa nova aquest any, i bueno, tot això directament ja ho gestionen els esports,
1: les entitats esportives,
0: les entitats esportives, i la matinal de padbol també hi ha una inscripció, hi ha un número de WhatsApp on inscriure's, que ja surt dintre del llibret, vull dir que qui li interessi també només és apuntar-se per aquest WhatsApp. Després hi tindrem a la plaça Major les sardanes a les 11, que ens ve la cobla dels Banyuls.
1: Clar, que ens toca agafar gana per el que ve després.
0: Exacte.
1: Que a mi m'agrada, aquesta activitat és de les que més m'agrada, el vermut, amb les pomes...
0: Sí, les sardanes aquest any ens coincideix tant a la plaça Major hi haurà sardanes, vale? I alhora a les 11 al cau hi haurà ioga pels nens, vale? Que vam preguntar a la professora de ioga si era compatible això i va dir, és molt compatible, vull dir, els nens ho passaran molt bé perquè és a través d'un conte que faran ioga, per tant totes aquelles famílies també que no sàpiguen ara què faré el matí del diumenge, doncs venir amb els nens a fer ioga.
1: Clar, i els nens fan ioga i els pares se'n van a ballar sardanes.
0: Exacte.
1: Fantàstic. No hi ha millor pla per després acabar amb un vermut, tastar les pomes, és fantàstic.
0: Home, després farem un vermut popular que no faltarà de res perquè, bueno, cada vegada intentem que sigui més complet.
1: Pregunta compromesa. La regidora de festa sap fer pomes de relleno?
0: Mira,
1: de festa major?
0: Si en regidora m'he volgut apuntar al taller que es farà el dia 14,
1: sí.
0: Però primer es fa l'hora que la regidora té reunió, és molt mala hora. Segona, que si vaig al taller després he de fer les pomes i he de participar activament a la parada de les pomes. I què em passa? Que com també estic preparant el vermut, doncs més incompatible.
1: Però clar, jo preguntava si les sabies fer, no? Si participaries.
0: Sí, fer-les sabria,
1: sí?
0: Fer-les, però
1: sí?
0: Ni tinc temps per fer-les, ja. Quasi ni menjar-me-les.
1: Esperem que no es perdi això, perquè
0: allà preparant-me el vermut.
1: Esperem que no es perdi, perquè molts pobles d'aquí de l'Empordà doncs és molt, sí, tradicional, i sí, que no es perdi mai, perquè és una cosa típica.
0: Sí, sí, bueno, és una tradició...
1: Amb galeta o amb carn?
0: Molt nostra. Jo prefereixo amb galeta.
1: Ai.
0: Jo sóc de dolç, però...
1: A mi és que la carn també m'agrada,
0: Sí, però carn i poma, tothom que li agrada em diu que li enganxa molt la carn amb la poma. Bueno, també, jo... m'agrada més amb
1: de galeta. A casa les fem, sí, de galeta.
0: A mi m'agrada més de galeta. A mi m'agrada més la poma de reino de postres.
1: De
0: però
1: postres.
0: Hi ha gent que li agrada realment de vermut.
1: Sí, sí.
0: Que sigui de carn,
1: qui no ha
0: que
1: fet una botifarra dolça acompanyada d'una mica de poma.
0: Per això, que hi ha gent que li agrada com de vermut i que amb una copa de vi. Vull dir que hi ha gent que li agrada això.
1: Això ho podran fer. El diumenge ho podran fer. I llavors ja ens anem cap a la tarda, que Déu-n'hi-do, també no parem, eh?
0: Sí, a la tarda tindrem doncs aquesta gincana d'obstacles que parlàvem al principi. Ho farem a la zona dels pins de la piscina, doncs a la part més de baix de tot. hi haurà tot allò habilitat de zona de pàrquing, vull dir que tothom que vingui en cotxe pot aparcar per allà sense problema, i farem una gincama que seran 18 mòduls gegants d'inflable. Has de començar per un costat i anar saltant totes les proves, com un humor amarillo que seria, anar fent totes les proves i passar tots els 18 mòduls i donar la volta. Hi han 3 hores d'activitat d'inflables d'aquestes.
1: Uau, o sigui que els nens poden anar fent voltes, però nens i els adults,
0: no, tothom.
1: Els adults també podem,
0: és una activitat familiar, vull dir, pot participar adults i nens.
1: Sí, però quedarem molt en ridícul els pares, no? Si no estem en forma, que els nostres fills...
0: Home, en forma s'ha d'estar segur, perquè un cop entris els 18 mòduls s'han de passar.
1: O sigui, no pots tornar enrere, no?
0: Clar. Wow. Llavors has de venir preparat amb roba esportiva i amb ganes de saltar i moure't, això està clar. Ja es farà tot l'esport del diumenge.
1: Per baixar tot el que hem consumit durant la festa major,
0: tot el vermut es crema a la tarda.
1: I també tenim doncs el playback, no?, de la gent gran, no? Sí. Del Clau de Sol.
0: Sí, faran el seu playback d'aires de festa, que bueno, cada any el renoven i fan cançons diferents i actuacions diferents, i ho faran aquí a la plaça Major a les 6 de la tarda el diumenge.
1: I també hi ha partit de futbol, vull dir que aquí els que els agrada l'esport podran també anar a veure el Vilafant. Sí. Animal Vilafant.
0: Sí, també el partit de la quarta catalana, que el fem al camp municipal de futbol, també a les 6 de la tarda. Qui li agradi més l'esport, cap allà. Qui li agradi més l'aventura,
1: cap als inflables.
0: Qui li agradi més la música i el relax, cap al playback del Clau de Sol.
1: Han de venir a Vilafant aquest cap de setmana, el 18, 19 i 20, perquè és que hi ha de tot per tothom, vull dir que no hi ha excusa, no?
0: No hi ha excusa, heu de venir a Vilafant i disfrutar de la nostra festa major.
1: I a més, una cosa que vaig veure l'any passat molt xula, que repartiu uns mocadors. Aquest any també n'hi haurà?
0: Sí, aquest any repartirem mocadors. N'hem comprat més que l'any passat, perquè l'any passat és que volaven, vull dir, la gent els hi feia gràcia.
1: Home, està xulo.
0: També és xulo perquè es pot col·leccionar. Ja tenim el primer de l'any passat, que era com un beix, i ara aquest any és en blau, que està molt xulo.
1: Ah, aquí desvetllant aquí el color,
0: sí.
1: Eh?
0: Sí, bueno.
1: No hem desvetllat el pregon, pregonera.
0: No, tampoc, no, ja es dirà.
1: Sí.
0: Ja
1: es dirà. Guardem alguna cosa de sorpresa perquè la gent tingui al·licient.
0: És blau aquest, és un blau marí molt maco. Blau marí clar.
1: I a més, aquest any tenim la bandera de Vilafant, que la podem anar a buscar i penjar-la per la festa major.
0: Sí, ja fa uns dies que a la l'OMAC, a l'entrada de l'Ajuntament, a la recepció, ja les estan donant. Hi ha una bandera per família, per habitatge. Vull dir que qui vulgui anar
1: aquí a la ràdio ja està penjada.
0: Per engalanar bé
1: el balcó, no? I fer més, no? fer més festa
0: major, doncs ja es poden recollir.
1: Doncs aquí a la ràdio la tenim penjada, animem a tothom a que la pengi i que tothom tingui molt i molt bona festa.
0: Oi, tant de bo que sí, i que faci bon temps.
1: I tant, així serà. Moltes gràcies, Rebeca López, com a regidora de festes.
0: Gràcies.
2: Gràcies per aquesta entrevista a la regidora de festes, Rebeca López, que ens parla precisament de la festa major de Sant Cebrià de Vilafant, que és el proper cap de setmana, eh? Aquest el descansarem amb la diada, però el proper estarem de festa. Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 7:45 del matí des de les Forques, a 7:45 des del Camp dels Enginyers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al circ i amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós. Dinar a l'hotel i tornada a Vilafant. Preu 260 euros als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al Camp dels Enginyers, Lluís Riera, al 606-59-91-19 i Joan Costa, al 686-3804-86. A les Forques, Antoni Casellas, 609-45-07-41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol.

Vinga, arribem al butlletí de la una, notícies, i un servidor, Toni Guerrero, que us dona el comiat després d'estar amb vosaltres al llarg de tot el matí d'avui dijous. La nostra sintonia continua, però amb tot el que us podem oferir des de l'FM. Amb el Village People i el In The Navy, arribem a la una.

0: suïcidi redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu. Tot i això, augmenten les ideacions suïcides, al mateix temps les persones que demanen ajuda. L'any passat es van treure la vida 556 persones a Catalunya. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, són el 17% menys que ara el 2022. La ministra de Sanitat, Mònica García, troba esperançadora aquesta evolució, però ressalta que són més de 3.800 les persones mortes per suïcidi l'any passat. El govern crearà un registre de suïcidi estatal.
1: En este momento también estamos redactando el Real Decreto que regulará el sistema de vigilancia de salud mental y creará dentro de él el primer registro estatal del suicidio. Hemos creado herramientas, hemos destinado recursos, hemos puesto en marcha actuaciones concretas y ahora necesitamos dar un paso más. Contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las políticas que estamos impulsando están funcionando.
0: A Catalunya, tot i l'evolució positiva, els suïcidis augmenten en alguns grups d'edat, entre dones de 40 a 59 anys i homes de 55 a 74. Un telèfon gratuït per a la prevenció de les conductes suïcides és el 024. Avui és el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. I Catalunya arriba a la diada pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden a la ciutadania a tornar a omplir els carrers. Les entitats han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta sota el lema "I soc, i som, pel present i pel futur, independència". A Barcelona la manifestació començarà a les 5 de la tarda. I Trànsit preveu la sortida d'uns 550.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona pel pont d'aquesta diada. El retorn concentrarà uns 260.000 vehicles el diumenge, especialment entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Els Mossos d'Esquadra desplegaran també més de 1.600 efectius i es faran més de 1.100 controls amb mesures especialment de regulació a les vies més congestionades. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, a l'AP7 hi ha retencions en sentit sud entre Santa Perpètua de Mogoda i Martorell per una avaria també amb un carril tallat. També hi ha retencions a la B10 entre Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma en sentit sud per una altra avaria i també altres incidències n'hi ha a l'AP7, al Papiol i també a l'A26 a Montagut. I la plataforma Sociocorristes i UGT han convocat una manifestació el dimecres vinent a Barcelona per reclamar una llei que reguli el sector i acabi amb la precarització del servei.
2: Notícies en xarxa.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

Thank you.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Benvinguts en aquest matí de dijous. Aquestes són les notícies més importants i destacades en l'àmbit comarcal per al dia d'avui. El mercat immobiliari de la demarcació de Girona ha assolit aquest segon trimestre del 2026 xifres de rècord. El cinturó de ronda de la Nacional 2 de Figueres compleix 50 anys a les portes del seu desdoblament. Figueres donarà la fulla de figuera a Carina Gibert i a l'associació Malalts d'Alzheimer en el Dia de la Ciutat. El Campionat de Catalunya de Motos Aquàtiques torna a Roses 13 anys després. Són les notícies en aquesta edició de l'informatiu. El mercat immobiliari de la demarcació de Girona ha assolit aquest segon trimestre del 2026 xifres rècord. Entre abril i juny, la compravenda d'habitatges ha mogut més de 248 milions d'euros, l'import més alt de tota la sèrie històrica i un 7,6% més que el màxim registrat l'any 2008. També s'ha assolit un rècord en el preu mitjà, 2.612 euros per metre quadrat, un 12,5% més que fa un any. En total s'han fet 15.115 compravendes, un 8,1% més que el mateix trimestre del 2025. Les dades, però, mostren una realitat significativa. Girona mou més diners que mai, però no ven més habitatges que mai. El 2007, en ple auge immobiliari, es van arribar a superar les 20.800 operacions. L'augment dels preus explica que, tot i que el nombre de vendes no sigui màxim, el volum de diners mogut pel mercat immobiliari sí que ha sigut un màxim històric. La variant de la Nacional 2 de Figueres, reconeguda com a cinturó de ronda, es prepara per afrontar la segona gran transformació de la seva història, passar d'un carril per sentit a una autovia amb dos colzades i dos carrils cadascuna. La història d'aquesta carretera remunta a principis dels anys 70. El projecte constructiu de la Ronda Est de Figueres es va redactar l'abril de l'any 1972, en paral·lel al desenvolupament de l'antiga autopista A17, actual AP7. El 14 de juliol del 1975 es va inaugurar el tram de l'autopista entre Figueres Sud i la Jonquera, i pocs mesos després, el 2 d'abril del 1976, es va obrir oficialment el trànsit rodat tota la Ronda Est. Tenia 11,7 quilòmetres i havia costat 449 milions de pessetes. Ara, 50 anys després, arriba una nova transformació. El projecte de desdoblament de la Nacional 2 entre la variant de Figueres i Pont de Molins afecta un tram de 8,2 quilòmetres. El projecte es va aprovar el maig del 2025 i les obres ja estan adjudicades per uns 102 milions d'euros, amb un termini d'execució de 53 mesos. La nova calçada es construirà pel costat de Llevant, a l'actual Nacional 2, i també es reformaran els principals enllaços de la Comarcal 31, la Comarcal 260 i la Nacional 260. Aquest divendres 11 de setembre, demà, les motos aquàtiques tornaran al Gent de Roses amb la 50a regata puntuable per al Campionat de Catalunya de Motos Aquàtiques en modalitat de circuit. Feia més d'una dècada que no celebrava aquesta prova al Port de Roses. L'última va ser l'any 2013, quan es va disputar una regata puntuable també per al Campionat d'Espanya. La competició reunirà pilots de tres categories de motos de conducció dempeus: esquí GP1, esquí GP3 i F4. Aquesta última reservada a pilots sense palmarès. Es disputaran 9 mànegues, 12 minuts més una volta cadascuna. Els entrenaments començaran a les 11 del matí i les curses a partir de les 12. La competició es podrà seguir gratuïtament des dels espigons del Port de Roses. El Gent Roses tindrà protagonisme amb Roger Pujol, líder del GP1, i Narcís Serra, primer classificat provisional de la GP3.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: L'Ajuntament de Figueres ja ha acordat els honors i distincions de la ciutat del 2026 que reconeixen persones, entitats i empreses per la seva aportació a la vida social, cultural i econòmica de la ciutat. Els guardons es lliuraran el diumenge 18 d'octubre a les 6 de la tarda al Teatre Municipal del Jardí, coincidint amb el Dia de la Ciutat. Entre els principals reconeixements hi ha dues fulles de Figuera. La de la categoria d'entitat serà per l'Associació de Malalts d'Alzheimer i Família, pels seus més de 30 anys de tasca assistencial i social. En l'àmbit personal, la distinció serà per a Carina Gibert, per la seva trajectòria en intel·ligència artificial i transformació digital. La medalla d'honor de Figueres es concedirà als amics dels Museus Dalí, el grup 69 i l'empresa Establiments Olímpia, pels seus respectius recorreguts en la difusió cultural, artística i empresarial a la ciutat. A més, l'exfutbolista Antoni Carbonell serà nomenat fill predilecte de Figueres. Carbonell va jugar a primera divisió amb l'Espanyol i l'Hèrcules i també va vestir la samarreta de la Unió Esportiva. seva Figueres. Finalment, Cristina Vallès presenta l'Associació de Dret a Morir Dignament de Catalunya i Josep Antoni Tudela, vinculat al món del teatre, seran nomenats fills adoptius de la ciutat de Figueres.
2: Un dia s'acaba la situació de pluges i de tempestes que ahir arribaven a afectar gran part de la demarcació, però amb molta irregularitat. Déu-n'hi-do, per exemple, al voltant de Ripoll, gairebé 100 litres per metre quadrat, també ben bé 40 litres per metre quadrat a Olot, bones tempestes les que hi havia al voltant del migdia, i tot això ja diem és història. Ha entrat la tramuntana i també ha baixat d'una forma contundent la temperatura. Déu-n'hi-do, a hores d'ara l'ambient fresquet que tenim i on bufa la tramuntana encara amb més sensació de fred. Moltes temperatures de l'Empordà no han baixat gaire dels 17 o 18 graus, però amb aquest vent la sensació és de molta tardor. La tarda acabarà sent agradable, no pas per tirar coets, però sí que puja una mica la temperatura respecte ahir, doncs que va quedar la temperatura ben tocada. I tot plegat amb pocs núvols, alguns de primets i aquesta tarda d'altres entre la Garrotxa i el Ripollès, però que serà difícil que arribin a desembocar en tempesta. N'estem pendents a la xarxa.
1: I anem ja per recuperar els titulars del que us hem destacat.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Avui hem destacat que el mercat immobiliari de la demarcació de Girona ha assolit aquest segon trimestre del 2026 xifres de rècord. El cinturó de ronda de la Nacional 2 de Figueres compleix 50 anys a les portes del desdoblament. Figueres donarà la fulla de figuera a Carina Givert i a l'associació Malalts d'Alzheimer en el Dia de la Ciutat. I el Campionat de Catalunya de Motos Aquàtiques torna a Roses 13 anys després. Gràcies per la seva atenció. Recordin que a l'Ona en Punt hi ha més dades a la mà de la xarxa de comunicació local. I també a Empordà.info.
3: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 10 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament a un preu imbatible de 9 euros amb 39 al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern apel·la a la unitat en la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, que enguany commemora els 50 anys de la primera manifestació en democràcia. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment la confluència de

0: I tenim més titulars. Arrenca l'any judicial marcat per la crisi de Ceuta. Sònia Kerr.
1: Jutges i fiscals titllen de greus les acusacions de Lawfer i reclamen al món polític respectar la seva independència en l'acte celebrat al Tribunal Suprem. Isabel Perelló és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre que Teresa Peramato és la fiscal general de l'Estat.
2: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena, como lo conlleva y como es preciso para la difícil labor de juzgar.
3: Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
0: Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu.
1: Tot i això, augmenten les ideacions suïcides, al mateix temps les persones que demanen ajuda. Avui és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi.
0: El Banc Central Europeu està reunit i tot apunta que pujarà un quart de punt els tipus d'interès, fins al 2,5%.
1: L'augment generalitzat de la inflació a causa del conflicte a l'Iran fa preveure que l'ENS continuarà la política d'augments de tipus iniciada al juny.
0: El Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada.
1: L'operació sortida ha començat al migdia i acabarà a les 3 de la tarda de demà. Els Mossos faran més de 1.000 controls, tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries.
0: Avui el sol es torna a imposar després de les pluges d'ahir. Volem saber si ha de seguir així la resta del cap de setmana. Lluís-Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia, el temps ha canviat 180 graus una altra vegada avui a gran part de Catalunya. Deixem enrere les fortes tempestes d'ahir. Recordem gairebé 100 litres per metre quadrat a la vila de Ripoll o 80 litres per metre quadrat al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona Capital. I sobretot, ens ha quedat un ambient molt més renovat. Aquest matí ha despertat la temperatura gairebé de tardor i, per exemple, en algunes valls sardanes, com és el cas de Bolví, hem baixat a 1 grau de temperatura mínima, 9 graus, per exemple. Exemple, hem tingut a Vic o a Arran de Mar poc més de 16-17 graus, cas dels que hi ha hagut al centre de Barcelona capital. Aquesta tarda, un temps que serà suau, que serà càlid, però no pas gaire. Estarem parlant de màximes a tot estirar de 27-28 graus al Pla de Lleida. Sempre amb pocs núvols, no tindrem tempesta i esperant a una diada que també serà plàcida, tranquil·la, de meravella per fer activitats al ras. Però compte al matí, que serà ben fred. N'estem pendents a la xarxa.
0: En cultura, aquest vespre comença la 46a edició de Fira Tàrrega i ho fa amb l'espectacle In Continuo.
1: Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure i el podreu veure dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
0: Als esports, la waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell, Joan Barberà.
5: La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes, s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Avui arrenquen els actes de la Diada Nacional de Catalunya, que se celebra demà. Aquesta tarda i vespre ja n'hi ha de convocats, tant per part de les institucions com al carrer. Preocupen especialment els dos previstos aquesta tarda al Fossar de les Moreres, on confluiran per primera vegada l'extrema dreta i l'esquerra independentista, que no vol que s'ocupi aquest espai memorial als qui van morir al setge de 1714. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El Parlament i el president fan avui actes amb motiu de la Diada. A quarts de vuit es farà l'hissada solemne de la senyera davant el Parlament i després el president Salvador Illa farà el discurs des del Palau de la Generalitat. El govern apel·la a la unitat dins la diversitat, tot recordant la gran manifestació d'ara fa 50 anys, la del 76, a Sant Boi de Llobregat, la primera massiva després de la mort de Franco. Pel que fa al carrer, al Fossar de les Moreres centrarà l'atenció. L'esquerra independentista ha convocat una concentració contra la presència de l'extrema dreta, representada per Silvio Riols, que hi han convocat anar-hi també, aquests per primera vegada. Demà al matí hi haurà les ofrenes florals d'institucions, entitats i partits al monument a Rafael Casanova i a la tarda la manifestació convocada per l'ANC i Òmnium Cultural, entre d'altres entitats. En declaracions al Notícies en Xarxa, el president de l'ANC, Josep Vila, explica què n'espera.
8: N'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
7: Aquestes manifestacions seran simultànies a Girona, Barcelona i Amposta.
0: Doncs no deixem la política catalana perquè el Tribunal de Comptes ha d'aplicar aviat la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i també a l'exterior.

0: exterior del procés. Entre ells hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig.
1: Segons Catalunya Ràdio, la decisió és imminent i arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la llei d'amnistia i descartés que les actuacions investigades afectessin els interessos financers de la Unió Europea ja fa gairebé 2 mesos.
0: Això serà a Madrid i encara a la capital. Jutges i fiscals han titllat avui de greus les acusacions de l'OFE i reclamen al món polític respectar la seva independència. Ho han fet en la cerimònia d'obertura de l'any judicial celebrada al Tribunal Suprem i presidida com cada setembre pel rei Felip VI. Un inici del curs judicial marcat enguany per la investigació de l'Audiència Nacional sobre la crisi de Ceuta i també per la recent decisió del Suprem de suspendre el dret de vot dels espanyols nacionalitzats per la llei de Nets. Carina Bellbé, bon dia.
2: Bon dia. Sí, durant la presentació de la memòria anual, la presidenta del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem ha denunciat una sistemàtica deslegitimació de jutges i tribunals, desqualificacions generalitzades al Poder Judicial i ha demanat també l'absència d'ingerències polítiques en la justícia. Això mentre que la fiscal general de l'Estat ha alertat de la desqualificació dels fiscals com a instrument de pressió, diu, per part de l'estament polític. Totes dues han exigit que respecti la independència judicial de jutges i fiscals per garantir l'estat de dret, tot plegat davant la confrontació protagonitzada per alguns membres del govern en relació a decisions judicials dels darrers mesos i també per part de l'oposició al govern. Escoltem Isabel Parelló i Teresa Peramato.
3: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como es preciso para la difícil labor de juzgar.
4: Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
2: En relació a la crisi migratòria de Ceuta, la fiscal general de l'Estat també ha anunciat l'enviament de 3 fiscals a la ciutat autònoma i ha reclamat que no es vulnerin els drets fonamentals dels migrants.
0: Gràcies, Carina. I encara un apunt en clau econòmica, perquè el Banc Central Europeu està reunit avui excepcionalment a Berlín i tot apunta que pujarà 0.25 punt els tipus d'interès, que se situarien al 2.5%.
1: L'augment generalitzat de la inflació a causa del conflicte a l'Iran fa preveure que l'ENS continuarà la política d'augments de tipus iniciada al juny. Ara mateix els tipus estan situats al 2.25% a la zona euro.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per 3er any consecutiu. Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. El Departament de Salut adverteix que es tracta d'un problema important de salut pública i que cal més prevenció, i ho fa avui, que és el Dia per a la Prevenció del Suïcidi. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. L'any passat es van treure la vida 556 persones a Catalunya. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el 17% menys que el 2022. La corba ha anat baixant lleugerament, coincidint amb el desplegament el 2021 del primer pla de prevenció del suïcidi impulsat per la Generalitat. I igualment ha anat en descens en global a tot l'Estat, un 10%. La ministra de Sanitat, Mònica García, troba esperançadora aquesta evolució, però ressalta que són més de 3.800 les persones mortes per suïcidi l'any passat. El govern crearà un registre de suïcidi estatal.
7: En este momento también estamos redactando el Real Decreto que regulará el sistema de vigilancia de salud mental y creará dentro de él el primer registro estatal del suicidio. Hemos creado herramientas, hemos destinado recursos, hemos puesto en marcha actuaciones concretas y ahora necesitamos dar un paso más. Contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las polítiques que estamos impulsando están funcionando.
6: Un telèfon gratuït per a la prevenció de les conductes suïcides és el 024.
0: No deixem de parlar de salut perquè avui la consellera del RAM, Olga Pané, i també la ministra, Mònica García, han parlat sobre l'anunci de vaga indefinida que han fet 7 sindicats mèdics a partir del mes d'octubre.
1: Pané ha dit en una visita a Hostalric a la Selva que vol evitar l'aturada i la ministra ha deixat clar en paral·lel a Madrid que les comunitats autònomes tenen diners per millorar les condicions laborals dels metges i metgesses.
8: Nosaltres en aquest sentit intentarem ajudar a que millorin les condicions perquè aquesta vaga no consolidi, no es faci realitat, i ja ho saben els metges que han tingut sempre la porta oberta per parlar amb ells dels temes que ens afectin aquí.
7: Las administraciones, en este caso las administraciones que tienen las competencias competencias, que son las comunidades autónomas, tienen que reforzar la plantilla. Esto supone que viene de una demanda de las comunidades que dicen: nosotros no tenemos dinero, ¿no?, para hacer esto. No, no es verdad.
1: Metges de Catalunya ha convocat 12 mobilitzacions al llarg del darrer any per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen.
5: La xarxa de comunicació local.
9: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada. L'operació sortida ha començat ja aquest migdia a les 12 i acabarà a les 3 de la tarda de demà.
1: Els Mossos faran més de 1.000 controls tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries. També s'habiliten carrils en sentit contrari a l'habitual, inversió de prioritats a les rotondes, carrils d'incorporació i dispositius de senyalització avalisats amb cons per incrementar la capacitat viària. El dispositiu especial acabarà diumenge a la nit.
0: Doncs no deixem la mobilitat. Les obres de desdoblament de la línia de Rodalies R3 entre Parets del Vallès i la Garriga estaran acabades al febrer i després ja no trigaran a circular-hi trens. Això segons el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano. Avui el representant del govern espanyol ha visitat les obres juntament amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a l'alçada de Granollers. Anem fins allà. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
10: La consellera i el secretari d'Estat han assegurat que l'R3 és una part molt important del pla de Rodalies i, segons Sílvia Paneque, és molt necessària per garantir la mobilitat massiva. La consellera ha marcat el calendari fins a aconseguir l'excel·lència del servei.
11: 27-28, algunes millores, i a partir de 2030-2040 els objectius, com els havíem indicat, de millora i d'excel·lència en el sistema ferroviari.
10: Les obres avancen, tot i que durant la seva execució s'han produït robatoris de coure. El Ministeri ha hagut de destinar 5 milions d'euros addicionals a comprar 70 quilòmetres de cable. José Antonio Santano s'ha mostrat contrariat pels actes vandàlics avui mateix a Puigcerdà, en què algú ha tallat la fibra òptica. El Ministeri té la intenció de posar en servei alhora el tram de Montcada després de l'esllavissada d'un talús i aquest de Parets a la Garriga, on ja hi ha fetes les obres de seguretat i accessibilitat i remodelació de les estacions.
0: I la plataforma Dignitat a les Vies denuncia que encara no ha rebut cap informació sobre l'operatiu de ferroviari de Rodalies, just un mes després del caos per l'eclipsi solar del 12 d'agost. A més, la plataforma assegura que aquell dia es van acabar oferint un centenar menys de places del que és habitual per anar de Barcelona a Tarragona. Lluís Mata.
12: L'acumulació de gent per tornar a casa des d'estacions com Tarragona, Torredembarra o Altafulla van ser les imatges més visibles del caos ferroviari després de l'eclipsi. Però la manca de trens no va ser l'única incidència en un dia d'alta demanda. Malgrat que encara no ha rebut resposta a la petició d'informació que va fer, Dignitat a les Vies ha calculat que l'increment de places per anar de Barcelona a Tarragona va ser de menys d'un miler i que finalment van acabar sent menys que el dia anterior per l'avaria d'un tren de reforç. Anna Gómez és la portaveu de la plataforma.
13: I si hagués sortit tot perfecte, és a dir, que no hi hagués hagut la incidència i que no s'hagués cancel·lat un tren, sol no hi va haver un poc més de 900 places. De Barcelona a Tarragona sols oferissin 115 places, menys que el dia anterior. Sabem que, totes les dades que han donat fins ara no són correctes. I com vull pensar que ningú ens vol enganyar, vull saber d'on surten aquests números i, sobretot, que deixin d'encobrir-se entre ells.
12: Gómez reclama explicacions per un dispositiu que diu no va ser suficient per un dia laborable i assegura que estan tips del maltractament continuat que reben els usuaris de Renfe.
5: Notícies en xarxa.
0: És un quart de tres. Atenció a aquesta innovació, perquè han creat una aplicació que permet mesurar amb intel·ligència artificial el calibre de les pomes directament al camp. S'anomena Fruit Measure App i l'han creat la Universitat de Lleida i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, és a dir, l'IRTA. L'eina és gratuïta i funciona amb un suport imprès en 3D acoblat al telèfon. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
14: La tecnologia permet obtenir i ordenar les dades sobre el terreny, fet que pot facilitar decisions sobre la clarida, la collita i la comercialització de la fruita, i estalviar temps i recursos respecte de la presa. En aquest sentit, el professor de la UdL i responsable del projecte, Eduard Gregorio, ha explicat per què és important conèixer el calibre dels fruits.
15: Conèixer el calibre dels fruits és molt important per als fruticultors. Per exemple, s'utilitza per optimitzar els inputs, els fertilitzants que s'han d'aplicar, la quantitat d'aigua, també per fer prediccions de la collita, també per determinar el moment òptim de fer la clarida, en general per planificar la recollida, acció també, o sigui, hi ha moltíssimes aplicacions i de fet els agricultors avui en dia doncs ja estan fent mesures amb mètodes manuals habitualment.
14: A més, Gregorio ha subratllat que el principal avantatge que presenta l'aplicatiu és l'estalvi de temps per als agricultors, ja que és una nova forma d'ordenar la informació digitalment.
0: Anem ara fins a Girona. Allà la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a l'adquisició, el dipòsit i la distribució il·legal d'armes i que tenia magatzem a Figueres, a l'Alt Empordà. El principal investigat ha ingressat a presó i el cas continua obert. Avui n'han donat detalls des de la capital gironina. Girona FM, Pau Villafañe.
16: L'operació s'ha saldat amb 7 detinguts i la incautació d'un dels arsenals clandestins més grans d'Espanya. 644 armes, 16 de les quals de foc real, més de 220 ja modificades i les altres pendents de ser modificades, així com silenciadors, milers de cartutxos i maquinària per transformar-les. Tot ocult en un traster de Figueres. El líder de la trama era expert armer format a l'exèrcit rus i convertia armes de fogueig en armes reals, que després es distribuïen a xarxes de narcotràfic i segrestos mitjançant enviaments postals amb identitats suplantades des de la Comunitat Valenciana cap a altres punts del país. La investigació, iniciada a principis d'any, va portar a escorcolls a Girona, Badajoz i València i la darrera detenció el 31 d'agost a Barcelona de la persona encarregada del transport de les armes.
0: I la policia ha detingut avui a Calella Carlos García Roldán, conegut com a Charlie, condemnat a 14 anys i 9 mesos de presó pel cas Lujo Casa, una estafa milionària comesa a les Illes Balears. La detenció estaria relacionada amb l'ordre judicial de recerca, detenció i ingrés a presó dictada per l'Audiència Provincial de les Balears. Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
17: García Roldán va ser condemnat el desembre de 2025 a 14 anys i 9 mesos de presó per la seva responsabilitat en el cas Lujo Casa, una presumpta estafa milionària relacionada amb la venda de cases fantasma a Mallorca. La mateixa resolució judicial també establia el pagament de més de 2 milions d'euros en indemnitzacions als perjudicats. Malgrat la contundència de la condemna, es trobava en llibertat provisional, ja que la sentència podia ser recorreguda. Ara l'Audiència Provincial n'ha ordenat la detenció i ingrés a presó després que no comparegués a una vista judicial per revisar la seva situació cautelar.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La policia local de Lloret de Mar arresta un home de 61 anys per fer tocaments a una menor de 14 a l'estació d'autobusos.
1: És un home de 61 anys. Els fets van passar diumenge al vespre quan l'agressor es va acostar a la noia, li va demanar el nom i se'l va anotar en una llibreta. La menor es va seure en un banc més allunyat, però l'home la va seguir i li va tocar els braços, les cames i va intentar fer-ho també a la zona genital. El conductor d'un dels busos, que es va donar de la situació, va avisar la policia local que van detenir l'home al lloc mateix dels fets.
0: Els bombers de Barcelona treballen en un incendi que crema la muntanya de Montjuïc de Barcelona.
1: El foc s'ha produït a la carretera de Miramar, a la falda de la muntanya que hi ha just a sota del castell de Montjuïc i a tocar dels jardins de mossèn Costa Llobera. Es tracta d'una zona de matolls i vegetació. 5 dotacions treballen ara mateix per poder sufocar l'incendi.
0: El Banc de Sang fa una crida a la donació després d'una baixada de gairebé el 20% durant l'estiu.
1: Enguany el Banc de Sang també tem una menor donació al setembre perquè la previsió de tempestes per ahir va fer suspendre les campanyes previstes als territoris en alerta, així com pel pont de la Diada. Tot i això, demà al matí es podrà donar a l'Hospital Clínic, al de Sant Pau i a la Mutua de Terrassa.
0: És moment per la cultura. Tàrrega inaugura aquest vespre la 46a edició de Fira Tàrrega amb l'espectacle Incontinuo de la companyia catalana Kamkatchka. Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure i el podreu veure també dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
1: El certamen oferirà un total de 57 espectacles, el 60% dels quals són gratuïts.
0: Tàrrega Televisió, Miquel Àngel Deviu.
18: El lema d'aquesta edició és Celebrem, un concepte que vincula la festa amb el fet de compartir en un espai amb desconeguts que viuen experiències semblants, entendre altres maneres de veure el món i admirar i respectar les capacitats i els talents dels altres. Ho explica Anna Giribet, directora artística del certamen.
19: Mundialment parlant, estem en un context social complicat i nosaltres volíem fer una mica de contrapès i reivindicar l'esperit de la fira, l'esperit que va néixer la fira amb l'esperit de festa reivindicativa, també alegre, celebrar, i hem trobat que aquest any més que mai tocava sortir als carrers, disfrutar-los, reivindicar la trobada, reclamar aquest espai públic de tothom i per a tothom, on cada presència, cada cosa i cada veu hi hauria de tenir cabuda.
18: Al llarg dels 3 dies de fira s'estrenaran 20 de les 57 peces programades, 4 de les quals faran el seu debut a l'estat espanyol. El mercat de les arts escèniques preveu acollir fins a 1.300 professionals del sector.
0: L'Ajuntament de Badalona ha iniciat els tràmits per expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra i, atenció, convertir-lo en un museu sobre el descobriment d'Amèrica. La decisió s'ha pres després que el consistori rebés una proposta de compra i ha considerat que l'expropiació és l'opció més favorable econòmicament.
1: Això sí, el de Sant Jeroni no serà l'únic immoble que es preveu expropiar a la ciutat.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
20: Segons l'Ajuntament, els propietaris dels terrenys de Sant Jeroni de la Murta van rebre una proposta en fer per comprar el monestir. Al tractar-se d'un bé cultural d'interès nacional, l'ens local té reservat el dret de tanteig, és a dir, pot entrar a negociar. Segons fons municipals, el consistori ja va intentar comprar el monestir fa un any i mig, però no es va arribar a un acord i per això han decidit iniciar els tràmits per expropiar-ne els terrenys. Escoltem l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
21: Un tràmit que necessàriament hem d'iniciar abans del dia 30 de setembre. Per què? Perquè el dia 30 de setembre és quan tenim que comunicar a la propietat si anem al dret de tanteig o no. Jo crec que any i mig, dos anys, ja podrem tindre la propietat.
20: Des de l'Associació d'Amics de Sant Jeroni de la Murtra asseguren que el pas a mans públiques de Sant Jeroni és una oportunitat, però alerten que cal preservar-ne l'ànima i escoltar la ciutadania per respectar aquest patrimoni.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. La waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell.
22: Bon dia, Marta. La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
23: I nada. Perdón. Tuve que ir asimilando la situación. Pero bueno, yo no quise creerme que era verdad. Pensé que en algún momento ellos recapacitarían la situación y me dirían que no, que se estaban equivocando y que me querían en el equipo.
22: I avui en la presentació oficial, com a nova jugadora del Sant Andreu, ha confirmat que denunciarà el seu antic club.
24: Crec que és bastant evident. No sé si ho vaig fer públic, també hi vaig parlar dilluns a l'entrevista. Estic amb el meu equip jurídic. I bueno, s'està tramitant, tot això ho estan portant elles i en breu hi haurà, sí, encara no s'ha rebut, però sí.
22: Públicament, el Club Natació Sabadell no ha respost ni tampoc ha donat la seva versió del cas, on per motius esportius ha decidit no renovar el contracte d'una de les millors jugadores de la història del waterpolo femení. En futbol, el Barça goleja el Feyenoord per 5-1 en el primer partit de la fase Lliga de la Lliga de Campions. Doblet de Rafinha, un golaç de falta de Lamine Yamal, que ahir per primera vegada va lluir el braçalet de capità en un match on Adeyemi va veure porteria, i cal destacar també el primer gol del nou fitxatge Gabriel Jesús amb el club blaugrana. Escoltem el futbolista del Barça, Joao Cancelo.
25: Queríamos empezar bien porque sabemos que cuanto más puntos hicimos, más vamos adelante, y bueno, era importante ganar, ganamos, hicimos un gran partido de todo, la defensa, el mediocampo y el ataque, y merecimos la victoria. Bueno, siempre es especial jugar en el Camp Nou por el Barça, en esta competición más aún, porque tengo la ilusión de ganarla con el Barça, y bueno, vamos a hacer de todo para hacerlo. Obviamente que queda mucho paso a paso y bueno, estamos en un buen camino.
22: En bàsquet en marxa, la Lliga Catalana ACB a Tarragona, ahir victòria de l'Ilerna Lleida contra la Joventut 89-84, i també triomf del Quitsanàs Manresa contra l'Andorra per 83-74. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: Tot i un inici dubitatiu on els andorrans van agafar una renda d'11 punts al primer quart, els manresans van reaccionar a la represa, retallant la diferència fins a anar-se'n al descans amb 3 punts d'avantatge. La igualtat va regnar fins als 10 darrers minuts, quan l'efectivitat de Benítez, màxim anotador de l'equip amb 14 punts, i el control del ritme de joc per part dels manresans van permetre assegurar el triomf als moments finals. Diego Campo és l'entrenador del Quinzenàs Manresa i explicava que alguns jugadors van començar el partit més alterats del compte, a la vegada que ja pujava l'exigència pels seus jugadors de cara als següents partits.
3: Bueno, hemos salido al partido quizá con excesiva tensión por el escenario y porque, bueno, había muchos jugadores que hemos tenido que explicar muy bien y detalladamente que jugamos, que es este torneo, porque venimos aquí. Y bueno, contento de la progresión del equipo dentro del partido, pero ya tenemos que dejar de decir, es la última vez que lo digo, de que hay 10 jugadores nuevos. Es una excusa, ya no son nuevos. Han jugado aquí, se han bautizado.
2: El conjunt del Bages no tindrà gaire temps de descans, ja que aquest mateix divendres disputarà la seva segona jornada de la Lliga Catalana a Tarragona contra el Barça a partir de les 9 del vespre.
22: Una autèntica gran competició aquesta Lliga Catalana ACB que se celebra al Palau d'Esports Catalunya a Tarragona.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però seguim amb més notícies de seguida. Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: Fisioteràpia en l'esport de base.
26: La fisioteràpia és fonamental en l'esport de base, ja que ajuda a prevenir lesions i millora el rendiment dels joves esportistes. Mitjançant l'avaluació i correcció de la tècnica, l'enfortiment muscular i l'estirament adequat, els fisioterapeutes asseguren que els esportistes desenvolupin una base sòlida i segura per la pràctica esportiva. A més, la fisioteràpia contribueix a una recuperació més ràpida i efectiva en cas de lesions, minimitzant el risc de recaigudes. Invertir en fisioteràpia des de les primeres etapes esportives no només protegeix la salut física dels joves, sinó que també promou hàbits saludables que perduraran al llarg de la seva vida esportiva.
7: Salut activa.
27: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
28: Nosaltres com a fisioterapeutes intentem promocionar molt l'esport, llavors per la mainada que comença a fer esport és molt important, ja que de cara a un futur prevenim possibles malalties com pot ser l'obesitat o com poden ser un caràcter més sedentari i de més. Heu de tenir clar que quan la mainada comença a fer esport és important que hi hagi una progressió dins d'aquest esport. Sempre recomanem que hi hagi un escalfament previ on hi hagi una mobilitat, on els nanos comencin a moure's una miqueta. Llavors passaríem al cost del treball, on podria ser l'entrenament més general, no? I acabaríem sempre amb una part final d'estirament de relaxació muscular, per així evitar que hi hagi possibles lesions futures i de més. És important tenir clar que la mainada no és com un adult. Sempre recomanem que les càrregues no siguin molt intenses. No fa falta sempre córrer cada dia, dilluns, dimarts, dimecres, sinó que recomanem que les càrregues siguin progressives i adaptades al que pot ser l'infant.
7: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern apel·la a la unitat en la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, que enguany commemora els 50 anys de la primera manifestació en democràcia, un 11 de setembre. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment la confluència de l'extrema dreta i l'esquerra independentista aquesta tarda al Fossar de les Moreres. Des de l'Assemblea Nacional de Catalunya, el seu president, Josep Vila, ha explicat a la xarxa com encaren aquesta diada.
3: N'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
1: És dijous 10 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Arrenca l'any judicial marcat per la crisi de Ceuta. Sònia Kerr.
4: Jutges i fiscals tinllen de greus les acusacions de l'Ofer i reclamen al món polític respecte a la seva independència en l'acte celebrat al Tribunal Suprem. Isabel Perelló és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre que Teresa Peramato és la fiscal general de l'Estat.
5: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como es preciso para la difícil labor de juzgar.
6: Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
1: Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu.
4: Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. Avui és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi.
1: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès un quart de punt i el situa al 2,5%.
4: L'ENS ha fet bones les previsions i apuja els tipus per segona vegada enguany, empès per l'augment continuat de la inflació a la zona euro a causa del conflicte a l'Iran.
1: El Servei Català de Trànsit preveu que 550.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana a Barcelona en el pont de la Diada.
4: L'operació sortida ha començat a migdia i acabarà a les 3 de la tarda de demà. Els Mossos faran més de 1.000 controls tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries.
1: Avui el sol es torna a imposar després d'una jornada de pluges i volem saber si ha de seguir així la resta del cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, el temps ha canviat 180 graus una altra vegada avui a gran part de Catalunya. Deixem enrere les fortes tempestes d'ahir. Recordem gairebé 100 litres per metre quadrat a la vila de Ripoll o 80 litres per metre quadrat al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona capital i, sobretot, ens ha quedat un ambient molt més renovat. Aquest matí ha despertat la temperatura gairebé de tardor i, per exemple, en algunes valls sardanes, com és el cas de Bolvir, hem baixat a 1 grau de temperatura mínima, 9 graus, per exemple, hem tingut a Vic, o a Arran de Mar poc més de 16-17 graus, cas dels que hi ha hagut al centre de Barcelona capital. Aquesta tarda, un temps que serà suau, que serà càlid, però no pas gaire. Estarem parlant de màximes a tot estirar de 27-28 graus al Pla de Lleida. Sempre amb pocs núvols, no tindrem tempesta i esperant a una diada que també serà plàcida, tranquil·la, de meravella per fer activitats al ras. Però compte al matí, que serà ben fred. N'estem pendents a la xarxa.
1: En cultura, aquest vespre comença la 46a edició de Fira Tàrrega i ho fa amb l'espectacle Incontinuo.
4: Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure i el podreu veure també dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
1: Als esports, la waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell. Joan Barberà.
8: La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista, passant 4 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Avui arrenquen ja els actes de la Diada Nacional de Catalunya. Aquesta tarda i vespre n'hi ha de convocats tant per part de les institucions com al carrer. Preocupen especialment els dos previstos aquesta tarda al Fossar de les Moreres, on confluiran per primera vegada l'extrema dreta i l'esquerra independentista, que no vol que s'ocupi aquest espai memorial als qui van morir al setge de 1714. Montcarvajal, bon dia.
9: Bon dia. El Parlament i el president fan avui actes amb motiu de la Diada. A quarts de vuit es farà l'hissada solemne de la senyera davant el Parlament i després el president Salvador Illa farà el discurs des del Palau de la Generalitat. El govern apel·la a la unitat dins la diversitat, tot recordant la gran manifestació d'ara fa 50 anys, la del 76, a Sant Boi de Llobregat, la primera massiva després de la mort de Franco. Pel que fa al carrer, al Fossar de les Moreres centrarà l'atenció. L'esquerra independentista ha convocat una concentració contra la presència de l'extrema dreta, representada per Silvio Oriols, que hi han convocat a anar-hi també, aquests per primera vegada. Demà al matí hi haurà les ofrenes florals d'institucions, entitats i partits al monument a Rafael Casanova i a la tarda la manifestació convocada per l'ANSI Òmnium Cultural, entre d'altres entitats. En declaracions al Notícies en Xarxa, el president de l'ANC, Josep Vila, explica què n'espera.
3: N'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
9: Aquestes manifestacions seran simultànies a Girona, Barcelona i Amposta.
1: Actes que en alguns punts del territori s'avancen ja aquest vespre. És el cas de la capital de la Garrotxa, d'Olot, on aquest vespre es fa una baixada de torxes fins al centre. Òmnium, l'ANC i el CDR fan una crida a les mobilitzacions de demà a Girona, Barcelona i Amposta. Olot Televisió, Natàlia Moreno.
10: A Olot, l'11 de setembre se celebrarà amb un acte previ aquesta nit a partir de les 10 amb una baixada de torxes des de l'Espai Cràter direcció a la Basílica de Sant Esteve, on s'il·luminaran unes estelades i llegirà un manifest. És l'acte que les entitats Òmnium Garrotxa, ANC Garrotxa i el CDR d'Olot i la Garrotxa duran a terme abans que l'endemà cridin a la mobilització a Girona, Barcelona o Amposta. Des d'Olot s'espera que surtin un parell de busos i que una part important de la gent hi vagi amb el seu vehicle. En parlen Glòria Bassets, presidenta d'Òmnium Garrotxa, i Manel Planella, secretari de l'ANC de la Garrotxa.
11: La idea de les entitats que organitzen l'11 de setembre és precisament reivindicar la transversalitat, la diversitat i sobretot reivindicar el dret i la defensa de la nostra cultura i de la nostra llengua.
12: Cada any apretem perquè la gent es mobilitzi i hem posat el nom Hi Som perquè realment els polítics s'adonin que encara hi som.
10: Un any més s'ha optat per descentralitzar les manifestacions, un fet que no acaba de convèncer a certes persones d'algunes de les entitats que hi participen.
1: Era el nostre company Gerard Puigdemont d'Olot FM qui ens oferia aquesta crònica, i no Natàlia Moreno, com havíem dit. També Mataró ja ho té tot a punt per la Diada. Si l'any passat la pluja va marcar l'11 de setembre, enguany s'espera que els actes puguin celebrar-se amb sol i una calor més o menys suportable. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
13: A Mataró, la celebració de la Diada inclou actes de dimecres a dissabte, tot i que el gruix de la programació es concentra aquest divendres, 11 de setembre. A 2:15 del matí es farà un homenatge al president xilè Salvador Allende al Nou Parc Central, en un acte organitzat pel grup de recerca de memòria històrica. I més tard, a les 11, tindrà lloc l'ofrena institucional a Rafael Casanova. L'acte comptarà amb la participació de partits polítics i entitats i preveu les actuacions del Cor Madrigalista de Mataró i de les Esbart Dansaire, Mestres del Gai Saber. A més, aquest dijous al vespre s'ha programat la marxa de torxes per la independència, un sopar popular i un final de festa a la plaça de l'Ajuntament. La celebració, però, acabarà el dissabte amb sardanes a la plaça Santana.
1: En matèria judicial, el Tribunal de Comptes ha d'aplicar aviat la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades tant al referèndum de l'1 d'octubre com a l'acció exterior del procés. Entre ells hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, però també l'exvicepresident Oriol Junqueras o els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig.
4: Segons Catalunya Ràdio, la decisió és imminent i arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la llei d'amnistia i descartés que les actuacions investigades afectessin els interessos financers de la Unió Europea ja fa gairebé 2 mesos.
1: Doncs no deixem els tribunals, perquè avui jutges i fiscals han titllat de greus les acusacions de l'Ofer i han reclamat al món polític que respecti la seva independència. Ho han fet en la cerimònia d'obertura de l'any judicial celebrada al Tribunal Suprem i presidida, com cada setembre, pel rei Felip VI. Un inici de curs judicial marcat enguany per la investigació de l'Audiència Nacional per la crisi de Ceuta i també per la recent decisió del Suprem de suspendre el dret a vot dels espanyols nacionalitzats per la llei de nets. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Durant la presentació de la memòria anual, la presidenta del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem ha denunciat una sistemàtica deslegitimació de jutges i tribunals, desqualificacions generalitzades al Poder Judicial i ha demanat l'absència d'ingerències polítiques a la justícia. Això mentre que la fiscal general de l'Estat ha alertat de la desqualificació dels fiscals com a instrument de pressió per part de l'estament polític. Totes dues han exigit que es respecti la independència judicial de jutges i fiscals per garantir, diuen, l'estat de dret. Tot plegat davant de la confrontació protagonitzada per alguns membres del govern en relació a decisions judicials dels darrers mesos i també per part de l'oposició al govern. Escoltem Isabel Perelló i Teresa Peramato.
5: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como es preciso para la difícil labor de juzgar. Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
14: En relació a la crisi migratòria de Ceuta, la fiscal general de l'Estat també ha anunciat l'enviament de 3 fiscals a la ciutat autònoma i ha destacat la necessitat de preservar el principi de legalitat i de retorn a una situació de normalitat sense que estigui en contradicció, diu, amb el respecte a la dignitat dels migrants.
1: I un apunt econòmic perquè ja tenim decisió del Banc Central Europeu que finalment ha pujat els tipus d'interès un quart de punt. Per tant, oficialment ja se situa en el 2,5%.
4: L'ENS ha fet bones les previsions i apuja els tipus per segona vegada enguany, empès per l'augment continuat de la inflació a la zona euro a causa del conflicte a l'Iran. Caldrà veure si en les properes reunions s'opta per mantenir l'estabilitat dels tipus o es continua amb una tendència a l'alça.
1: Vint minuts i seran les 3 de la tarda. Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu. Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. El Departament de Salut adverteix que es tracta d'un problema important de salut pública i que cal més prevenció. Ho fa coincidint avui amb el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. L'any passat es van treure la vida 556 persones a Catalunya. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el 17% menys que el 2022. La corba ha anat baixant lleugerament, coincidint amb el desplegament el 2021 del primer pla de prevenció del suïcidi impulsat per la Generalitat. I igualment ha anat en descens en global a tot l'Estat, un 10%. La ministra de Sanitat, Mònica García, troba esperançadora aquesta evolució, però ressalta que són més de 3.800 les persones mortes per suïcidi l'any passat. El govern crearà un registre de suïcidi estatal.
16: En este momento también estamos redactando el Real Decreto que regulará el sistema de vigilancia de salud mental y creará dentro de él el primer registro estatal del suicidio. Hemos creado herramientas, hemos destinado recursos, hemos puesto en marcha actuaciones concretas y ahora necesitamos dar un paso más. Contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las polítiques que estamos impulsando están funcionando.
15: Un telèfon gratuït per a la prevenció de les conductes suïcides és el 024.
1: Una jornada que avui també es commemora al carrer. És el cas de Terrassa, que s'omple pel setembre groc d'activitats amb motiu del Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Es tracta d'una manera de donar visibilitat a aquest greu problema. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
17: Aquest setembre el groc no és un color més. És l'emblema de la prevenció de la mort per suïcidi, una causa que commemora aquest dijous el seu Dia Mundial. L'associació Els Dols el celebra a la plaça Vella. Escoltem Candy Guerrero.
18: Esperem que vingui molta gent perquè hem de fer molt de soroll, però és l'inici d'un mes que serà intens, perquè cal parlar, acompanyar-nos i que la gent sàpiga que estem aquí per si ens necessiten.
17: S'han programat parades informatives, tallers infantils, música i la lectura d'un manifest.
18: Amb veus de diferents persones que han perdut una persona estimada i que avui s'atreveixen a parlar, trencar aquest tabú, aquest silenci i a compartir aquest dol.
17: Durant tot el mes s'han organitzat una trentena d'activitats. Encara queda molta feina a fer.
18: El sistema encara s'ha de posar molt les piles. Falta molta feina, però és que primer ens hem de treure la por de dir la paraula suïcidi.
17: Però l'autèntica prevenció comença obrint la conversa.
18: Si alguna persona veus que no es troba bé, que verbalitza, no li treguis importància. Busca amb ella algun tipus de recurs. No minimitzis les seves emocions.
1: Són gairebé 3:45. El Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada. L'operació sortida ha començat ja aquest migdia i acabarà a les 3 de la tarda de demà.
4: I atenció, perquè els Mossos faran més de 1.000 controls tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries. També s'habiliten carrils en sentit contrari a l'habitual, inversió de prioritats a les rotondes, carrils d'incorporació i dispositius de senyalització avalisats amb cons per incrementar la capacitat capacitat viària. El dispositiu especial acabarà diumenge a la nit.
1: No deixem la mobilitat, ja que les obres de desdoblament de la línia de Rodalies R3 entre Parets del Vallès i la Garriga, al Vallès Oriental, estaran acabades al febrer i després no trigaran gaire a circular-hi trens. Això segons el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano. El representant del govern espanyol ha visitat les obres aquest migdia juntament amb la consellera de Territori, amb Sílvia Paneque, a l'alçada de Granollers. Anem doncs fins allà. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
19: La consellera i el secretari d'Estat han assegurat que l'R3 és una part molt important del pla de Rodalies i, segons Sílvia Paneque, és molt necessària per garantir la mobilitat massiva. La consellera ha marcat el calendari fins a aconseguir l'excel·lència del servei.
20: 27-28, algunes millores, i a partir de 2030-2040 els objectius, com els havíem indicat, de millora i d'excel·lència en el sistema ferroviari.
19: Les obres avancen, tot i que durant la seva execució s'han produït robatoris de coure. El Ministeri ha hagut de destinar 5 milions d'euros addicionals a comprar 70 quilòmetres de cable. José Antonio Santano s'ha mostrat contrariat pels actes vandàlics avui mateix a Puigcerdà, en què algú ha tallat la fibra òptica. El Ministeri té la intenció de posar en servei alhora el tram de Montcada després de l'esllavissada d'un talús i aquest de Parets a la Garriga, on ja hi ha fetes les obres de seguretat i accessibilitat i remodelació de les estacions.
2: Notícies en xarxa.
1: Atenció a aquesta innovació, perquè s'acaba de crear una aplicació que permet mesurar amb intel·ligència artificial el calibre de les pomes directament al camp. S'anomena Fruit Measure Application i l'han creat la Universitat de Lleida i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA. Es tracta d'una eina gratuïta i que funciona amb un suport imprès en 3D que funciona acoblat al telèfon. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
21: La tecnologia permet obtenir i ordenar les dades sobre el terreny, fet que pot facilitar decisions sobre la clarida, la collita i la comercialització de la fruita, i estalviar temps i recursos respecte de la presa. En aquest sentit, el professor de la UdL i responsable del projecte, Eduard Gregorio, ha explicat per què és important conèixer el calibre dels fruits.
22: Conèixer el calibre dels fruits és molt important per als fruticultors. Per exemple, s'utilitza per optimitzar els inputs, els fertilitzants que s'han d'aplicar, la quantitat d'aigua, també per fer prediccions de la collita, també per determinar el moment òptim de fer la clarida, en general per planificar la recollida. Acció també, o sigui, hi ha moltíssimes aplicacions i de fet els agricultors avui en dia doncs ja estan fent mesures amb mètodes manuals habitualment.
21: A més, Gregorio ha subratllat que el principal avantatge que presenta l'aplicatiu és l'estalvi de temps per als agricultors, ja que és una nova forma d'ordenar la informació digitalment.
1: Passem avui també pel Ripollès, on tanquen un estiu marcat per les restriccions d'accés al Parc Natural de les Capçaleres del Ter, en concret en punts com Daió o Fontalba, tot plegat, a causa de l'increment de visitants. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
23: Des de la pandèmia, el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser ha detectat un increment dels visitants, sobretot en els mesos d'estiu i de bon temps. Els tècnics asseguren que la majoria actuen correctament, tot i que també hi ha casos a l'altra cara de la moneda. Els excursionistes que no tenen sensibilitat amb l'entorn, la fauna i la flora. El problema més freqüent, els gossos deslligats. Escoltem a Xavier Griver, tècnic d'ús públic i educació ambiental del Parc Natural.
24: Recordem que estem en un parc natural amb molta presència de ramaderia i la presència de gossos deslligats sovint és incompatible amb la ramaderia. Llavors tenim molts informadors a tot el Parc Natural, 6 zones d'informació itinerants i 4 centres d'informació per mirar de fer aquesta tasca sensibilitzadora envers a les bones pràctiques del visitant.
23: Després de la temporada estival, la muntanya es prepara per un altre període de molta afluència, la temporada boletaire. Perquè els efectes de la petjada humana siguin menors, des del Parc Natural contemplen reforçar la tasca informadora.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La policia local de Lloret de Mar arresta un home de 61 anys per fer tocaments a una menor de 14 a l'estació d'autobusos.
4: Els fets van passar diumenge al vespre, quan l'agressor es va acostar a la noia, li va demanar el nom i se'l va anotar en una llibreta. La menor es va seure en un banc més allunyat, però l'home la va seguir i li va tocar els braços, les cames i també va intentar fer-ho a la zona genital. El conductor d'un dels busos que es va donar de la situació va avisar la policia local, que el van detenir l'home al mateix lloc dels fets.
1: Els bombers de Barcelona treballen en un incendi incendi que crema la muntanya de Montjuïc.
4: El foc s'ha produït a la carretera de Miramar, a la falda de la muntanya que hi ha just a sota del castell de Montjuïc i a tocar dels jardins de mossèn Costa Llobera. Es tracta d'una zona de matolls i vegetació. 5 dotacions treballen per sufocar el foc.
1: El Banc de Sang fa una crida a la donació després d'una baixada de gairebé el 20% durant l'estiu.
4: Enguany el Banc de Sang també té una menor donació al setembre perquè la previsió de tempestes per ahir va fer suspendre les campanyes previstes als territoris en alerta, així com també pel pont de la Diada. Tot i això, demà al matí atenció es podrà donar a l'Hospital Clínic, al de Sant Pau i a la Mutua de Terrassa.
1: És moment per a la cultura. La capital de l'Urgell inaugura aquest vespre la 46a edició de Fira Tàrrega. I ho fa amb l'espectacle Incontinuo de la companyia catalana Kamchatka. Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure. I el podreu veure també dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
4: El certamen oferirà un total de 57 espectacles, el 60% dels quals són gratuïts.
1: Tàrrega Televisió, Miquel Àngel Daviú.
0: El lema d'aquesta edició és Celebrem, un concepte que vincula la festa amb el fet de compartir en un espai amb desconeguts que viuen experiències semblants, entendre altres maneres de veure el món i admirar i respectar les capacitats i els talents dels altres. Ho explica Anna Giribet, directora artística del certamen.
3: Mundialment parlant, estem en un context social complicat i nosaltres volíem fer una mica de contrapès i reivindicar l'esperit de la fira, l'esperit que va néixer la fira amb l'esperit de festa reivindicativa, també alegre, celebrar, i hem trobat que aquest any més que mai tocava sortir als carrers, disfrutar-los, reivindicar la trobada, reclamar aquest espai públic de tothom i per a tothom, on cada presència, cada cosa i cada veu ja hauria de tenir cabuda.
0: Al llarg dels 3 dies de fira s'estrenaran 20 de les 57 peces programades, 4 de les quals faran el seu debut a l'Estat espanyol. El mercat de les arts escèniques preveu acollir fins a 1.300 professionals del sector.
1: Encara en cultura, una gran producció dedicada als grans mestres del barroc arribarà el 18 d'octubre a Vilafranca del Penedès. Serà en el marc del programa Cultura amb Ànima, que té finalitats socials, i ho farà més de la mà de la Fundació PINAE. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
6: El proper diumenge 18 d'octubre a les 7 de la tarda, l'Auditori Maria Rosa Juncosa de Vilafranca del Penedès acollirà el concert Art i Glòria, Purcell, Luli i Vivaldi. Aquesta producció solidària de gran format, que arribarà també a Vilanova i la Geltrú el dia 25, comptarà amb la direcció de Julià CC, la participació de diversos artistes, l'Orquestra Barroca Catalana i el Cor Vilafranquí Chamusia, que enguany fa el seu 25è aniversari. La presidenta de l'entitat, Anna Faset, afronta el concert amb il·lusió.
7: Hi ha persones que creiem que el barroc només és Vivaldi, no? Italià, i de cop Purcell no? És de Gran Bretanya, i de cop i volta és festivitat, no? Més purpurina, i de cop i volta tot és barroc.
6: El benefici dels concerts es destinarà a projectes de la Fundació Mas Alborná i a Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, en tots dos casos referents a la crisi de l'habitatge. Les entrades es poden comprar a la plataforma Top Ticket a un preu de 20 euros.
1: I és moment per a la informació esportiva. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. La waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell.
8: Bon dia, Marta. La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
25: Y nada. Perdón. Tuve que ir asimilando la situación. Pero bueno, yo no quise creerme que... Y la verdad, pensé que en algún momento ellos recapacitarían la situación y me dirían que no, que se estaban equivocando y que me querían en el equipo.
8: I avui en la presentació oficial com a nova jugadora del Club Natació Sant Andreu ha afirmat que denunciarà el seu antic club.
26: Crec que és bastant evident, no sé si ho vaig fer públic, també hi vaig parlar dilluns a l'entrevista, estic amb el meu equip jurídic i bueno, s'està tramitant, tot això ho estan portant elles i en breu hi haurà, sí, encara no s'ha rebut, però sí.
8: Públicament, el Club Natació Sabadell no ha respost ni tampoc ha donat la seva versió del cas on, per motius esportius, ha decidit no renovar el contracte d'una de les millors jugadores de la història del waterpolo femení. En futbol, el Barça va golejar ahir al Nou Camp Nou al Feyenoord holandès per 5-1 en el primer partit de la fase Lliga de la Lliga de Campions. Doblet de Rafinha, un golaç de falta, de Lamine Yamal, que a més per primera vegada va lluir el braçalet de capità en un match on Adeyemi va veure porteria, i cal destacar el primer gol del nou fitxatge Gabriel Jesús amb el club blaugrana. Escoltem el futbolista, el defensa Joao Cancelo.
2: La xarxa de comunicació local.
5: Queremos empezar bien porque sabemos que cuanto más puntos hicimos, más vamos adelante. Y bueno, era importante ganar, ganamos, hicimos un gran partido de todo, la defensa, el mediocampo y el ataque, y merecimos la victoria. Bueno, siempre es especial jugar en el Camp Nou por el Barça, en esta competición más aún, porque tengo la ilusión de ganarla con el Barça, y bueno, vamos a hacer de todo para hacerlo. Obviamente que queda mucho paso a paso, y bueno, estamos en un buen camino.
8: A la Copa del Rei de Futbol, a la fase prèvia, el Prat ha quedat emparellat amb el Sant Rafel d'Eivissa. En bàsquet, en marxa la Lliga Catalana ACB. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
9: Tot i un inici dubitatiu on els andorrans van agafar una renda d'11 punts al primer quart, els manresans van reaccionar a la represa, retallant la diferència fins a anar-se'n al descans amb 3 punts d'avantatge. La igualtat va regnar fins als 10 darrers minuts, quan l'efectivitat de Benítez, màxim anotador de l'equip amb 14 punts, i el control del ritme de joc per part dels manresans van permetre assegurar el triomf als moments finals. Diego Campo és l'entrenador del Quinzenas Manresa i explicava que alguns jugadors van començar el partit més alterats del compte, a la vegada que ja pujava l'exigència pels seus jugadors de cara als següents partits.
10: Bueno, hemos salido al partido quizá con excesiva tensión por el escenario y porque bueno, hay muchos jugadores que os tengo que explicar muy bien y detalladamente que jugamos, que es este torneo, porque venimos aquí, y bueno, contento de la progresión del equipo dentro del partido, pero ya tenemos que dejar de decir, es la última vez que lo digo, de que hay 10 jugadores nuevos, es una excusa, ya no son nuevos, ya han jugado aquí, se han bautizado.
9: El conjunt del Bages no tindrà gaire temps de descans, ja que aquest mateix divendres disputarà la seva segona jornada de la Lliga Catalana a Tarragona contra el Barça a partir de les 9 del vespre.
8: I destaquem que l'Hilerna Lleida va guanyar el Joventut 89-84.
1: Gràcies, Joan. Arribem ja gairebé a les 3 de la tarda. Ho deixem aquí. Fins demà a les 2.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès un quart de punt i el situa al 2,5%. L'ENS ha fet bones les previsions i puja els tipus per segona vegada en un any, en pes per l'augment de la continuïtat de la inflació a la zona euro a causa del conflicte a l'Iran. Caldrà veure si en properes reunions s'opta per mantenir els tipus o es manté aquesta tendència a l'alça. A la vigília de la Diada, el govern apel·la a la unitat d'aquesta Diada Nacional de Catalunya, que enguany commemora 50 anys de la primera manifestació en democràcia. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment aquesta tarda la confluència de l'extrema dreta i l'esquerra independentista al fossar de les Moreres. I jutges i fiscals titllen de greus les acusacions de Laufer i reclamen al món polític respectar la seva independència. Ho han fet durant la cerimònia d'obertura de l'any judicial celebrada al Tribunal Suprem i presidida com cada setembre pel

0: Pere Mato és la fiscal general de l'Estat.
1: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar. Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
0: I pendents de les carreteres, el Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona en aquest pont de la Diada. L'operació sortida ha començat a les 12 i s'acabarà demà a les 3 de la tarda. Els Mossos faran més de 1.000 control tant a les vies de més mobilitat com a les carreteres secundàries. I els bombers de Barcelona treballen en un incendi que crema la muntanya de Montjuïc. El foc s'ha produït a la carretera de Miramar, a la falda de la muntanya, que hi ha just sota el castell de Montjuïc, a tocar dels jardins de Mossèn Costa i Llobera. Es tracta d'una zona de matolls i de vegetació. De moment hi ha 5 dotacions que hi treballen per poder sufocar aquest incendi. Estarem atents a veure com evoluciona.
2: Notícies en xarxa. And now for my next number, I'd like to return to the...

Amb aquesta marxa encetem aquesta nova edició de Hot Dance 80. És Jeff Wayne amb la seva Day of the War. És la guerra dels mons. Una manera de començar un programa avui amb molta marxa a la vostra sintonia. Això és Hot Dance 80.

Així de potents hem començat l'edició d'avui amb la Guerra dels Mons, amb Jeff Wayne, un tema que dura 9 minuts i 7 segons, però que seria menjar-se molta part del programa. Així doncs, anirem a escoltar molta més música en aquesta edició de Hot Dance 80. El segon que trepitja la pista central de Hot Dance 80 són els Wang Chung. I això és Dance Hall Days, una versió que arriba des d'un seu recopilatori anomenat Best Of.

Wang Chung és el grup musical format el 1980. El nom de Wang Chung significa campana groga i està extret de l'idioma mandarí. I des d'Anglaterra ens anem cap a Florida. Des de Miami ens arriben els Casey and the Sunshine Band amb un tema editat el 1983. Això és Give It Up.

La millor forma de viatjar pel món és escoltant Hot Dance 80. I hem estat a Estats Units, hem anat a Anglaterra, hem passat després per Miami, també als Estats Units, i ara ens anem a Jamaica i canviem radicalment d'estil. Oh!

Ran Rio ens portava aquesta versió del Third World, No Doubt Found Love. I ara seguim amb més canya, més ritme, de la mà de Streakers, que els estem trepitjant perquè la música és pel cos. Body Music. Body Music.

0: La música de qualitat en aquesta ocasió de la mà de Stanley Clarke i George Duke. Això és Louie Louie. I nosaltres seguim escoltant més música Hot Dance 80. En aquesta ocasió ens arribarà Hot Dance 80 a Curtis Blow.
1: Clap your hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

I a nosaltres ens agrada fer el Hot Version, i aquest n'és un altre. És la música de Midnight Star, Midas Touch, però en aquesta ocasió ens arriba un remix de la mà de DJ Bronco.

Avui crec que aquesta sessió de Hot Dance 80 està sortint bé. La música potent de Midnight Star amb el remix de DJ Bronco de Midas Touch a Hot Dance 80. Això és Mr. Bohannon, Let's Start to Dance. Ens posem en marxa amb el dance.

Sap greu tallar les cançons, però és que aquests singles duran 6-7 minuts i més de 3 minuts per la ràdio. Això, doncs, es fa molt llarg i pesat. Si voleu escoltar les cançons senceres, només teniu d'entrar a Spotify. Entreu, busqueu el cercador Josep Maria Jurado i allà trobareu totes les llistes que estem utilitzant a Hot Dance 80. La música que sona per antena i molta que no sona per antena, perquè lògicament quan es fa una selecció per un programa se n'escullen unes 20 cançons i se n'escolten 13 o 14, com aquesta de Nick Strickerman, A Walk in the Park.

Vivian Cuban on the beat. I és que la música que ens va portar aquesta formació va triomfar arreu del món, però aquest va ser el seu single número 1. Això és Brooklyn Bronze and Queens Band.

Ara sí, tot un clàssic de la música dance. La música dels Brooklyn Browns and Queens Band, BB&Q Band, On the Beach. I ara des de Strawberry Letter 23 ens arriben els germans Johnson amb aquesta Storm. Recorda, això és el teu programa dance, Hot Dance 80. Ens passeu al Twitter, al Facebook i al correu electrònic és hotdance80@gmail.com.

I seguim amb més música. En aquesta ocasió seran els Change amb Hold Tight. I és que la música de color, no sé per què, però porta molt ritme a la sang. En aquesta ocasió, com hem dit, escoltem a Change, Hold Tight, des del seu treball Miracles.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, obre la porta a aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, tan bon punt el Tribunal Constitucional sentenciï sobre el primer recurs. El magistrat analitzarà, diu, la sentència i preveu aplicar als tres processats la doctrina que estableixi el Constitucional. El primer previst és el de Jordi Turull, ho farà, segons fonts jurídiques, tan bon punt es publiqui al BOE la sentència que fons del Constitucional situa a l'entorn del 26 d'octubre. D'aquesta manera, si la majoria progressista del Tribunal accepta el recurs de Turull, com es preveu, i estableix una doctrina extensible, els altres processats Llarena aplicarà sense necessitat d'esperar que resolgui individualment tots els recursos. I el govern apel·la a la unitat en la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, que enguany, recordem-ho, commemora els 50 anys de la primera manifestació en democràcia de la Diada. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment la confluència de l'extrema dreta i l'esquerra independentista aquesta tarda al Fossar de les Moreres. Des de l'Assemblea Nacional de Catalunya, el seu president Josep Vila explica com encaren aquesta Diada.
2: N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellançat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió.
1: I el govern espanyol ha activat un

0: acompanyat de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. L'escoltem.
1: 27-28, algunes millores, i a partir de 2030-2040 els objectius, com els havíem indicat, de millora i d'excel·lència en el sistema ferroviari.
0: I els bombers han pogut estabilitzar l'incendi que aquest migdia s'ha declarat a la muntanya de Montjuïc de Barcelona. Segons afirmen, el foc s'ha originat a la carretera de Miramar, prop del Far i la Ronda Litoral, i ha pujat per una zona molt escarpada cap al castell. Amb l'ajuda de mitjans aeris s'ha pogut aturar l'avent ràpid i s'ha protegit el castell. En total afecta a una superfície d'una hectàrea.
2: Notícies en xarxa.

0: Aquest matí venia cap a la xarxa amb l'H8 pensant que el temps passa volant. Ahir plovia bots i barrals i vaig haver de deixar la bici aquí. Quin gran tòpic, però quina gran veritat, això del temps. Com qui no vol la cosa, ja hem superat la primera setmana del Rambla 54 i hem descobert moltes coses. Que l'Ivan té un gran potencial com a comentarista, que el Sergi López vol fer una pel·lícula des de la cadira del director, que al Ferràs hi ha un cep que té 137 anys, que un caparrot de Sant Cugat fa uns entrepans de llagrimeta i que a Catalunya hi ha més de 700 tipus d'abelles. I atenció, perquè no totes dormen. També que la IA, que ens segueix cada dia i ens envia a la xarxa.cat perquè ens puguis escoltar quan vulguis i on vulguis, li agrada l'Arnau Vidal i li fa cas. O sigui, que Arnau, digue-li tu, si us plau.
1: Aix, benvolguda IA, aquí comença el programa d'avui.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Els meus pensaments existencialistes de caire temporal sempre sonen així. Trobo que Verdi la va clavar, que la Traviata converteix en una melodia preciosa la necessitat de fer allò que ens agrada i gaudir de cada moment davant el pas del temps. Però tots són gustos, eh? Avui, l'Ona Fàbrega, del 9FM, ens presenta una botiguera de Taradell que amb 60 anys s'ha presentat ella al món com una gran escriptora. Ona, benvinguda al Rambla 54.
3: Bona tarda, Anna, què tal?
0: Doncs prou bé, aquí començant la darrera jornada. Ona, abans no ens presentis aquesta convidada, com que avui t'estrenes el programa, ens pots parlar una mica de qui sou al 9FM i qui ets tu?
3: Doncs mira, Anna, avui parlarem de passions, per tant et faré un petit abans, és que una de les meves passions és la música, però també ho és comunicar. Per tant, sóc periodista i tinc 24 anys i treballo al grup El 9-9. En aquest cas, el 9FM Pro va néixer fa 16 anys i des de llavors ha anat evolucionant cap a una programació variada amb continguts i programes propis, podcast d'actualitat o també de caire més lúdic, tot un equip de diverses generacions que també, com és en aquest cas, participem en programes de la xarxa com ho és el Rambla 54.
0: Doncs benvolgut oient, benvolguda oient, ja saps quina és la veu del Rambla a Vic. Ona, i tu, com deies, estàs amb una dona de lletres al costat avui, no?
3: Exacte, Anna. Mira, ella és la Laura Otonell, és de Taradell i, com us avançàvem fa pocs minuts, és propietària d'una botiga d'esports del municipi. Però fa pocs mesos la vida li va fer un canvi de guió. Al maig va publicar la seva segona novel·la, La llibreria de les hores mortes, i, per sorpresa de ningú, si heu tingut l'oportunitat de llegir-la, ha estat tot un èxit de vendes.
0: Doncs, Laura, benvinguda al Rambla 54 i gràcies per ser aquí avui amb nosaltres.
4: Moltes gràcies per haver-me convidat. Bona tarda.
0: Bona tarda. Per posar en context els nostres oients, Laura, l'Ona m'ha explicat que ara fa més de 40 anys que treballes a la botiga d'esports i aquest any has publicat aquest llibre, La llibreria de les hores mortes, que ja és tot un exitàs. Però tu ja fa temps que escrius, no? No és pas el teu primer llibre, dèiem.
4: No. Efectivament, al principi vaig escriure, bueno, de fet en tinc una d'escrita autopublicada.

0: que és un polsim de sal, i aquesta, la llibreria Les Hores Mortes, és la segona.
1: Clar, la primera novel·la, com dèiem, un polsim de sal, la vas autopublicar, i ara t'edita Columna. Clar, com ha anat això? Com comences a endinsar-te en el món de l'escriptura?
0: Bé, escriure, hi ha molta gent que escrivim que primer comences escrivint a casa, fent coses que, bueno, penses que no importen a ningú, només a tu. I després va ser qüestió d'escriure la novel·la, vaig guanyar, doncs, 3 premis literaris de narrativa, i llavors, doncs, al fer la novel·la i veure que la gent els hi agradava, vaig decidir formar-me. I llavors va ser quan vaig anar durant 3 anys a l'Ateneu Barcelonès, de fet ho vaig fer online, i dels 2 anys de novel·la em va sortir la llibreria de Les Hores Mortes.
2: Laura, i aquests inicis que ens deies, aquests al principi, doncs escrius a casa, penses que no li importes a ningú, això et ve de jove o et va agafar de gran?
0: Bé, l'afició d'escriure, fas petites coses, tonteries, que dic jo. Escriure per escriure, i ja fa, doncs, no sé, potser uns 20 anys o així, que feia, ja et dic, coses sense importància, perquè em venia de gust fer-ho. Però va ser, és a dir, la vida a vegades et porta, per exemple, quan estàs casat i tens fills, doncs tot aquell temps, ni tens temps de llegir, ni tens temps d'escriure, ni de fer res. I fins que els fills no van ser grans, no vaig tenir l'oportunitat d'endinsar-me més en el món de l'escriptura. O sigui que això ve de llum, però ve de prop.
2: I t'esperaves aquest èxit que ha tingut la llibreria de Les Hores Mortes?
0: Ni ho somiava. O sigui, és que impensable. Mai. És que és impossible, perquè hi havia tota una sèrie de condicions que jo sempre deia que eren un hàndicap, que era tenir l'edat que tenia, que aleshores eren 62 anys, que no tenia carrera universitària o literària amb un currículum fantàstic, i a més que fa 46 anys que treballa en una botiga d'esports, llavors era el més atípic que hi ha, i això em pensava que era un gran problema, però resulta que no ho és tant de problema. Tot depèn del que fas.
1: I Laura, parlem una miqueta sobre l'argument. Tenim una protagonista que és l'Edna, i et volia preguntar, perquè clar, tu, com comentàvem, treballes a una botiga d'esports, i en aquest cas l'Edna treballa a una llibreria. Això té alguna relació? Et vas inspirar en tu mateixa? Com va ser?
0: No, la veritat és que a vegades m'ho han demanat i no. Potser entenc el fet del negoci, és a dir, el que costa aixecar la persiana cada dia, això sí que ho entenia, però no, tot va venir com rodat, la història, i per tant no va ser el punt de partida pensar en una llibreria perquè jo tenia una botiga. No, va ser l'argument, la història que volia explicar, que va venir per si sola. I va aparèixer, doncs, la llibreria. Tot i que t'haig de dir que sí que és veritat que, i sempre ho explico, el detonant de tot va ser en l'escola, quan ens van dir que busquéssim un tema o el que volguéssim escriure, doncs jo tenia una fotografia d'una taverna tancada a l'escala, perquè em va agradar el rètol que posava la taverna de Les Hores Mortes. I aleshores vaig pensar, guarda-te-la, perquè això és molt guai per fer alguna cosa.
2: Laura,
0: i així va ser.
2: Laura, i com se surt de Taradell, es passa per l'escala per aquest rètol i vas a petar al Raval? Per què l'ambientació al barri del Raval de Barcelona?
0: A veure, l'argument també m'ho demanava, la història m'ho demanava. La Edna també em sembla, bueno, l'Edna poder no, però tot m'ho demanava, és a dir, havia de buscar un indret on la diferència de la vida que duia amb la que acabaria duent havia de ser abismal. I això t'ho dona Barcelona, perquè hi ha una part, la part alta, més rica, en fi, rica, una zona benestant, i en canvi tenim el Raval, per exemple, doncs malauradament una zona molt castigada, molt molt humil, i jo necessitava aquest contrast. Per tant, per mi Barcelona, el Raval, eren indispensables per la història, i a part de per trobar tot un món d'uns personatges que eren els personatges que necessitava, i allò era fantàstic, era l'escenari perfecte.
2: Però haguessis pogut no ubicar-ho enlloc? No sé si m'explico, haguessis pogut inventar-te una ciutat i un barri i un...
0: Sí.
2: I no obstant això, vas baixar a Barcelona.
0: Sí, perquè és que poder... És una de les coses que m'agrada. A vegades, ja quan m'ho pulsim de sal, em va passar el mateix, que me'n vaig anar a Súria i a Barcelona, i vaig buscar els llocs, tenir-los, a mirar-los, veure'ls, flairar, en el cas del Raval, tot allò que s'ha de flairar allà. Tot allò servia com a inspiració. Si tu inventes, és evident que m'ho podia inventar. Però, ostres, és que tenint-ho aquí a prop, qui ho deixaria perdre?
2: Doncs no, és ben veritat.
1: I, Laura, ja estem a punt d'acabar, però et vull fer una pregunta, i és que vas guanyar un premi. Això t'està venint de nou? Tens ganes de continuar? Et fa il·lusió tot això que t'espera a partir d'ara?
0: Tot em fa il·lusió. I el premi, com que és una cosa que jo... O sigui, una cosa és que t'hi presentis, però aquí em vaig veure amb els 15 nominats que hi havien, que ja vaig quedar jo així com... Després, quan vaig entrar en els cinc finalistes, vaig pensar, això és gros, però clar, guanyar-lo quan hi ha altres obres també importants i que potser porten més recorregut, doncs és que no m'ho pensava gens ni mica que seria jo l'escollida. I ara encara me n'haig de fer una mica el càrrec, la veritat.
2: Laura, com deia l'Ona, ens anem acomiadant, però abans volíem demanar-te si podríem, també aquesta vinculació amb el Raval ens ajuda, nomenar-te Ramblera del nostre programa. No et preocupis, que no demanem calés, ni demanem compromisos periòdics, ni res de tot això. La cosa és que si ho acceptes, de tant en tant ens puguis enviar a nosaltres o a l'Ona, que és la nostra interlocutora osona, doncs alguna nota de veu explicant-nos alguna cosa curiosa que hagis vist o viscut, o fins i tot escrit, o que t'agradi, o simplement com et va la vida, i nosaltres ho compartirem amb tots aquests que passegem pel Rambla 54. T'hi animes?
0: Sí, mira.
2: Doncs
0: si ha posats a fer jo, a totes.
2: Doncs escolta, serà un honor que sàpigues que ets la nostra, 1, 2, 3, és la quarta, oi, Arnau? Sí, la nostra quarta Ramblera nomenada.
0: Moltes gràcies pel títol, eh?
2: Gràcies, Laura, Ona, moltes gràcies a totes dues per ser amb nosaltres al Rambla. Una abraçada i parlem i ens escoltem molt aviat.
0: Fins aviat.
1: Gràcies, Anna.
2: Ivan.
3: Digues.
2: Escolta'm, no desconnectis els estudis del nou, eh? Que ens quedem amb ells una estona més, d'acord?
3: Sí. No siguis patidora, que ja veig l'escaleta. Ara tira un indicatiu i ja pots donar pas a l'Isaac.

0: Benvingut al Rambla 54.
1: Moltes gràcies, Anna Morgades. Bona tarda.
0: Tens a les teves companyes aquí al costat, a l'estudi, a l'Ona i a la Laura, que l'acabem d'anomenar Ramblera. Quin honor poder comptar amb la Laura en aquesta... en aquest grup d'escollits que tenim, no? Aquests Ramblers. L'Isaac, com dèiem, com l'Ona, doncs és un periodista del Nou, un dels veterans. L'hem convidat perquè és el responsable d'un docupodcast que s'acaba d'estrenar, està acabat de sortir de l'ordinador, com aquell qui diu. El títol, La unitat que va fer trontollar el franquisme, Assemblea de Catalunya 1971-1978. Aquest podcast, de capítol únic, és una coproducció de La Xarxa i Ràdio 4 que recupera la història de l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona. Ja el teniu escoltable a la plataforma de La Xarxa, a La Xarxa Més, i Isaac, d'aquest podcast avui no ens en parlaràs tu sol, oi? Qui t'acompanya?
1: Doncs ens acompanya també en Jordi Mulet. Si a mi m'has presentat com a periodista veterà, en Jordi redobla l'aposta per entendre'ns, i ha estat qui ha dirigit tot el projecte. I dic projecte perquè aquest projecte no només inclou el podcast, sinó que tenia una primera part que era un reportatge audiovisual del Nou TV que ja es va estrenar el mes de novembre, i de tot el projecte ara se n'ha fet una versió podcast. No és allò d'agafar el documental i passar-lo per la ràdio, sinó que hi hem afegit altres elements com escenes dramatitzades o converses de context entre el director del projecte, en Jordi Mulet, i l'assessor històric, que era en Joaquim Albareda.
0: Doncs Jordi Mulet, veterà, benvingut al Rambla 54.
2: Bona tarda.
0: Ara mateix suposo que l'oient de Vilafant o del Prat del Llobregat s'està preguntant per què la història de l'Assemblea, concretament a Osona, que què va tenir d'especial l'Assemblea en aquesta comarca?
2: Home, la veritat és que l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona va tenir una importància rellevant, sobretot perquè hi havia diverses entitats que estaven lluitant contra el franquisme, que s'havien posat d'acord ja per fer diverses activitats abans de l'Assemblea de Catalunya, i que quan es va constituir l'Assemblea doncs s'hi van apuntar. El 1973, és a dir, quan feia 2 anys, era el 2è aniversari de l'Assemblea de Catalunya, es va intentar fer una manifestació unitària a Vic. Dic que es va intentar fer perquè en realitat la policia i la Guàrdia Civil ho van impedir, és a dir, Vic i la comarca d'Osona van quedar preses per les forces de seguretat en aquells moments franquistes, per la policia armada, els grisos famosos, i la Guàrdia Civil, que van impedir que es fes aquesta concentració a Vic. Per tant, diguem-ne que la importància d'Osona en aquell moment en la lluita antifranquista era important, era rellevant.
0: I tu has dit, hi va haver una unitat de causes, una unitat de moviments. De quina mena de moviments estem parlant? No només parlem de l'espectre més, entre moltes cometes, nacionalista català, no?
2: No, de fet, qui va impulsar, qui va ser el pal de paller per entendre'ns de l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona va ser el PSUC. El PSUC i en Quim Capdevila, que era un militant històric del PSUC, doncs van ser una mica els que van vertebrar el moviment a Osona. Però també va participar el PSAN i van participar gent relacionada amb els moviments socialistes, perquè recordem que en aquell moment el PSC com a tal no existia, és a dir, hi havia diversos partits socialistes, no? Després es va fer la unificació dels socialistes, però això va ser més endavant. Però bé, en aquell moviment hi van participar diverses entitats. Per exemple, a Vic es va fer la coordinadora d'entitats, o entitats coordinades, que se'n deia concretament en aquell moment, en què hi participaven, per exemple, el Cine Club, la Jove Cambra, Òmnium Cultural, etc. És a dir, entitats ben diverses. I a Manlleu, per exemple, doncs hi va haver un moviment sindical molt important. Manlleu és una ciutat industrial, i ho era molt més en aquell moment, i es van posar d'acord tots els sindicats, que eren clandestins en aquells moments, recordem-ho, eren clandestins, eren il·legals, per fer la coordinadora de sindicats.
0: Es podria, potser és molt agosarada aquesta pregunta, però es podria fer un paral·lelisme amb el procés, tant pel que fa a l'engegada, l'eufòria, la unió, l'intent d'unitat i una mica el resultat?
2: Mira, un dels promotors o dels impulsors d'aquella primera assemblea, en Lluís Solasala, que era el PSAN en aquell moment, quan vam fer el reportatge, parlava sempre de la primera assemblea de Catalunya, no la segona. La segona era l'assemblea de Catalunya actual, la que coneixem, no? Uh-huh. Parlava de la primera assemblea. Hi ha paral·lelismes. El que passa és que en aquell moment, la veritat és que tots els demòcrates van posar d'acord en quatre punts: llibertat, amnistia, estatut d'autonomia i un quart punt que gairebé la gent ni recorda, que era solidaritat amb la resta de pobles de la península ibèrica. Aquest era el quart punt que va quedar despenjat i ja pràcticament ningú s'ha recordat.
0: Però els tres primers... No hi cabia l'eslògan aquest, era massa llarg, no? Suposo.
2: Aquest no servia per titular. Però sí, la veritat és que es van posar d'acord. Hi havia gent de la dreta democràtica i gent de l'esquerra, sinó de l'extrema esquerra democràtica també, que estaven tots d'acord i es van posar d'acord a defensar els interessos d'una societat que vivia... Recordem que això, hem dit que començava el 72, el 75 mor Franco. Hi ha molta gent que diu, home, el 75 es va acabar el franquisme. Mentida, el 75 no es va acabar el franquisme, perquè l'any 76, el mes de febrer, l'1 i 8 de febrer, es van fer dues concentracions a Barcelona, organitzades per l'Assemblea de Catalunya, que van ser durament reprimides pels grisos. Hi ha imatges d'això.
0: Uh-huh. I com es va acabar tot plegat?
2: Home, es va acabar que quan va arribar... Aquí va haver un gran debat, perquè el 1976 el règim va intentar fer allò del referèndum per la reforma política. És a dir, van fer un referèndum demanant a veure si la gent estaria d'acord amb una reforma. Hi havia una gran lluita entre la gent antifranquista, que molts volien la ruptura, no la reforma. Però finalment es va aprovar la reforma, van endavant... I aquí a l'Assemblea de Catalunya la veritat és que la gent optava per la ruptura majoritàriament, però des de Madrid el PC de Santiago Carrillo van arribar a un gran acord per la reforma i van donar instruccions a la gent comunista de Catalunya, que eren els que estaven a l'entorn del PSUC, que eren majoritaris en aquell moment, de dir, hem d'anar per la reforma perquè la ruptura és inviable en aquests moments. I això és el que es va acabar imposant. I no només això, sinó que el PSUC, que va ser el gran impulsor de l'Assemblea de Catalunya a tot el país, va haver un moment que va dir, home, l'Assemblea ha estat molt bé, però ara s'ha de donar pas als polítics, als que tenen representació parlamentària. Per tant, ha arribat l'hora dels polítics, és el moment en què els polítics facin política i que les entitats que s'han mogut en l'antifranquisme doncs deixin pas a la gent que s'ha presentat a les eleccions.
0: Isaac, i tot això, disculpa, sóc coneixedora, que has estat moltíssimes hores davant d'un ordinador editant coses, però tot això com ho expliques en només una hora?
1: Aquesta és bona la pregunta, perquè de fet el primer compactat em sembla que durava 90 minuts. No, la idea és aquesta. Partíem de la matèria prima, que és la compartida amb el reportatge de televisió, que eren les entrevistes, entrevistes a una quarantena de testimonis que van ser protagonistes principals d'aquest moviment, de l'Assemblea de Catalunya. I llavors li havíem de donar una forma de podcast, no? Una forma audible, radiofònica. I aquí va ser quan vam pensar en aquests altres dos elements, no? Un, el context, que ens li posaven en Jordi i en Joaquim Albareda, doncs que van introduint les diferents fases de l'assemblea amb una conversa dinàmica, diguéssim, i divulgativa, que ens permet situar-nos, i llavors escenes dramatitzades de coses que ens havien explicat els mateixos protagonistes, de situacions que ells havien viscut. Doncs n'hem fet algunes escenes, em sembla que en total n'hi ha 7 o 8 que ens permeten anar explicant l'evolució de tot plegat, i amb tot plegat i amb aquests tres elements, els testimonis, les escenes i el context, intentem fer un fil conductor que durant 55 minuts explica doncs el naixement, l'evolució, la història del que va ser aquest moviment, l'Assemblea de Catalunya.
0: Us ho heu plantejat una mica com un homenatge d'aquesta primera assemblea a la comarca d'Osona? No sé si consideràveu que no la tenim prou present o que no reconeixem prou el que van fer aquella gent.
1: Un homenatge, i és això, i recuperar la memòria històrica, perquè, clar, jo vaig néixer l'any 77, que li faltava tenir un any de vida més, pràcticament, l'assemblea, I és una cosa que em sonava molt llunyana, no? Havia sentit parlar de l'Assemblea de Catalunya, sobretot quan em parlaven de figures que hi ha vingut aquí a la comarca d'Osona. Algunes les hem arribat a conèixer, com recordo per exemple Sergi Montserrallonga, que quan jo començava a conèixer la figura de Sergi Montserrallonga, doncs tothom em parlava del paper que havia tingut a l'Assemblea de Catalunya, i era una cosa que en aquell moment em semblava llunyana, i elements com aquest, a les generacions que han vingut al darrere, i les de darrere nostre encara més, doncs encara ha estat més divulgatiu. En Jordi em sembla que té l'anècdota de que quan feien el rodatge hi havia persones al rodatge, producció, a darrere les càmeres, de generacions encara bastant més joves que jo, i que quan els havien dit que anirien a fer un reportatge sobre l'Assemblea es pensava que anaven a fer un reportatge de l'ANC, i res més lluny de la realitat.
0: És així, Jordi?
2: Sí, va ser així. Jo l'any 72 ja havia nascut, eh? Per tant, que jo ho vaig viure, no? I no, i la veritat és que l'equip que portava jo per fer el rodatge em vaig adonar que es pensaven que anàvem a fer un reportatge sobre l'Assemblea de Catalunya actual, i quan vam veure que desenvolupàvem, traiem les pols a coses que fa 50 anys van passar, doncs van quedar una mica sorpresos i van descobrir-ho. I sí, i una mica el plantejament que vam fer nosaltres va ser de dir, home, hem d'intentar fer un documental sobre això perquè quedi per la història, perquè alguns ja han desaparegut. Jo he citat abans Quim Capdevila, ara en Isaac ha citat en Sergi Montserrallonga, tots dos han mort, tots dos han desaparegut, però és que hi havia algunes persones que podien aparèixer al documental i que no hi han pogut aparèixer perquè, tot i que continuen vives, el seu estat de salut no ho permet. Recordo que una de les persones que surt al documental, que vam tenir la sort de poder-li posar, té problemes cognitius, i el rodatge va ser una mica, va passar una estona rodant, però vam poder aprofitar alguns fragments de l'entrevista molt interessants, tot i que ell està malalt i que per tant hi havia dubtes a veure si ens aguantaria o no ens aguantaria l'entrevista, i sí, hi va haver moments en què va dir coses realment interessants.
0: Doncs molt important aquest exercici, com dèieu, de recuperació de memòria històrica i d'aquestes veus que no hem de deixar perdre. Jordi i Isaac, moltíssimes gràcies per aquesta feina. Ja hem dit que el podcast s'acaba d'estrenar. Jo crec que hem generat curiositat en tots els oients que tinguem. Es pot escoltar entrant a la plataforma de la xarxa, La Xarxa Més. Moltíssimes gràcies per totes aquestes paraules aquí al Rambla 54.
2: A tu. Moltes gràcies a vosaltres.
3: Vale, el primer que has de dir és Roma 54 és, has de pensar que és un programa que així molta gent del poble

0: El nostre entorn determina molt, molt més del que ens pensem, la manera com parlem, i no em refereixo només als accents o a si fem una E més oberta o més tancada. Em vull aturar en expressions o paraules que sorgeixen perquè vivim a la muntanya o, com en el cas de l'escala, arran de mar. Sergi Corral, benvingut al Rambla 54.
1: Molt bona tarda a tothom des de l'Alt Empordà.
0: Escolta, Sergi, em vas dir l'altre dia que tenies unes paraules escalenques, concretament escalenques, que em volies explicar, oi?
1: Sí, sí, sí, mira, i una mica són com a l'estar al sud del Golf de Roses i por ahí, anem sempre un xic a la nostra. Jo sempre dic que som una mica al món al revés. Però primer de tot, et diré una paraula. Quan et trobes algú pel carrer, la paraula de presentació aquí a l'escala, quan et creues amb un amic conegut o saludat, que dèiem pla, has de dir EO.
0: EO.
1: Una salutació molt senzilla, però que és molt identitària d'aquí, de l'escala. Tu et creues per un carrer, EO, què tal, bon dia, bona tarda, com va el to, com ha anat el dia, com ha anat la feina, no sé què. EO és la salutació d'entrada. Tant és així que hi ha algun comerç que fins i tot ha adquirit el nom d'aquesta paraula, per tema màrquetings i tot plegat. Així que ja sabeu que si algú de vosaltres veniu a tastar unes anxoves o por ahí, digueu EO quan us trobeu algú pel carrer i fareu una mica més poble.
0: No sé si amb aquest EO també reivindiqueu a Freddie Mercury.
1: Pot ser, aquella cançó, lo de EO del concert. Pot ser, jo ho he pensat a vegades. I aviam,
0: doncs ens ho apuntem. Sí. Freddie Mercury podria haver estat de l'escala.
1: Podria haver estat de l'escala, el gran titular de la tarda.
0: Exacte, ja tenim un vestit de camuflatge per venir a l'escala i que no es noti tant que venim de fora. EO, Sergi, i la paraula número 2?
1: Doncs mira, deixeu-me portar-me una mica tot plegat al meu terreny meteorològic, al meu terreny meteo, i avui que encara fa una mica de tramuntaneta, l'ha bufat durant tot el dia d'ahir i fins aquest matí, us parlaré dels polvareus. Ojut. Els polvareus és aquell ruixim de l'aigua del mar que s'aixeca per sobre de les onades quan tenim una altra paraula molt clàssica d'aquests temporals de tramuntana, que és grupada encesa de tramuntana, és a dir, quan les ratxes superen els 100 km per hora. És allò que si veniu un dia a l'hivern que fa molta, molta tramuntana, veureu tot el mar de color blanc. Això són els polvareus.
0: Teniu tramuntana, molta, ja ho sabem, surt a les cançons i totes aquestes coses, però també teniu llevant.
1: Exacte, els temporals són aquells que aixequen més mala mar, onades de fins a 9, 10, 11 metres d'alçada. Doncs mira, les grans onades picant sobre les roques d'aquí a l'escala en diem esbotzades.
0: Que bonic, no? Això, esbotzades.
1: És molt maco. I un clàssic de clàssics, si veniu un dia a fer turisme de temporal, són les esbotzades passant per sobre de l'illot del Cargol, que és un illot que hi ha just a davant de la platja de les Barques, a la platja de l'Escala, i quan fa llevant les onades el cobreixen tot pel sobre. És un espectacle de la natura.
0: Doncs heus ací tres paraules noves que els no escalencs no crec que coneguéssim, com a mínim jo no ho feia. Sergi, aquesta és la primera vegada que parlem amb tu, i jo volia demanar-te si ens pots fer una petita presentació de qui, què és Ràdio L'Escala i més enllà d'aquesta passió per la meteo que ja ens has explicat, doncs qui és el Sergi?
1: Doncs mira, Ràdio L'Escala és una emissora que ha fet poc més de 41 anys. Té la mateixa edat d'un servidor de vostès que us està parlant ara mateix. I en quant a mi, mira, les coses de la vida m'han portat fins a treballar en la ràdio, fins a treballar en mitjans de comunicació, però jo us diré una coseta, va, un secret. Una de les meves grans passions és la pesca, anar a pescar.
0: Doncs escolta'm, volem anar a pescar un dia amb tu, des del Rambla 54, ens convidaràs?
1: Ah, ui, tant.
0: Fantàstic, doncs apuntat, Arnau apunta al Sergi, pesca. Sergi, moltíssimes gràcies, una abraçada, parlem aviat.
1: I igualment a vosaltres.
2: I ara a veure, anem a escoltar la ràdio, no?
3: Vinga. Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Molt bé.
4: Quan mirem un vitrall, el primer que veiem són els colors. La llum que travessa el vidre, les formes, els dibuixos, però darrere d'una peça acabada hi ha moltes hores de feina i, sobretot, un procés que comença molt abans que el primer tros de vidre arribi al taller. Per descobrir-lo, hem anat fins a l'espai de treball de Valentí Camps, vitraller per afició. i avui seguirem amb ell, pas per pas, com es fa un vitrall des de zero. I començarem exactament pel principi, amb un dibuix. Abans de tallar cap vidre, primer cal saber què volem fer. En el cas del projecte que ens ensenya Valentí, el vitrall formarà part d'una farola decorada amb elements de la natura, fruits del bosc, fulles, cireres, castanyes... Però aquest dibuix no es pot quedar simplement sobre el paper. Cal convertir-lo en les desenes o centenars de peces que després formaran el vitrall.
5: És un projecte que va amb una farola que és de fruits d'aquí del Montnegre. La majoria són fruits de bosc i això anirà amb un lateral. Aquests dibuixos es tenen de retallar fulla per fulla, si és una castanya, la castanya, si la castanya té tres trossos, tens de retallar els tres trossos.
4: Cada element es divideix en diferents parts. Si una castanya té tres zones de color, seran tres peces. Si una flor té diferents fulles, cadascuna tindrà la seva pròpia peça. És, en realitat, començar a convertir un dibuix en un puzzle. I per poder construir aquest puzzle, Valentí en fa còpies que serviran com a plantilla.
5: Un cop fet el projecte, aquest projecte se'n fan còpies. Una d'aquestes còpies són les que serveixen com a base per anar fent el vitrall a sobre.
4: I ara sí, el paper ja està preparat. Ara toca passar el vidre. Aquesta és probablement una de les parts més reconeixibles del procés. La rolina o el tallavidres permet marcar sobre el vidre exactament per on haurà de passar el tall. No es tracta de tallar a ull. La peça ha de seguir la forma del dibuix que tenim a la plantilla.
5: Amb la rolina és una peça que serveix per retallar, es talla tots els contorns, tot el perímetre de la fulla i de la flor, en aquest cas de la flor.
4: Una línia, un tall i una peça que comença a tenir forma. Però aquesta flor només és una petita part del vitrall. Ara imagineu-vos fer el mateix amb totes les fulles, fruits i formes que apareixen al projecte. I aquí hi ha una de les claus d'aquest ofici, la precisió, perquè després totes aquestes peces han d'encaixar. Quan ja tenim els vidres tallats, comença el muntatge. Cada peça torna al seu lloc original sobre el dibuix. I entre peça i peça hi haurà l'element que donarà estructura al vitrall, el plom. Valentí treballa principalment amb la tècnica tradicional de l'emplomat.
5: L'emplomat és el que més es coneix. Es van encaixant amb el plom que tu consideres que s'ha de posar, perquè hi ha moltes mides de plom. Hi ha mides a partir de 4, 4 i mig, 5, 6, 7, 8, 12, 15, de moltes mides. El dibuix és el que determina, sobretot, les mides dels ploms.
4: I aquí també hi ha una manera concreta de començar a muntar la peça. No es comença pel mig.
5: Si és un sistema d'emplomar, es tenen d'iniciar l'emplomat amb una cantonada, perquè encabat és com una taca d'oli que es va extenguent. Doncs l'emplomat és el mateix, comença per un costat, no pots començar pel centre.
4: A poc el vitrall va creixent, vidre, plom, vidre, plom, i així peça enrere peça. El plom també s'ha d'anar tallant a mida. Cada tram ha d'arribar exactament fins a la unió amb el següent. No és només qüestió d'anar encaixant peces, cal anar construint una estructura que mantingui tot el vitrall unit.
5: Vas encaixant els vidres un amb l'altre, vas tallant els ploms fins a la seva conjuntura amb l'altre vidre, i encabat els ploms es solden en les seves, allà on es troben, allà on es creuen.
4: I arribem a un dels moments més importants, la soldadura. Quan dos trossos de plom es troben, cal fixar-los, i per fer-ho s'utilitza estany. Però abans les zones que s'han de soldar es preparen amb un decapant.
5: Totes les juntures allà on es té de soldar es té de decapar, i un cop tens el decapant, la soldadura, a partir de 800 més o menys, de 800 graus
0: de temperatura,
5: et pot començar a soldar.
4: El soldador escalfa la zona i l'estany uneix els punts on es troben els ploms, i això es fa a totes les interseccions, una vegada i una altra i una altra, fins que tota la xarxa queda subjectada. i no només per una cara. Quan una banda està acabada, el vitrall es gira amb molta cura i es treballa també l'altra.
5: Un cop estanyat el vitrall, ja és molt delicat, però ja el tens de girar i acabat fer-ho de l'altra banda, de les dues bandes.
4: Però l'emplomat no és l'única manera d'unir els vidres. Valentí també treballa amb la tècnica Tiffany. Aquí, en lloc de construir la xarxa amb perfils de plom, es treballa el contorn de cada peça i després es solda.
5: El Tiffany es té d'emplomar tot, es té de soldar tot. Tot el contorn de tot el vidre es té de soldar. Clar, dona molta més feina.
4: És una tècnica que requereix més soldadura, però que permet aprofitar peces petites de vidre. I en el cas de Valentí, això també és important.
5: El Tiffany el faig perquè aprofito el vidre petit.
4: Amb el vitrall soldat ja tenim l'estructura pràcticament acabada, però encara falta donar-li l'aspecte final. El plom i l'estany tenen un color gris metàl·lic. Si es vol donar un acabat més fosc, es pot aplicar una patina.
5: Si vols el plom vols d'un altre color, li poses la pàtina de color negre o bé de coure. I encabat se li té de passar per sobre la pàtina i et queda negre.
4: I aquí passa una cosa curiosa. El que abans semblava una estructura metàl·lica que separava els vidres ara queda integrat dins del dibuix. Les línies fosques marquen les formes i fan destacar encara més els colors. I arribem a l'últim pas. L'emmasillat pot semblar un detall menor, però té una funció important: omplir els petits espais entre el vidre i el plom i ajudar a donar solidesa al conjunt.
5: Un cop posada la masilla, que es fa amb serradures, es fan serradures i massilla, tot barrejat. La que serveix? Serveix per tapar la mica de poro que hi hagi entre vidre i vidre.
4: Es reparteix la barreja, es neteja l'excés i després de tot aquest procés, la peça ja està acabada. Hem començat amb un dibuix sobre un paper, l'hem convertit en plantilles, després han arribat els vidres, un a un. Els hem tallat, encaixat, emplomat, soldat i acabat. I finalment tenim un vitrall. Però potser la millor manera d'entendre què significa tot aquest procés és preguntar-li al mateix Valentí què sent quan acaba una peça.
5: El que a mi m'omple és que un cop fets dic, carai, guapo.
4: Des d'un esbós fins a una peça que quan la toca la llum cobra vida.
6: Hola, Jan.
7: Hola.
6: Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
7: Esteu apostant.
6: No, esteu escoltant.
7: Vale, perdó. Esteu Esteu escoltant Rambla 54.
8: Jo escolto Rambla 54 a ràdio.
9: A ràdio Polen Mollerussa.
10: Hola, Anna, sóc l'Eduard i tinc una història molt xula que t'he d'explicar. És relacionada amb els gegants. Ara ja estic a l'escola. I si envies un periodista a Ibarz i que m'entrevisti?
0: Doncs dit i fet, fa dos dies l'Eduard ens va enviar aquest missatge i ens vam comprometre a anar-lo a veure. El Julen Andrés es va posar en marxa immediatament, cotxe i cap a Ibarz, oi Julen?
11: Sí, així ho vam fer perquè, a veure, jo t'he de vendre, et diria que t'he de vendre la història, però quan l'escoltin els oients veuran que valia molt la pena d'agafar el cotxe i anar a parlar amb l'Eduard.
0: Doncs de seguida fem un repàs del resultat d'aquesta visita, però abans, com que ets debutant al Rambla 54, què hem de saber, Julen, de Ràdio Ponent Mollerussa i de tu?
11: Doncs mira, Ràdio Ponent s'emet a la 106.8 i també a internet, perquè si no avui dia malament. I va començar el 1981 a Miralcamp, no a Mollerussa. Miralcamp està molt a prop d'aquí, la capital del Pla d'Urgell, però bueno, la seu principal no va ser aquí a Mollerussa. I després, pel que fa a mi m'agrada molt l'esport i sóc un aficionat dels videojocs, llegir i, com no, de la ràdio.
0: Doncs queda apuntat. Algun dia trucarem per parlar d'algun videojoc. Julen, presentacions...
11: I per jugar-lo també.
0: Ah, també, també. Presentacions fetes, ets de Play o ets de Nintendo Switch?
11: Play.
0: Vale, apuntat. No sigui cas que l'abassem, que això és com una religió gairebé, no? O una consola. O l'altra. Julen, avui, com dèiem, ens portes la història de l'Eduard, que és una història de cultura popular, els gegants de l'Eduard.
11: Sí, és una colla gegantera d'Ivars d'Urgell, que està a uns 15 minuts d'aquí, de Mollerussa, perquè la gent es pugui ubicar. I el protagonista de la colla, com ja l'hem presentat, com el seu nom indica, és l'Eduard, que, atenció, només té 10 anys. Però és que la colla està formada per l'Ares, la seva germana, de 7, que és l'edat amb la que va començar l'Eduard. I després també a la colla hi ha el seu pare, que és en Josep, i la Natàlia, la mare. Si et sembla, anem amb els orígens i que ens ho expliqui el mateix Eduard.
10: Doncs jo, quan era petit, els meus pares em portaven a la casa dels gegants de Lleida, que és allà on es guarden tota la imatgeria festiva que hi ha a Lleida. I llavors pues, em van impressionar moltíssim els gegants. I llavors pues, vaig anar creixent i vaig voler anar a trobades i gegantades, fins que al 2022 el grup Vivall de les Borges Blanques em van regalar un gegantó que va ser construït per Manel Vidal, que és el fundador del grup Vivall de les Borges Blanques, i aquest gegantó que em van regalar es diu Cavaller Narcís. I aquí ja va començar, quan ja van començar a ser com una minicolla gegantera.
0: I a partir d'aquí, Julen, què va passar?
11: Doncs el que fan amb aquest regal és publicar-lo a les xarxes. I llavors comencen a rebre invitacions de diferents colles de Catalunya, que abans de continuar, deixa'm dir que estan molt agraïts a totes les colles que els han invitat, perquè clar, ells són una colla, però de quatre persones i d'un poble petit, i estan molt agraïts de la resposta del món geganter. Només et diré que van començar fent unes 7-8 sortides i ara de mitjana ens anem a les 40. Si tenen els caps de setmana, l'agenda dels caps de setmana plena. I el Josep, que és el pare de l'Eduard i l'Ares, ens explica com és viure l'afició ara des de dins.
12: Que fins a aquell moment nosaltres participàvem d'aquesta cultura popular del món geganter, però des de la vorera, no? Al costat dels gegants. I gràcies al Cavaller Narcís i la il·lusió de l'Eduard i de l'Ares i el nostre acompanyament vam poder participar de les trobades geganteres des de dins. I això és una il·lusió molt, molt bonica, perquè el món geganter hi transpuen uns valors que avui en dia la societat d'aquest segle XXI cada vegada són més difícils de trobar, i dins de la bombolla de la cultura popular doncs encara el valor de la puntualitat, el valor del companyerisme, de la solidaritat, tot això encara t'ajuda a formar-te en tu mateix.
0: Quin entusiasme, el Josep, i que bonic que comparteixin aquesta activitat a nivell de família.
11: Sí, i és que, Anna, gens, com podeu comprovar, és una família molt engrescadora, els agrada fer moltes coses, i en aquest cas una aposta per la cultura popular, i sobretot, que crec per mi és el més important, per apropar-la als més joves i intentar garantir aquest relleu generacional. A més, la història del Cavaller Narcís ha donat peu a un conte. L'any passat van fer 500 exemplars. Doncs bé, només els hi queden una vintena. I perquè pugueu escoltar tots els membres de la família i d'aquesta colla gegantera, el conte del Cavaller Narcís ens explica la seva mare, la Natàlia.
13: Podríem dir que té tres pilars. Primer, fomentar la cultura popular catalana, que són els gegants. Després, posar en valor el territori, parlar de l'Estany d'Ivars i parlar de la terra on es va construir el Cavaller Narcís, que són les Garrigues. I després volem treballar doncs, algun valor, alguna por, en aquest cas una por de l'Eduard, del protagonista del conte, que és el vent. Per ell, quan fa vent en una gegantada, vol dir perill, vol dir que poden caure els gegants, petits com el nostre o molt grans. I aquesta por per ell és irracional i es posa molt nerviós, molt tens quan fa vent, podreu veure un Eduard molt diferent. I llavors vam veure amb el conte una manera de canalitzar aquesta por.
0: Doncs esperem que hagi servit per canalitzar aquesta por, que d'altra banda, Julen, t'he de dir que em sembla bastant lògica, eh? Jo no m'havia plantejat mai que el vent fos un enemic dels gegants, però evidentment si bufa fort doncs els pot fer anar malament, no?
11: Clar, i a més l'Eduard, que sobretot quan va començar són 7 anyets portant un gegant, doncs imagina't.
0: Clar, clar, li devia dir aquí fa un cop de vent i anem a terra el gegant i jo. Molt, molt lògic, bastant normal. Esperem que l'hagi superat i a mesura que vagi creixent doncs anirà fent una mica més de contrapès, suposo.
11: Segur que sí.
0: I doncs bé, et deia això, que espero que
11: perquè
0: li hagi servit.
11: Sí, perquè aquesta, quan he dit que era una família molt engrescadora, és que veieu que no m'invento res, perquè el conte ha servit a més a fer un conte en contes. I quan fan aquesta activitat del conte en contes, ho complementen amb una exposició d'atenció de més de 100 gegants en format petit, figuretes de goma, perquè ens entenguem, que jo l'he vist, és espectacular, gegants d'arreu de Catalunya, i a més fan tallers de capgrossos. De fet, ells tenen el gegant de Lamine Yamal. O
0: sigui, tallers de capgrossos vol dir amb canalla o...
11: Sí, exacte. Llavors, en un mateix dia tens aquesta versió 360, perquè tens una activitat per la canalla d'escoltar el conte, després amb els padrins o els pares poden fer el taller de capgrossos, mirar-les la col·lecció... Com pots veure, ho tenen tot molt ben pensat.
0: Doncs sí,
11: I a més... ara ens queda a escoltar a la més petita de la família, l'Ares, de 7 anys, que també té la seva pròpia gegantona.
14: Se diu Arna i perquè se diu Arna perquè comencem amb Ar, jo començo amb Ar i també té 4 lletres i el meu nom també té 4 lletres.
0: No sé si l'Ares s'inclinarà per les matemàtiques, les quatre lletres i l'art, però en qualsevol cas és molt tendre aquesta explicació.
11: Sí, en la veu dels protagonistes se veu la il·lusió que tenen en el projecte, en aquesta motivació per no parar de difondre la cultura popular, i malament no s'ho passen, perquè escolta els dos germans.
10: Per a mi és pues, molt guai, molt xulo poder fer ballar gegants, perquè m'encanta, i a més amb el cavaller Narcís que li tinc molt de carinyo.
14: M'agrada perquè puc ballar amb la cultura i també amb els sons del tambor i les gralles i estar amb els altres gegants.
0: I els pares, Julen, quina valoració en fan? Què en destaquen de tota aquesta experiència gegantera?
11: Doncs per ells és absolutament tot positiu.
12: Per mi, com a pare i com a marit, és un orgull, perquè evidentment que tot va començar amb l'afició de l'Eduard, però també hem de reconèixer que he tingut bastanta part de culpa, perquè l'he continuat potenciant, no? I veure com la filla petita i la dona doncs segueixen aquest camí que hem anat traçant amb l'Eduard, doncs és un orgull, perquè estem convençudíssims doncs que aquest camí del món de la cultura popular encara és un camí tradicional i que no està contaminat de les amenaces que comentava a l'inici de l'entrevista de que té avui en dia la societat, no? I per posar un exemple, l'amenaça de les pantalles, no? Ara acabem doncs aquest període vacacional de l'estiu, on molts nens han estat amb la calor que ha fet, han hagut d'estar doncs a dins de casa, i clar, un dels de les distraccions que es podien distreure, les pantalles, i evidentment hi ha diversos estudis doncs que diuen que això bo no és. En canvi, el fet geganter doncs et permet descobrir tots aquells valors que parlàvem abans, no? I per tant, és a nivell educatiu i també familiar, doncs és un camí que ens omple d'orgull fer-ho els quatre junts.
0: Quanta raó. Doncs, Julen...
11: I deixa'm afegir una cosa molt ràpida, que la Natàlia no vaig posar perquè no sabia com aniríem de temps, però la Natàlia també va comentar que destacava la bona gent que s'han trobat, les facilitats que li han posat i que sens dubte fa que tot el sacrifici que fan valgui la pena.
0: Doncs un visca pel món geganter, Julen, sens dubte, valia la pena agafar el cotxe, anar fins a Ibars per descobrir-nos aquesta història. Moltíssimes gràcies per portar-nos-la fins al Rambla 54. Jo no sé si tu ets geganter o t'has quedat amb més ganes de gegants.
11: M'he quedat amb més ganes.
0: Doncs escolta'm, se m'ha acudit així sobre la marxa que podem fer una crida a tots els companys de les 54 ràdios de la Rambla perquè ens expliquin cadascú els seus, que segur que hi ha històries magnífiques com les del cavaller Narcís, no? Què et sembla?
11: A mi em sembla molt bé. Tot el que sigui donar feina als companys...
0: perquè a Mollerús en teniu de gegants, o sigui que sí, ja et dono feina.
11: Sí, en tenim sis. Hi ha lo Parrot i la Marieta, el Pepito i la Carme, que són gegants nous, i el Comte i la Comtessa, que són els gegants vells.
0: Doncs escolta, et sembla que no cal ara aquí que l'oient sàpiga com encarreguem les coses, com decidim, però ens fem una trucada quan acabem el programa i decidim com ens ho expliques, si ens fas un reportatge, si ens portes algú que ens expliqui la història d'aquests gegants, qui són, què representen i aquesta mena de coses?
11: Ho mirem.
0: Doncs vinga, doncs apuntat, Arnau, la llibreta. Anem a fer una crida a les ràdios de la xarxa perquè cadascú ens expliqui els seus gegants. Moltíssimes gràcies, Julen. Parlem un dia d'aquests, de... Què m'has dit? Pepito i Carme, Parrot, Marieta,
11: sí,
0: Comte...
11: Sí, exacte.
0: Vale. Doncs en parlem un dia d'aquests. Una abraçada.
11: Abraçada, Anna, vagi bé.
15: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
16: No, a la meva ràdio local.
15: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
17: Crec que ja està, no?
18: No sé, tu mateixa.
19: Hola, Anna. El meu nom és Antoni Ubanell. Soc matemàtic, ara jubilat, però continuo implicat en la formació del professorat i en la divulgació matemàtica. M'apassiona. Us proposo un repte. Una ampolla i el seu tap valen conjuntament 1 euro i 10 cèntims. Si sabem que l'ampolla val 1 euro més que el tap, volem saber quant val l'ampolla i quant val el tap. En l'entrevista propera solucionarem aquest repte.
0: Doncs això, ha passat volant, oi?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bot.
2: Saps aquest lloc on sempre tornes?
3: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
2: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
4: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Avui arrenquen els actes de la Diada Nacional de Catalunya. Aquesta tarda i vespre ja hi ha convocats tant per part de les institucions al carrer com de les entitats. Preocupen especialment els dos previstos aquesta tarda que comencen tot just ara, al Fossar de les Moreres, on confluiran per primera vegada l'extrema dreta i l'esquerra independentista. Els Mossos han blindat els tres accessos al Fossar de les Moreres davant la convocatòria d'Aliança Catalana i d'una manifestació de protesta d'entitats i associacions antifeixistes. Agents de l'Abrimo han tallat els accessos per evitar que es puguin enfrontar. El dispositiu s'ha desplegat abans de la concentració de l'esquerra independentista convocada ara a les 5 per rebutjar la presència de la formació d'extrema dreta. Aliança Catalana ha convocat el seu acte a 6:15, és a dir, d'aquí a mitja hora després. Canviant de tema, les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu. Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. Avui és el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. L'any passat es van treure la vida 556 persones a Catalunya. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Són un 17% menys que el 2022. La ministra de Sanitat, Mònica García, troba esperançadora aquesta evolució, però ressalta que són 3.800 les persones mortes per suïcidi l'any passat. El govern crearà un registre estatal.
2: En este momento también estamos redactando el Real Decreto que regulará el sistema de vigilancia de salud mental y creará dentro de él el primer registro estatal del suicidio. Hemos creado herramientas, hemos destinado recursos, hemos puesto en marcha actuaciones concretas y ahora necesitamos dar un paso más. Contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las políticas que estamos impulsando están funcionando.
1: I l'agost de 2026 ha estat el més càlid registrat mai a l'àmbit mundial, juntament amb el juliol de 2023. Ho indiquen les dades de l'Observatori Copernicus, segons les quals el mes passat també es va registrar un màxim històric de la temperatura mitjana de la superfície del mar als oceans extrapolars. El Centre Europeu de Previsions Meteorològiques a mitjà termini

0: destins més grans d'Espanya, 644 armes. A més, s'ha detingut la persona que portava el tema, que era un armer d'origen rus.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Si tu ja no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser.
1: La ràdio que ens uneix.
3: No sé a dónde voy, no es real.
4: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Amb una veu molt particular i molt especial es presenta Conan Gray amb aquest Vodka Cranberry. Estem parlant d'un cantant, compositor i una celebritat d'internet dels Estats Units que va començar a pujar en blogs, en versions i cançons originals.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
0: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Amb ritme i sobretot amb molta energia, reapareix Justin Bieber

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 10 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Si la compra bé, Carrefour.
6: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
7: La teva companyia diària.

0: pico en la calle.
1: Radio Vilafant, 107.3 FM.
2: Gaudint una vegada més d'aquests grans èxits que tornen de la mà de la Guàrdia i ara amb la col·laboració de David Somers, Mil Calles lleven a

0: Grande David Simen.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Oye, bebé.
1: La ràdio que ens uneix.
3: Dime que vamos a inventar, porque vamos a aparentar.
4: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Navegant i surfejant per les ones de la ràdio. Ràdio Vilafant, al 107.3 de la teva FM.

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: La selecció musical del

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

De veu preciosa, encisadora, que arriba des del país d'en Bahí amb Luana. Això es diu Mamang. Es vam donar a conèixer el 2013 gràcies a The Voice, d'aquell programa on es descobreixen els talents, i així arriba també fins al nostre país i fins a Ràdio Vilafant.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Viu la música. Sent l'emoció. Amb Ràdio Vilafant.

0: Festa Major de Sant Cebrià 2026. Aquest diumenge 20 de setembre, des de primera hora del matí, matiners, tornejos a futbol sala, pàdel, vòlei platja, música, sardanes i activitat per als més petits. Al migdia, vermut popular i degustació de pomes de relleno a la plaça Major. I a la tarda, molta diversió amb Extreme Race inflables i, per acabar la Festa Major, a les 6, playback, aires de fiesta a la plaça Major amb clau de sol. Diumenge 20 de setembre, últim dia de la Festa Major de Sant Cebrià de Vilafant. No hi falteu! Si voleu més informació, consulteu la app Vilafant.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: el seu inconfusible carisma i aquest so que barreja el soul pop i el rhythm and blues, Lizzo continua marcant tendència en la història de la música. Ara era temps per aquest Don't Make Me Love You, Lizzo.
1: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.
0: A ritme del 107.3 de Ràdio Vilafant en directe per tu, siguis on siguis i, sobretot, facis el que facis.

0: mentes son mentiras, hombre. Siempre está igual. No va a cambiar en tu vida. El que no va a cambiar soy yo. Adiós.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
2: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: es Aitana, cuando hables con él.
1: Cuando hables con él.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Les unitats antiavalots dels Mossos d'Esquadra han blindat el fossar de les Moreres al barri del Bor de Barcelona per evitar possibles enfrontaments entre simpatitzants d'Aliança Catalana i manifestants de l'esquerra independentista. Més d'un centenar d'independentistes d'extrema dreta s'han concentrat en un racó de la plaça rodejats per Mossos, mentre que entre 200 i 300 antifeixistes s'han hagut de quedar fora del fossar perquè la policia ha evitat el seu avenç. Poc abans a les 5 de la tarda, la líder d'Aliança, Sílvia Orriols, ha pogut entrar a la plaça escortada per la Brimo per commemorar la vigília de la Diada de l'11 de setembre. Jutges i fiscals titllen de greus les acusacions de Lawfare i reclamen al món polític respectar la seva independència. Ho han fet durant la cerimònia d'obertura de l'any judicial celebrada al Tribunal Suprem i presidida pel rei Felip VI. Un nou inici de curs judicial marcat per la inauguració de l'Audiència Nacional sobre la crisi a Ceuta. Escoltem Isabel Perelló, que és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre que Teresa Pere Mató és la fiscal general de l'Estat.
4: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como es preciso para la difícil labor de juzgar. Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
3: Encara a Madrid, el Congrés ha aprovat una proposició de llei per concedir la nacionalitat espanyola als ciutadans nascuts al Sàhara Occidental fins al 1977, l'etapa en què aquest territori seguia sota l'administració de l'Estat. La proposta de Sumar, que podria beneficiar unes 80.000 persones, ha rebut l'aval del PSOE i les forces d'esquerres, mentre que el PP i Junts s'han abstingut i Vox hi ha votat en contra. Per cert, arriba en un moment, ara anirà al Senat, arriba en un moment polític marcat per la crisi migratòria en Ceuta i la tensió amb el Marroc. I el servei de tramvia de Barcelona recupera la normalitat entre Verdaguer i Glòries i Sant Adrià de Besòs a partir del pròxim dilluns, 14 de setembre, i es reprendrà la totalitat del servei. La T4 i el tall de la T5 i T6 quedarà acotat entre Glòries i Sant Martí. Darrer apunt, la waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell. La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes, s'ha mostrat molt dolguda pel tracte que ha rebut del club de la seva vida.
2: Ràdio Vilafant 107.3.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions de la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: 32, veig testa dalt, no em coneixes, no et conec, s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 7:45 del matí des de les Forques, a 7:45 des del Camp dels Enginyers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 10 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
2: Si vols fer la compra bé,
4: Ràdio Vilafant.

0: descobrint, tornar a escoltar música que ens agrada, com aquesta de Jenny and Dominique, Fic amb Love Hangover, des del 107 de Ràdio Vilafant, sempre al teu costat, i que sabem que no te'n pots perdre ni bons ni una.
1: FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
0: És sempre un plaer poder estar al teu costat gaudint de la millor música i de l'actualitat que sempre ens acompanya a través del 107.3 de Ràdio Vilafant.

0: Dissabte 19 de setembre continua la Festa Major de Vilafant amb un dia ple d'activitats per a tothom. Bàsquet, jocs de taula, matinal esportiva, visita teatralitzada i torneig popular de vòlei platja. A la tarda, baixada de carretons, tarda infantil i a les 8 del vespre, concert de tarda amb la Meravella a la plaça Major. I per acabar la jornada, sopar popular i a les 11 de la nit, gran ball amb l'orquestra Meravella també a la plaça Major. Dissabte 19 de setembre, viu la Festa Major de Vilafant.
1: Li posem ritme a la teva vida.
2: La teva vida.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.

0: Era el 2020 quan debutava amb el seu EP debut de nom Minor. Estem parlant de Gracie Abrams, que ara ha arribat amb aquest That's So True. És tan i tan cert i és tan real.
1: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
0: Connecta amb nosaltres a radiovilafant.cat.

0: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
1: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: Solo tú y yo, los dos. Y que los días sigan pasando en tu habitación.
1: Això es diu Donde Siempre He Estado. Estem parlant de Calen, un jove de 21 anys de Madrid que fa pocs anys va descobrir que la música formava part de la seva vida i que, per tant, s'hi volia dedicar. Així ha sonat amb aquesta intensitat, Calen. Yo me quedo donde siempre he estado.

0: el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
2: I precisament és el que hem de fer, buscar nous camins quan veiem que la cosa no acaba de rutllar. Una de les històries de Deep Emotion en forma de música a través d'aquest Find a Way.

si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.

Moliner ha presentat el Nexo 10 Alex, una de les cançons més especials de la seva trajectòria musical. El cantant que va escriure aquesta cançó a un dels seus millors amics que va perdre la vida en un accident de trànsit.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.

Festa Major de Sant Cebrià 2026. Aquest diumenge 20 de setembre, des de primera hora del matí, matiners, tornejos a futbol sala, pàdel, vòlei platja, música, sardanes i activitat per als més petits. Al migdia, vermut popular i degustació de pomes de relleno a la plaça Major. I a la tarda, molta diversió amb Extreme Race inflables i, per acabar la festa major, a les 6, playback, aires de fiesta a la plaça Major amb clau de sol. Diumenge 20 de setembre, últim dia de la festa major de Sant Cebrià de Vilafant. No hi falteu! Si voleu més informació, consulteu la app Vilafant. Que el teu costat em porta fúria i sang.

0: 7.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Els antiavalots dels Mossos d'Esquadra han carregat el fossar de les Moreres de Barcelona contra alguns manifestants de l'esquerra independentista que protestaven per l'acte d'Aliança Catalana a la zona. La policia té la plaça dividida en un cordó policial, a l'interior i Aliança i a l'exterior els antifeixistes. Cap a 6:15, els Mossos han retirat una de les pancartes antifeixistes al passeig del Born i això ha provocat moments de tensió i alguns cops de porra. Hi ha almenys 4 persones detingudes i a més hi ha unes 2.000 persones de l'esquerra independentista concentrades al passeig del Born. De cara a demà continuem parlant d'actes aquest 11 de setembre. Les entitats independentistes que impulsen la manifestació, ANC i Òmnium, preveuen més en el carrer per aquesta diada. Han convocat una manifestació descentralitzada a 3 bandes, Barcelona, Girona i Amposta. Escoltem Josep Vila, president de l'Assemblea Nacional de Catalunya.
3: No esperem un crit de força als carrers. No esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellançat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió.
2: Tot just avui que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, obre la porta a aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, a Lluís Puig i a Toni Comín, tan bon punt. Això sí, el Tribunal Constitucional sentenciï sobre el seu primer recurs. El magistrat analitzarà la sentència i preveu aplicar als 3 processats la doctrina que estableixi el Constitucional un cop s'hagi vist el primer dels 3 recursos. L'Ajuntament de Badalona ha iniciat els tràmits per expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra per fer un museu sobre el descobriment d'Amèrica. El consistori al·lega que aquest és l'espai on els Reis Catòlics van rebre Cristòfol Colom l'any 1493. Segons l'Ajuntament, els propietaris dels terrenys de Sant Jeroni van rebre una proposta en fer per comprar el monestir. Al tractar-se d'un bé cultural d'interès local, l'ens local té reservat el dret de tanteig, és a dir, pot entrar a negociar. I el Banc de Sang fa una crida a la donació després d'una baixada de gairebé el 20% de les reserves durant l'estiu. Enguany el banc també tem una menor donació al setembre perquè la previsió de tempestes que ahir va fer suspendre, per exemple, les campanyes previstes als territoris en alerta, així com també aquest pont de la Diada. Tot i això, demà al matí es podrà donar a l'Hospital Clínic, a l'Hospital de Sant Pau i també a la Mútua de Terrassa.
1: Notícies en xarxa.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
2: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972-54-63-02.
3: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
4: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972 54 6020 i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
5: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972 54 60 20 i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
2: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
4: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
5: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Avui és un programa trist amb el Club del Country perquè el dia 25 d'agost de 2026, just un dia abans d'enregistrar aquest programa, ens assabentàvem de la mort d'una de les grans icones de la música country, de les dues úniques que ens queden de tota una llegenda com és, com ha estat i com serà sempre, Dolly Parton. Per tant, avui dedicarem tot el programa amb ella, però no només això, no crec que sigui just només dedicar-li un programa, sinó que ho farem en diversos programes. Avui escoltarem tot de música seva, també ho farem en propers programes, que n'escoltarem unes quantes en cada un dels programes, i també li dedicarem tot un especial en un altre dels nostres programes, el Temps de Country. Però més en més d'anar cap enllà, de recordar una mica la seva vida, el que farem serà recordar també els seus orígens. Per tant, amb aquest primer programa, escoltarem algunes cançons que possiblement no us sonin de la Dolly Parton des dels seus començaments. Ella va debutar amb només 13 anys, l'any 1959. Dolly Parton havia nascut 13 anys abans, el 19 de gener de 1946, a Pittman Center, a Tennessee, sota el nom de Dolly Rebecca Parton. I en 13 anys, el 1959, publicava aquest senzill que es deia Puppy Love.

una sèrie de senzills que va publicar com a ben joveneta amb aquests temes abans de signar el seu primer contracte discogràfic amb Monument Records el 1964 i marxar ja cap a Nashville, cap a Tennessee. Però d'aquestes cançons de la Dolly Parton encara ens en quedarà alguna més per escoltar. Cantant, compositora, actriu, filàntropa i empresària, que després d'aconseguir l'èxit com a compositora per altres artistes amb el seu àlbum debut Hello, I'm Dolly, que es va publicar el 1967, va iniciar una carrera de 60 anys i més de 50 àlbums d'estudi. Dolly Parton, coneguda com la reina del country,

òbviament, de les acadèmies i de l'Associació de Música Country. El segon senzill que va publicar ja va ser 3 anys més tard. Va ser una col·laboració amb el cantant Bill Owens. La cançó es deia So Little I Wanted, So Little I Got. So

ja tenia 16 anys, la Dolly Parton ja se li endevinava aquesta veu tan especial que amb els anys va aconseguir. El mateix 1962, també sense cap èxit a les llistes americanes, va extreure un senzill anomenat It's Sure Gonna Hurt, en aquest cas amb la companyia de The Merry Melody Singers.

Al llarg de la seva carrera, Dolly Parton ha venut més de 100 milions de discos a tot el món, convertint-se en una de les artistes musicals més venudes de la història. La seva música inclou, òbviament, doncs, premis d'or, platí i multiplatí certificats per la Recording Industry Association of America, coneguda com RIAA. Ha aconseguit com 25 senzills. Estem parlant només de les llistes de Billboard, perquè alguna de les cançons que escoltarem a continuació, malgrat no haver entrat a les llistes de Billboard, sí que ho havien fet amb d'altres llistes de l'època. 25 van arribar al número 1, un rècord per una artista femenina. Diuen que empatada amb la Reba McEntire. 44 dels seus àlbums van estar en el top 10 durant la seva carrera, un rècord per a qualsevol artista, i va tenir 110 senzills a les llistes de vendes durant els darrers 40 anys. Recordem, el Rockstar va ser el seu 49è i darrer àlbum d'estudi en solitari el 2023. De la seva discografia seguirem amb una altra cançó, en aquest cas torna a cantar en solitari. Estem ja 2 anys després, el 1964, com publicava aquest senzill, What Do You Think About Loving?

Aquell 1964 va dictar aquesta cançó i l'any següent per primera vegada es va veure el nom de Dolly Parton a les llistes d'èxits. Va ser amb la cançó Happy, Happy Birthday, aquella cançó escrita per Margot Sylvie i Gilbert López, que originalment havien interpretat The Tune Weavers. Ens va portar la Dolly Parton aquesta cançó, que no va entrar a les llistes de country, sinó en les llistes de pop, i tampoc dins l'oficial del Top 100. Hi havia una segona llista, per dir-ho d'aquesta manera, que recollia els futurs èxits. Hi havia estat el número 108 a les llistes de pop, l'anomenat Bubbling Under the Hot 100, el 16 d'octubre del 1965. I ho va fer amb aquest Happy, Happy Birthday, Baby.

Cançons més poperes també ens van arribar amb la seva carrera, amb aquests començaments. Estem parlant ara ja del 1966, on la Dolly Parton va aconseguir entrar per primera vegada a les llistes del US Country. Seria cap a finals d'any. Quatre singles va publicar en aquell any, el primer d'ells aquest de Voice Signal. Però de l'any 1965 encara ens quedava una col·laboració que va efectuar en format de duet a càrrec d'un artista més conegut en aquell moment aquella, però que després amb els anys doncs molta gent ha oblidat, no així a la Dolly Parton. Nascut el 1936, ens va deixar el 2010 el cantant de Carolina del Nord Bill Phillips, que aleshores doncs també ja tenia algun senzill d'èxit aconseguit a finals dels anys 50 i principis dels anys 60. Es va decidir doncs agafar amb la jove Dolly Parton i editar aquell 1965 amb l'àlbum Bill Phillips Style, aquest Friends Tell Friends.

Encara faltava un any perquè comencessin les col·laboracions amb Porter Wagoner i no es pot dir que no fossin profitoses, perquè l'any següent, el 1966, de l'àlbum Put It Off Until Tomorrow, la cançó del mateix nom va arribar a ser un número 6 al US Country. Per tant, estaríem parlant de la primera cançó de la Dolly Parton en entrar a les llistes i, a més, ser un èxit, tot un top 10. També era un duet amb Bill Phillips.

No només una meravellosa intèrpret, sinó una gran compositora. Diuen de Dolly Parton que va compondre unes 3.000 cançons, tot i que només en van registrar unes 450. Entre elles, òbviament, aquell I Will Always Love You, que va arribar al capdamunt de les llistes de cançons country dels Estats Units dues vegades, una als anys 70 amb ella mateixa i també després amb Whitney Houston. Cançons com Jolene, que s'ha convertit en una de les més versionades de la història, aquell Coat of Many Colors o el 9 to 5. Com a actriu, va protagonitzar pel·lícules 9 to 5 a l'any 80 o aquell The Beatles Little Whorehouse in Texas, que aquí es va traduir com La casa més divertida de Texas amb en Burt Reynolds el 1982. Va obtenir nominacions al Globus d'Or com a millor actriu, també en pel·lícules com Rhinestone, Steel Magnolias, State Child o Joyful Noise, aquesta ja el 2012. Però seguim amb la seva música, perquè el 1966 va continuar amb senzills que no entraven a les llistes. Aquest era el Don't Drop

La cançó The Little Things en va ser la darrera, aquell 1966, que no va entrar a les llistes. Com hem dit abans, amb aquella col·laboració amb Bill Phillips començaven a venir els èxits. Aquell número 6 també ens va portar amb una altra de les cançons que ens aportava. Carly Putman va escriure una cançó que es va realitzar el 7 de novembre del 1966, ja a través de Monument Records. Hauria d'haver estat inclosa amb l'àlbum de debut Hello, I'm Dolly, del 1967. Podríem dir que va ser la primera cançó de Dolly Parton i en solitari d'entrar a les llistes de Billboard. Va ser un número 24, Dumb Blondel.

Així és com aquella noia, la Dolly Rebecca, que va néixer el 46 amb una cabana d'una sola habitació a la vora del riu Little Piggion, a Pinman Center, a Tennessee, entrava per primera vegada amb el seu propi nom a les llistes americanes de música country. Ella va ser la quarta de 12 fills, Debbie Lee Caroline i de Robert Lee Parton. Els seus germans són diversos. Algun encara em penso que queda viu, tot i que recordem que ja diversos d'ells ens han deixat, com per exemple l'altre cantant de country que hi havia, en Randy Parton, que va morir el 2021. El seu segon nom de soltera prové de la seva rebesàvia materna, Rebecca, de soltera Dan Whitehead. El pare treballava a les muntanyes i treballava en feines de construcció. El seu pare era analfabet, però Dolly Parton sovint comentava que era una de les persones més intel·ligents que havia conegut mai pels negocis. Bé, són coses que passen. Aquell mateix any, una altra de les seves cançons va també entrar a les llistes i el 1967 es va convertir en el fins aleshores èxit més gran. Va ser una cançó escrita per ella mateixa, per Dolly Parton, Something Fishy, realitzada el 8 de maig del 1967.

Número 17 a les llistes americanes, cada vegada consolidant-se més amb aquest inicis de 1967, que li portarà també la primera de les col·laboracions amb Porter Wagoner. En parlarem perquè també va editar aquell 67 un senzill que no va aparèixer en cap àlbum i que tampoc va entrar a les llistes. La cançó era el tema Why, Why, Why.

Així anava progressant aquella nena que va rebre la seva primera guitarra de veritat, no de joguina, quan tenia 8 anys, i que també vivia en una família que, tot i la seva pobresa, era bastant feliç. Ella ja cantava a l'església i, a més, cuinaven tota la família. El 2024, amb la seva germana Rachel, va extreure un llibre en el qual explicava, un llibre de cuina, en el qual explicava moltes de les receptes que aleshores feien a casa seva. La Dolly Parton, aquell 1967, era una jove que ja començava a triomfar en el món de la música i es va ajuntar amb un dels grans del moment, amb Porter Wayne Wagoner, que tenia un propi programa de televisió, The Porter Wagoner Show, i que també era un artista, doncs, que circulava molt bé amb els concerts en directe. Li va oferir participar de manera regular amb el seu programa, tot i que l'audiència no estava gaire contenta de que reemplacés, de que canviés a la Norma Jean, que havia deixat el show, per la Dolly Parton. Amb la insistència d'en Porter Wagoner, la Dolly va ser acceptada i van començar també a cantar de manera conjunta diverses cançons. La primera d'elles va ser un remake de la cançó de Tom Paxton, The Last Thing on My Mind. Aquesta cançó va ser el primer dels èxits conjunts que van tenir, perquè va ser un número 7 a les llistes de country, i es va publicar amb l'àlbum Just Between You and Me.

Entre la Dolly Parton continuava editant també cançons en solitari que no entraven a les llistes. La darrera, molt de temps, va ser la que va publicar a principis de 1968, aquest single que tampoc es va publicar en cap àlbum i que es deia I'm Not Worth the Tears.

A partir d'aleshores, la Dolly Parton es va convertir en una de les grans estrelles de la música americana, tant amb els seus duets, que van continuar durant anys i fins a mitjans dels anys 70 amb Porter Wagoner, com amb les seves cançons en solitari. A partir d'aquí va aconseguir i cada vegada tenia més èxit. Número 17, el 1968. També una cançó molt coneguda d'ella, de l'àlbum del mateix nom, Just Because I Am a Woman.

preciositat des del que fou el segon àlbum en solitari d'estudi de la Dolly Parton. Des del tercer àlbum d'estudi, aquell mateix 1968, ja se la començava a explotar BGDB, un àlbum produït per Bob Ferguson, va extreure la cançó que li donava nom també, In the Good Old Days When Times Were Bad. Va ser un número 25.

Aquesta és una de les cançons de l'any 68 en solitari. El 68 va publicar tres senzills, n'escoltarem dos, amb Porter Wagoner, el conegut com Mr. Grand Ole Opry, que havien nascut bastants anys abans de la Dolly Parton, el 1927. Es portaven gairebé 20 anys d'edat. Havien nascut a West Plains, a Missouri, i com dèiem, ja en aquell moment era un personatge prou conegut de la música americana. Ja havia tingut en diversos èxits amb la seva carrera, cançons que havien arribat a les llistes i que havien triomfat, com aquell City's from Mine el 1955 o aquell Mr. Love's Company el 1962, entre d'altres. Senzills com aquest Holding On to Nothing, número 7, des de l'àlbum Just the Two of Us.

especial de Dolly Parton al Club del Country amb les seves 19 primeres cançons que va editar en solitari o en duets com amb Bill Phillips o amb Porter Wagoner. We'll Get Ahead Someday és la darrera que escoltem, número 5, aquell 1968, també des de l'àlbum Just the Two of Us. Seguiran aquestes cançons, totes els senzills de Dolly Parton amb el nostre programa Temps de Country, que podeu trobar a clubdelcountry.com i també en diferents especials amb aquest propi espai. Adéu-siau, salutacions de Rafael Corbí. Descansa en pau, Dolly Parton.

0: hola, què tal? Benvinguts en aquesta edició 1291 del Rajo Plus. Com sempre, totes les propostes del blues nacional i el blues internacional. Des d'aquí, des de la sintonia de Ràdio Vilafana FM. Recorda que tens tots els podcasts del programa en el blog bandablus.blogspot.com i a rajoblus.ivox.com. També em pots fer arribar la teva música en qualsevol tipus de format a rajoblus@hotmail.com. I a la vegada, si tens ganes d'escoltar blues en viu i en directe, ho pots consultar a l'agenda del Rajo Blues, que està compartida totes les propostes del blues nacional arreu de la península en el fil del programa posant Josep Almada en Rajo Blues. Temps ara per la promo en anglès perquè sintonitza arreu del món. Temps ara per la promo en anglès perquè sintonitza arreu del món.
1: Hello, this is a new edition of the Red Hot Blues. It is a radio show that presents the most current international blues interviews, also presents the history of the blues with the large legends and blues live from the studios of the radio. If you want to listen again to the podcast and post of this radio show, visit the blog bandablues.blogspot.com. Remember that you can send your blues to email redhotblues@hotmail.com. The radio show Red Hot Blues is presented by Josep Palmada since 1996.

0: Així he volgut començar el programa d'avui amb J. Merino en Revolver, Ten Roll, en Van, May Be Not. És el seu nou senzill en aquest 2025, aquí en el Rejo Blues, Martín J. Merino a la guitarra i a les veus, també en José Picard al baix, en Robert en Revolver, el... també ens acompanya en aquest cas a la guitarra, i en Roberto Oli a la bateria. Gravat en volum Vol 64 Studio, concretament aquestes sessions interessantíssimes de blues, el vídeo d'en Mati and Dennis, i avui aquí us he presentat aquesta música d'en J. Merino en Revolver en Roll Band, aquest nou senzill. Com sempre, estar en sintonia del Rejo Blues.
1: You are listening to the Red Hot Blues, your radio show since 1996.

Més blues fet a casa nostra. Ells són dos dels grans. És una gravació, concretament els de Acoustic Blues Company. Ells són el Chino Swindler, concretament Hernán Senra, i en Tota Blues, argentins, establerts fa molts anys ja a Catalunya i ens presenten molt bon blues, el Chino a la veu i la guitarra, en Tota l'harmònica, com sempre, acompanyats de Fernando Slap al contrabaix, ens presenten aquest tema anomenat Sick It On The Top Of The World, tot un clàssic. Un altre dels clàssics que fan tots tres és aquest Say No To The Devil, aquí en la sintonia del Rojo Blues.

Seguim amb la música, amb les bones propostes del senyor Swinglight, el Hernán Senra, i en tota blues, en Flavio Rigatoso. Tots dos, com us he dit, argentins, establerts ja fa molts d'anys aquí a Catalunya, presenten la seva música, com sempre, es mouen al ritme del bon blues. Tant en tant també deixen anar algun tango argentí, perquè els hi encanta aquesta música també, evidentment. I ara, si us sembla, anem a escoltar el Chino i en Tota junts amb aquest en Wall Rike In. Això és el Rojo Blues.

Totes aquestes cançons són gravacions del 2025, de la mà del Xino i també d'en Tota. Ara us deixo amb el Xino en solitari, amb la seva fantàstica guitarra, amb aquesta Sometimes, aquí en el Rejo Blues.

Estàs en sintonia del Red Hot Blues des d'aquí, des de la sintonia de Ràdio Vilafant FM i la vegada també saludant a totes les emissores que emeten aquest programa de blues arreu de Catalunya. Anem a escoltar a Charlie Blue. Ens anem al sud de França, a la Catalunya Nord. Ell ens presenta també molt bona música i bones versions amb el seu trio. En Carles Serrat al capdavant de la banda, la veu i la guitarra. Aurelio Cárdenas al piano i en romaní Noah Rich al contrabaix. Ens fan un tema de Blind Willie McTell. És aquest, el You Was Born Today. Charlie Blue, aquí en el Red Hot Blues.

Avui no podia faltar tampoc aquesta altra important novetat, el més nou d'en John Primer, cantant, guitarrista directament dels Estats Units, amb aquest Crown in Mississippi, un àlbum d'aquest 2025, on hi col·laboren 14 músics, concretament. Aquest tema que hem escoltat, i forma part de la gravació amb Bobby Rush, a l'harmònica, amb aquest Nothing But a Chicken Wing, un tema d'ell mateix. Anem a escoltar-ne en uns quants més. Baby, Please Don't Go, tot un altre... és el clàssic que hem escoltat, el Baby Please Don't Go, i ara us deixo amb el que us he dit, amb el tema que us he comentat, perquè el Baby Please Don't Go és de Charlie Musselwhite, que l'acompanya a l'harmònica en aquest gran clàssic, i ara aquest Nothing But a Chicken Wheel l'acompanya Bobby Rush.

0: Hey, John Primer. Excel·lent. Hot sauce.
1: Sí, excel·lent, com sempre, el blues de John Primer, presentant-nos aquest seu nou àlbum, aquest 2025, el Crown in Mississippi. Hem començat escoltant el Baby Please Don't Go, ara aquest Nothing But a Chicken, primer amb en Charlie Musselwhite, ara amb Bobby Rush, i ara en aquesta propera cançó, anomenada Lie My Border Down, la veu la posa la seva filla, la Aaliyah Primer, i Aden Brenda hi posa el piano. Si no sembla, l'escoltem.

Gran veu, la d'Aliyah Primer, la filla de John Primer, també col·laborant amb el seu pare en aquest treball en discogràfic, el Crown in Mississippi, el més nou d'ell. Anem a escoltar una altra de les bones propostes que hi ha en aquest àlbum, el tema s'anomena Down in the Bottom, un tema de Willie Dixon, que aquí es pot escoltar a Watermelon Slim, i en concret tocant el Dogro.

per tancar la presentació d'aquest nou àlbum, el Crown in Mississippi, del gran John Primer, cantant, guitarrista, ens arriba directament als Estats Units. En aquest àlbum d'aquest 2025 hi han participat 14 músics concretament. Us vull deixar amb en Michael de Hart, del Harp, a l'harmònica. Ell col·labora també en aquest tema, un tema propi, el Ain Keating Up No Dust. Això és el Rojo Blues.

Ara escoltarem més aquesta proposta fantàstica també en directe, okay. Els de Fake Cousins. Qui són? Són en Pau Sant Martín a la veu i al piano, en John Ira a la guitarra i en Javier Staff Sant Martín a la bateria. I heu començat des d'aquest àlbum Live from Nautic de Sant Sebastián, així s'anomena el treball discogràfic, amb aquesta cançó, l'Enroll M. Pitt, tot un clàssic. Anem a escoltar dues cançons més, el It's You Baby i el Watermelon Patch. Ells són els The Fake Cousins. Propostes aquí en el Rojo Blues des d'en Gastropeco Hotsa, que aquesta companyia discogràfica del País Basc.

You are listening to the Red Hot Blues, your radio show since 1996.

0: Eskerrik asko.
1: Ells són els de Fake Cousins, directament des del País Basc, Live from Náutico de Sant Sebastián. Aquesta gravació del Festival de Jazz de Donostia, presentant la seva música, gravada per Gastrope Cujotza, aquesta important companyia discogràfica del País Basc, que sempre ens està enviant música, novetats, interessantíssim tot el que proposa aquesta companyia, que a més també cal dir que fan altres estils musicals. Entreu a la seva pàgina i veureu que es mouen també en altres estils musicals també molt interessants. En aquesta gravació ara hem escoltat tot un clàssic, el Alleluia, I Love Her So. El piano, a les veus, un dels grans, en Paul Saint Martin, es mou en el món del blues, del jazz i també d'altres estils. John Ira, un dels grans guitarristes també que tenim en aquest país, ens presenta la seva música i acompanya a la vegada aquí en Paul Saint Martin i també en Javier Staff Saint Martin, que hi posa la bateria. Ells són els de Fake Cousins. Anem a escoltar un parell de cançons més. Tot un clàssic, el Hoochie Hoochie Men. Baixem el ritme, un blues arrossegat, aquells arrastrats, un fantàstic blues que ells ens fan una interpretació brutal. I per tancar la presentació, el Roadhouse Blues. En aquí hi col·labora un altre de les grans cantants del nostre país de blues i música negra, la Noah Eginguren. Ella hi posa la veu en aquesta cançó. Si us sembla, els escoltem. Estarà en sintonia del Red Hot Blues.

0: Carrasco.
1: Fantàstica aquesta actuació en viu en directe dels The Fake Cousins, en la bona música de Paul San Martín, a la veu, al piano, també tocant l'harmònica, en John Aira a la guitarra, en Javier San Martín a la bateria, i en aquesta última cançó els acompanya a la veu la Noah Einguren, una de les grans cantants de blues i música negra de casa nostra. Com sempre, des d'aquí, des de la sintonia de la teva emissora.
2: Red Hot Blues Radio Show presents new releases, interviews with bands, blues live from radio studios, and also recordings of the great blues legends. If you want to listen again to the podcast and post of this radio show, visit the blog, vandablues.blogspot.com. You can follow this radio show also on social networks, contact with it from Facebook, Instagram. Contact the radio show by email. You can send your blues recordings to redhotblues@hotmail.com. redhotblues@hotmail.com. The radio show Red Hot Blues is presented by Joseph Palmada since 1996.

Aquesta és una altra de les novetats de Alligator Records. Van traient coses noves interessantíssimes. Caroline Wonderland, ja ha sonat moltes vegades aquí en el programa. Avui us la torno a presentar, cantant en guitarrista, àlbum en aquest 2025, el Through East. I hem començat tot i escoltant aquest Whistling Past de Caroline Again. Caroline Wonderland ara ens fa aquest Orange Juice Blues.

Déu-n'hi-do, així de bé sona aquesta altra cançó de Caroline Wonderland, des d'aquest Through East, fantàstic àlbum, abans era Orange Juice Blues, ara aquest Tatos as His Talisman, una de les bones cançons. I si us sembla, per tancar aquesta presentació des d'Alligator Records d'aquest àlbum, aquest 2025, de la mà d'aquesta cantant, guitarrista amb una fantàstica banda, Caroline Wonderland i el Through East, escoltarem aquest Blues for Gent aquí, en la sintonia del Rehob Blues, baixant totalment el ritme, un blues d'aquells arrossegats.

Directament des del nord d'Europa, des de Noruega, la música d'Erik Harstad amb la seva banda, presentant dos senzills en aquest 2025, amb aquest She's My Baby i ara el Dark Season Moons. Estàs en sintonia del Rojo Blues.

Red Hot Blues, un programa de ràdio on pots escoltar el blues més actual, nacional i internacional. Si vols tornar a escoltar el programa Red Hot Blues, hi ha tots els podcasts, playlists, comentaris, imatges i enllaços a bandeblues.blogspot.com. També estem a les xarxes socials. Si vols dir-hi la teva o si sou d'una banda de blues i ens voleu fer arribar la vostra música, ho podeu fer a l'email redhotblues@hotmail.com. Estàs escoltant el Red Hot Blues, en Josep.

Et trobo sintonitzant el Red Hot Blues. Avui, la recta final del programa, l'he volgut fer presentar-vos un disc prou especial, un músic molt especial també. Em ve molt de gust presentar la seva música, el vaig descobrir fa poc, que és una gravació del 2022, el Silver Line, és en Blind Will. Qui és en Blind Will? És en Cole Moran, un jove que té una discapacitat, el síndrome de Charge, i bé, a més és sec i ha estat sotmès a moltes operacions. S'interessa molt per tocar diferents instruments musicals, això el va ajudar molt, al llarg de la seva vida l'ha ajudat molt, fins que es va decidir tocar l'harmònica, i als 12 anys ja va pujar a un escenari. Ell toca juntament amb el seu pare, que és un músic professional nord-americà, en Frankie Moran, i ens presenten música americana, bluegrass, country, blues, rock, reggae, bueno, fan combinacions prou adients, i en Blind Will, en Cole Moran, pues, hi toca l'harmònica en aquestes diferents cançons. Hem començat amb aquest The First Outlaw, i ara aquest, Adeline.

Déu-n'hi-do, així de bé sona aquest treball, Silverline, Blind Guild. És aquest jove en Cole Moran, que toca l'harmònica juntament amb el seu pare, que l'acompanya a la veu, la guitarra, en Frankie Moran. I avui és, doncs, bé, m'ha vingut molt de gust presentar-vos aquest treball discogràfic d'aquest jove nord-americà, que actualment de tenir uns 18 anys, però als 12 ja va pujar als escenari. Una altra de les cançons, el First Own Love.

Excel·lent, que bé, fantàstic treball discogràfic, Silver Line, de Madame Blind, en Will, aquest jove en Cole Moran. Si entreu a la seva pàgina web, www.blindwill.com, i podreu bé, veure moltes coses sobre la seva trajectòria, veure vídeos de quan era molt més petit i com ja aficionat amb l'harmònica pues, hi anava posant el seu granet de sorra per anar tocant aquest instrument. I a més podreu fer donacions per aquest síndrome de Change, en el qual ell, el que ell té, i així bé, podeu també, si voleu, col·laborar amb aquesta malaltia que hi ha i que aquest músic té. Cantant harmonicista, concretament en Blind Will, acompanyat, com us dic, del seu pare, en Frankie Moran, un professional de la música americana. És el que toquen ells en aquest disc, molt de country, molt de blues, rock, reggae, una combinació de bluegrass, de música americana en general, és el que s'hi pot trobar. Per tancar la presentació d'àlbum Silver Line i de la música d'en Blind Will, escoltem aquest Stories.

El jove Blind and Will a l'harmònica, acompanyat pel seu pare a la veu i a la guitarra, avui convidats de luxe també aquí en el Red Hot Blues. Punt final en aquesta edició. Això ha sigut el Red Hot Blues. Doncs sempre aquí a Ràdio Vilafant FM i saludant a totes les emissores que l'emeten arreu de Catalunya. Recorda, pots tornar a escoltar els podcasts quan et vingui de gust en el blog bandablus.blogspot.com i a redhotblues.ivox.com. Em pots enviar també la teva música. Ho pots fer en qualsevol tipus de format a redhotblues@hotmail.com. I si vols anar a escoltar blues arreu de Catalunya i arreu de la península, ho pots consultar diàriament a l'agenda que hi ha en el Facebook del programa, posant Josep Palmada en redhotblues. Us emplaço fins a una propera edició, com sempre, presentant totes les novetats nacionals i internacionals. Des del Red Hot Blues, amb molt de gust, us ha parlat en Josep Palmada. Adéu-siau.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Si tú y yo no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser.
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda,

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla, no és viu.